Daddy, what's wrong? She whispered in my ear.

Summer.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. ¿Tu sonrisa también está incompleta? Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
2: Cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb bandes de núvols alts gran part del dia i algun núvol baix ara a primera hora del matí i també al final del dia, amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 18 o 19 que hem tingut de mínima i voltarà els 25 de màxima amb una humitat alta. Vent feble en terral de nit i garbí de dia, fent que la mar estigui molt encalmada amb mar plana o arrissada la major part del dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Detingut un grup especialitzat en robar cases de persones amb un alt poder adquisitiu que havien actuat aquí, a Cubelles. Els Mossos han vinculat dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys a un total de 8 robatoris en força en domicilis de tota Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquest grup aquest 1 d'octubre passat a Gavà. Es tractaria d'un grup criminal especialitzat en robatoris en força que havien actuat, com dèiem, aquí a Cubelles i també en altres llocs propers, com Sant Pere de Ribes o Castelldefels, entre d'altres. Una investigació engegada a principis de 2025 i coordinada amb les unitats d'investigació de Figueres, Gavà i Vilanova i la Geltrú ha culminat aquest octubre amb la detenció d'aquest grup de dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys. Els agents han pogut acreditar fins a 8 fets comesos, concretament a Castelldefels, en dues cases diferents, i també al Papiol, a Sant Vicenç de Montalt, aquí a Cubelles, a Peralada, Sant Pere de Ribes i l'Agullana. Les gestions policials han permès detectar coincidències en la manera d'actuar dels autors, els objectius seleccionats i els mitjans emprats. Els investigadors han identificat aquest grup estable que es desplaçava habitualment en vehicles de lloguer i que realitzaven vigilàncies prèvies per analitzar els moviments de les víctimes i les característiques dels domicilis abans d'actuar. Segons la investigació, els integrants del grup dedicaven temps a estudiar els habitatges abans de perpetrar els robatoris. I també, segons han recollit en la investigació, hi ha testimonis, imatges de sistemes de videovigilància i altres indicis que han permès situar els investigats a l'entorn de diversos domicilis afectats abans de la comissió dels fets. La investigació apunta també que el grup dirigia principalment la seva activitat contra habitatges que eren susceptibles de contenir objectes de gran valor econòmic. Entre els fets investigats hi hauria un robatori consumat en un domicili vinculat a una persona amb una notòria projecció pública, un episodi que va resultar determinant per avançar en la identificació dels presumptes autors. La investigació, finalment, ha permès concloure que els membres del grup actuaven de manera coordinada i en funcions diferenciades. Hi havia un dels integrants que era el qui feia tasques de reconeixement i era el que acabava entrant a les cases a robar, i els altres dos membres eren els qui donaven suport logístic o participaven en els desplaçaments i facilitaven els recursos necessaris per a l'activitat delictiva, com per exemple la contractació dels vehicles de lloguer. Finalment, dos dels tres detinguts han passat a disposició judicial i entre els tres sumen més d'una trentena d'antecedents, molts d'ells per delictes contra el patrimoni. L'Ajuntament haurà de pagar un lloguer pel casal d'avis municipal. L'espai és propietat de la Fundació Pinae i el conveni signat l'any 2010 amb la desaparició de Caixa Penedès durava fins al 2025. El govern local ha aprovat, de fet, aquest agost passat, el plec de condicions i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte d'arrendament del primer i el segon pis de l'edifici situat al passeig de Narcís Verdagín número 3, és a dir, el casal d'avis municipal. Malgrat que encara no s'ha fet pública la durada del contracte ni el lloguer que haurà d'abonar l'Ajuntament a la Fundació Pinae, sí que es tracta d'una despesa nova, ja que des del 2010 la cessió d'aquests locals era gratuïta i, prèviament, a més, era un edifici vinculat directament a l'obra social de Caixa Penedès, que se'n feia càrrec del seu manteniment. Així ho ha confirmat Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, en declaracions a Ràdio Cubelles.
5: Fins ara no havíem de pagar amb el conveni que hi havia, i llavors ara ja sí que Pinae ha dit que ja ara ja sí que s'ha de fixar una quantitat. Llavors, bueno, els serveis tècnics han fet una valoració tècnica per veure... una taxació. Han fet una taxació i amb això s'ha arribat a un acord.
2: La regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, no ha detallat encara la quantitat que haurà de pagar l'Ajuntament a partir d'ara, però ha comentat que l'acord amb la Fundació Pinae se situarà, en principi, per sota del preu de mercat.
5: Fan un contracte de lloguer amb els ajuntaments. Llavors, sí que és veritat que aquests preus estan per sota de mercat, perquè és una fundació sense ànim de lucre, etc. Però els ajuntaments és com que si volen mantenir aquest edifici han d'arribar a aquest acord amb ells d'un lloguer.
2: I segons la regidora Corbillo, el govern local no s'ha plantejat una alternativa per les característiques que té aquest edifici.
5: I nosaltres ho hem estirat, però ha arribat un punt que ens han dit, escolteu, hem de signar aquest hem ja de formalitzar un contracte, hem de fer ja un contracte de lloguer, i en això estem en perquè nosaltres no volem perdre aquest edifici. Està molt ben situat, està al centre, té ascensor, és superaccessible per tot tipus de persones, sobretot d'aquest perfil. Llavors, ubicat això en el centre, al costat de la farmàcia, al costat de l'església, en fi, farem aquest contracte.
2: L'any 2016, la Fundació Pinae ja va intentar fer un canvi en les condicions per poder cobrar un lloguer per aquests locals de Cubelles, però el govern municipal d'aquell moment ho va rebutjar per mantenir el conveni signat, que era vàlid fins al 2025. D'altra banda, aquests dies el Casal d'Avis acull nombroses activitats vinculades a l'Octubre més 65 i els usuaris també es preparen per celebrar el dinar de la gent gran, que està previst per aquest diumenge que ve, dia 18 d'octubre. El dol és una de les temàtiques que està centrant tres xerrades dins de la programació de l'Octubre més 65. Aquesta iniciativa, conduïda per la psicòloga Jennifer García, membre de l'equip de Viles Cuidadores, proposa un espai càlid i comunitari per posar paraules a situacions emocionals complicades i sovint difícils de compartir socialment. La primera de les trobades va plegar una quinzena de participants el dilluns 5 d'octubre passat en una primera sessió marcada per la confiança i l'escolta mútua. L'objectiu és acompanyar les persones grans en un procés per comprendre que el dolor i el dol no respon a cap calendari rígid ni a un únic patró de comportament, tal com ha explicat Jennifer García en una entrevista a Ràdio Cubelles.
6: Al final, dolç seria que es pugui arribar a tenir un record des de l'amor i des de l'amabilitat al llarg del temps. Que no generi el buit o la sensació de tristesa profunda que genera l'inici.
2: Durant les sessions s'aborden diferents tipologies de dol que habitualment puguin quedar silenciades o minimitzades per l'entorn. Segons destaca Jennifer García, el procés de dol ha estat directament vinculat a la intensitat del vincle i no exclusivament a la defunció d'una persona propera, que seria el primer cas que ens vindria al cap. En aquesta línia, Jennifer García aconsella, per exemple, que no es menystingui la pèrdua d'animals de companyia, un dol que pot ser intens per la convivència diària. Altres processos de dol poden sorgir per canvis d'etapa vital, com la pèrdua d'un projecte de vida o del domicili habitual o de relacions d'amistat significatives. I, evidentment, un dels dols més comuns, més habitual, que es donen en edat avançada, és la mort de la parella, un dels desencadenants, a més, freqüents de la soledat no desitjada. La professional Jennifer García remarca que transitar una pèrdua pot generar un ventall d'emocions que va més enllà de la tristesa. Es pot passar per la ira, la incomprensió o la culpabilitat, a més de sobtades fluctuacions de l'estat d'ànim. Aquest acompanyament pren especial rellevància en persones que han exercit, per exemple, de cuidadores familiars durant llargs períodes.
6: Les persones cuidadores tenen un tipus de dol més característic, poder una mica més complex i que genera una mica de confusió, perquè moltes vegades podem trobar que després d'un període on s'ha cuidat durant molt de temps a una persona, una mare, un germà, a una parella, perquè hi ha hagut una malaltia, hi ha un temps en què la persona, aquell cuidador, es dedica moltíssim, 24 hores, a estar pendent de les necessitats de l'altre. I quan aquella persona mor, deixa com un buit molt gran que pot arribar a ser perillós a nivell emocional perquè es poden encreuar emocions. L'emoció de la tristesa amb poder l'emoció de cert grau de calma o alleugerament del pes, i que poden arribar a sentir-se culpables.
2: Les properes sessions dedicades al dol es faran els dilluns 19 i 26 d'octubre, 4:45 de la tarda, al Casal d'Avis Municipal, amb accés lliure i obert a tothom qui s'hi vulgui incorporar. I, paral·lelament, també continua el funcionament del programa Viles Cuidadores, que actualment compta amb 26 usuaris a Cubelles, que vol reforçar aquesta creació d'una xarxa per evitar l'aïllament, per evitar la soledat no volguda i per acompanyar en casos de persones que s'hagin trobat soles també després de la pèrdua d'una persona estimada. Ja es pot consultar el cens electoral de Cubelles per les eleccions espanyoles del pròxim 29 de novembre. L'Ajuntament de Cubelles ha habilitat des del 12 fins al 19 d'octubre, tots dos dies inclosos, un servei de consulta del cens electoral amb motiu d'aquestes eleccions convocades per el diumenge dia 29 de novembre de 2026. La consulta es pot fer mitjançant el mateix web de l'Ajuntament, cubelles.cat, o també a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Per fer la consulta, això sí, es requereix tenir un certificat electrònic o també el clave que dona l'Estat. Durant el període de consulta, els possibles electors que vulguin consultar el cens poden comprovar que consten correctament inscrites i verificar les seves dades. Aquesta comprovació és especialment recomanable per detectar errors o omissions que puguin afectar l'exercici del dret de vot del 29 de novembre que ve. El cens vigent per aquestes eleccions es va tancar l'1 d'agost de 2026, segons l'Ajuntament, i incorpora, per tant, els moviments comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils fins al 30 de juliol passat. Els canvis de domicili posteriors a aquesta data no s'incorporen al cens aplicable a les eleccions del

és l'organisme competent per resoldre totes aquestes reclamacions. I l'Ajuntament recomana a tota la ciutadania comprovar les seves dades del cens dins del termini establert, especialment si han canviat de domicili o han modificat recentment alguna dada personal per poder detectar i corregir possibles incidències abans de la jornada electoral. Els castellers del Foix han descarregat el seu desè 3-7 de la temporada a Viladecans aquest dissabte. La colla covellenca també ha culminat per primera vegada un 3-6 aixecat per sota, però no han assolit el pilar de 5, que els ha quedat en intent i que és una de les fites que tenen pendents d'aquesta temporada. Els castellers del Foix han participat aquest dissabte passat, 10 d'octubre, en la diada del 13è aniversari dels castellers de Viladecans, en una jornada que està marcada pels castells de 6 i de la gamma bàsica i mitjana de 7, així com les estrenes i la germanor entre colles. Els covellencs han descarregat el desè 3-7 de la temporada, una fita que confirma la solidesa d'una construcció que s'ha convertit en el gran senyal d'identitat dels del Foix aquesta temporada. Descarregar-lo per desena vegada aquest curs és una mostra de la regularitat assolida i del treball que hi ha al darrere. La jornada de dissabte també ha servit per estrenar, per part dels castellers covellencs, el 3-6 aixecat per sota, una construcció nova que amplia el repertori de la colla i que dona continuïtat a un treball tècnic fet durant tota la temporada. A més, també han aconseguit descarregar els castellers del Foix la seva 13a torre de 6, el 2-6, que és un dels castells també que més han repetit aquesta temporada, els de la camisa turquesa. La nota agradolça, però, va arribar al final de l'actuació. Els castellers del Foix han intentat el pilar de 5 aquest dissabte, una construcció que encara resisteix aquesta temporada, i això no va permetre posar la cirereta una jornada que, malgrat tot, va deixar motius per valorar positivament el pas per Viladecans. La diada ha estat també una bona oportunitat per compartir plaça amb els castellers de Viladecans, la colla jove de l'Hospitalet, i també van tenir una visita molt especial als castellers de Loprado, arribats des de Santiago de Chile. La colla xilena fa aquests dies una ruta castellera pel territori després de participar en la 5a diada de colles internacionals del concurs de castells, portant la tradició castellera més enllà de les seves fronteres i convertint la jornada en una mostra també de la dimensió internacional d'aquesta pràctica. Després d'aquesta diada del dissabte passat, els castellers del Foix tenen un cap de setmana especialment intens. Tindran dues actuacions consecutives. Aquest dissabte aniran al Vinyana. Allà compartiran plaça amb els nens del Vendrell. I el diumenge actuaran a l'Arbós, amb els Minyons de l'Arbós. Dues noves oportunitats per continuar sumant rodatge, consolidar les estructures i mantenir viu l'impuls d'una temporada en què, sobretot, el 3-7 s'ha convertit en una vegada més en bandera dels castellers del Foix. L'Ajuntament ha engegat aquest mes d'octubre la campanya de poda dels arbres que hi ha a la via pública. Les primeres actuacions s'han fet als plataners del Passeig de Narcís Verdagí i al barri marítim, on té previst l'Ajuntament engegar la poda de les moreres, una de les espècies més presents a la via pública de Cubelles. Els treballs a càrrec de l'empresa Tegar s'estendran progressivament en els diferents barris i sectors de Cubelles durant aquests pròxims mesos fins a completar les actuacions previstes. La finalitat principal de la campanya és afavorir el desenvolupament i el bon estat de salut dels arbres que hi ha a la via pública i prevenir possibles riscos per a les persones i l'entorn urbà. Les tasques inclouen la retirada de branques seques o malmeses i la poda de les que puguin interferir amb el mobiliari urbà, la senyalització viària, l'enllumenat públic o les façanes dels edificis, entre altres motius. La calorada d'aquest estiu ha abocat Catalunya a assolir els nivells més alts d'ozó troposfèric des del 2019, segons ha anunciat la Generalitat. I aquí, a l'estació que mesura l'aire al poliesportiu de Cubelles, durant la campanya del 2026 de vigilància de l'ozó, s'ha superat el llindar d'informació a la població en 8 ocasions, en 3 dies diferents. Els punts de mesurament situats a Tona i Vic han estat els que han registrat més superacions al país, amb un total de 26 i 20 respectivament.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha publicat recentment aquest dijous passat les dades anuals corresponents a la campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya de l'any 2026. Durant el període d'atenció intensiva, que va del 15 de maig al 15 de setembre, la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica ha registrat 115 superacions dels llindars de protecció a la població, mitjançant les 51 estacions automàtiques de mesurament repartides

0: Unides pel territori, una de les quals, tornem a repetir, està situada aquí, a Cubelles, al poliesportiu. La xifra de superacions suposa el registre més elevat des de la campanya de l'any 2019 i trenca una dinàmica descendent dels últims anys. En el cas de l'estació que mesura la qualitat de l'aire situada aquí, al poliesportiu de Cubelles, el llindar d'informació a la població s'ha superat durant el 2026 8 vegades en 3 dies diferents i en 2 ocasions més, però dies previs a l'inici de la campanya del Departament de la Generalitat. Concretament aquí a Cubelles, a l'estació que mesura la qualitat de l'aire, el llindar d'informació a la població s'ha superat els dies 9 i 10 d'abril, en aquest cas serien els 2 dies fora de campanya, i després durant 3 dies més dins de la campanya de vigilància. El 26 de maig, en què es va superar en 2 ocasions, el 16 de juny hi va haver una hora en què es va superar el llindar, i, sobretot, el 23 de juny, el dia de la Revetlla de Sant Joan, hi va haver 5 hores en què es va superar el llindar d'ozó. L'ozó és un contaminant secundari originat per reaccions fotoquímiques de determinats gasos sota una forta radiació solar, i per això els nivells augmenten durant les estacions més càlides de l'any. El juliol més calorós des de 1950 a Catalunya ha concentrat la majoria d'episodis, sobretot a la plana de Vic i també a l'àrea de Barcelona. L'increment de la freqüència de les onades de calor vinculades al canvi climàtic converteix l'ozó en un dels reptes ambientals i de salut pública prioritaris, segons ha publicat la Generalitat. Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
1: Es que era una assignatura pendent, era un vehicle que bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle, al final ha quedat ja bastant definit, i això ens ajuda a nosaltres pues, a saber, i, a les, bueno, i als mateixos usuaris i conductors, què és el que poden fer i el que no poden fer. I bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
0: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
2: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i qui l'incompleixi ja alhora pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
0: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
1: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicle i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquestes persones, al igual que l'usuari del patinet, queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment bueno, protegits econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que pues, pugui anar al metge i que es pagui la despesa que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
0: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats.
3: El cap de setmana esportiu ens deixa una gran notícia i és l'estrena del club de futbol Sala Cubelles en la primera catalana i, a més, ho ha fet amb un derbi comarcal davant dels Sitges i amb un marcador d'escàndol, amb un 3-10, victòria clara i contundent d'aquest club de futbol Sala Cubelles que es presenta una temporada en aquesta primera catalana força renovat, amb novetats des de la banqueta i també amb alguna incorporació i que fins ara no els havíem pogut veure en joc perquè la primera jornada es va haver d'ajornar per l'alerta meteorològica i aquesta setmana es posava en pista davant dels Sitges en un derbi intens, com ja va ser en tradició els enfrontaments entre els Sitges i el Cubelles. En aquest cas, a domicili, els cubellencs van guanyar el partit amb molta autoritat. Un cap de setmana també que deixa victòries destacades en l'hoquei patins, amb golejades, com la que comentàvem, del club de futbol Sala Cubelles, però també amb victòries de l'equip B del club de futbol Cubelles, que va guanyar 1-2 al camp del Vilanova del Camí el divendres al vespre. En canvi, el primer equip no va poder fer valer el factor camp i va caure el Josep Pons i Ventura per 1-2 davant de l'Ull de Cona. Un resultat que significa la segona derrota de l'equip cubellenc, en aquest cas sumant dues victòries i dues derrotes. El proper cap de setmana tornaran a jugar a casa, en aquest cas amb la visita de la Sénia al Josep Pons i Ventura i amb la intenció de trencar aquesta dinàmica de dues derrotes consecutives. Com dèiem, en el futbol sala també es va debutar el segon equip, en aquest cas el Cubelles B, que va perdre 0-3 a casa davant del CASP, en el que va ser també el primer partit a casa de la temporada. I pel que fa a hoquei, el primer equip masculí va caure 2-3 davant de l'Espanyol en un partit molt ajustat d'aquesta primera catalana. En canvi, el conjunt masculí de tercera catalana va sumar la victòria per 2-4 a la pista del Joieries Moner Sant Ramon amb aquesta victòria i també va guanyar el sènior femení del Club Patí Cubelles que es va imposar per 0-1 al Sant Feliu en una nova jornada també de la primera catalana femenina i les cubellenques que segueixen invictes en aquest inici de temporada. Aquesta setmana no hi havia jornada pel que fa al vòlei, degut a que el calendari tenia prevista aquesta jornada de descans coincidint també amb el pont del festiu d'aquest primer dilluns. D'aquesta manera, el balanç del cap de setmana són 4 victòries, 3 derrotes per als equips cubellencs i la mirada ja posada en una nova jornada, la del proper cap de setmana, la qual sí que s'hi afegiran ja els partits del Club de Vòlei Cubelles per disputar una nova jornada esportiva.
4: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Ja ens venia de gust treure el jersei del fons. Ja ens venia de gust reunir-nos vora el foc. Ja ens venia de gust

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol, tot i que amb bandes de núvols alts pràcticament tot el dia que entenyiran el cel i, a més, s'hi afegiran alguns núvols baixos a partir de mitja tarda, amb una temperatura que s'ha mantingut alta de nit, al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima encara puja de més i si ahir ja va estar per sobre dels 25, avui podria arribar als 26, amb una humitat alta, temperatura també molt alta per l'època de l'any en què estem. Vent feble en terral de nit i garbí de dia, fent que la mar estigui molt encalmada, mar plana o arrissada, pràcticament tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui estable, però no tant com avui, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos al matí, cel una miqueta més clar al centre del dia i amb més núvols que clarianes a la tarda, tot i així, sense més importància, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima demà quedarà més curta i estarà entre 24 i 25, amb una humitat que continuarà molt alta. Vent feble amb terral de nit i marinades de migjorn al centre del dia i continuarem amb una mar pràcticament plana o arrissada tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Avui a Ràdio Cubelles volem parlar dels clubs de lectura que tenim a disposició a la Biblioteca de Cubelles. Per això tenim amb nosaltres el David Márquez, que és el seu bibliotecari. David, bon dia. Què tal?
5: Hola, bon dia a tothom.
4: Bé, anem a parlar d'aquests clubs de lectura que, abans ho estàvem parlant, n'hi ha 14 de disponibles, no? Ni un ni dos, fins a 14. Explica'ns una mica tot aquest ventall.
5: N'hi ha per tots els gustos. Aquesta temporada posem en marxa 14 clubs de lectura, 4 són familiars, infantils i juvenils i 10 són per al públic adult. I és el que diem, n'hi ha una mica per tots els gustos, perquè n'hi ha el que li agradi la novel·la, el que li agradi la narrativa, el que vulgui aprendre a llegir en català i practicar conversa, tenim els clubs d'idiomes, tenim els clubs temàtics, per al que ja es vulgui especialitzar una miqueta en lectures com tipus feminisme, tipus gènere negre, etcètera, etcètera.
4: Ara després en posarem algun exemple perquè ens acompanyen també les persones que dirigeixen una mica aquests clubs de lectura, però perquè la gent situï què és un club de lectura i què és el que es fa, no? Com funciona.
5: Un club de lectura és un espai de trobada i de conversa a la biblioteca i el fil argumental d'aquest espai de trobada i conversa és un llibre i la seva lectura. A partir d'aquesta lectura que fan els participants, que s'emporten un llibre a casa, el tenen durant unes setmanes, generalment és un mes. Depèn del club, té una periodicitat o una altra, però majoritàriament són mensuals. I una vegada que l'han llegit, fan la trobada a la biblioteca i ho comenten entre tots els participants i que generalment sempre la tertúlia està moderada per un conductor o un moderador. N'hi ha algun grup que és autodirigit, però la majoria són amb conductors i moderadors.
4: Per tant, el llibre l'agafen en préstec a la mateixa biblioteca.
5: Exacte, el llibre l'agafen en préstec i ja el mateix préstec el dia del retorn coincideix amb la trobada que han de venir, perquè vinguin, facin la trobada i retornin al llibre. I si els hi ha agradat i volen continuar, ja tenen a la seva disposició el següent llibre perquè els el puguin emportar en préstec per a la propera trobada.
4: Per tant, bàsicament t'has de llegir un llibre al mes, perquè
5: sí,
4: ho veiem més o menys, no?
5: Sí.
4: Més o menys.
5: Exacte.
4: Molt bé, a partir d'aquí, el que dèiem, el catàleg s'obre, 14 clubs de lectura, 10 d'adults, 4 de joves. Vinga, doncs anem a posar un exemple, no? Mm-hmm. Anem a posar un exemple. Si et sembla, mira, comencem per una de les novetats, que avui ens acompanya aquí la Glòria Alcázar, que és la conductora. No sé si és aquest el...
5: Sí,
4: conductora,
5: bueno,
4: es diu?
5: És una de les participants com a conductora, perquè aquest és una de les novetats d'aquesta temporada, que és el Club de Lectura Fàcil en Català, que es fa en col·laboració amb el Voluntariat per la Llengua, és a dir, amb el Centre de Normalització Lingüística d'aquí del Garraf, i el Voluntariat per la Llengua és el que fa de moderador. I ho tenen una miqueta com combinat, és a dir, seran diversos moderadors que es repartiran les lectures. I la Glòria Alcázar és una de les col·laboradores que fa la primera de les sessions.
6: La segona.
4: El club es diu...
6: Lectura Fàcil.
4: Lectura fàcil en català.
5: Exacte.
4: No? Vinga, Glòria, explica'ns una mica, va. Que és, jo ho he preguntat abans, perquè no d'això, però què és la lectura fàcil?
6: És això que... Bueno, la lectura fàcil són uns llibres, les edicions d'uns llibres, que són novel·les reduïdes, de manera que sigui més fàcil la seva lectura. O sigui, els capítols són molt més curts, però et permet que persones que tenen dificultats per llegir o persones que s'inicien en una llengua, com pot ser el català, perquè això està dirigit a aprenents de català que hagin fet el nivell A2 o el B1, puguin accedir a llegir un llibre en català. I després la intenció, sobretot del club de lectura d'aquest en concret, és que parlin, que adquireixin més vocabulari, i que es deixin anar a parlar, sobretot aquest és l'objectiu. Uh-huh. I com ella ha dit, la primera sessió serà el 29 d'octubre i la farà el que és el coordinador del Garraf, que és el Xavier Brutons. I a partir d'aquí ens ho hem repartit entre tres voluntàries, la Glòria, la Teresa Jubal i la Maite Golobar, i ens hem repartit els llibres, perquè aquest club té una altra característica diferent de la resta de clubs, que és una de les coses que m'agrada d'aquesta biblioteca.
4: És més que un club, no?
6: No, a part de que sigui més que un club, és que és tancat. Que és l'únic que és tancat. O sigui, aquí hi ha 10 persones que s'han apuntat en aquest club i se suposa que estaran tot l'any fent-lo, tot el curs, fins al juny. Que els altres clubs de la biblioteca, a mi el que m'agrada és que no tens l'obligació de ser-hi sempre. I tu agafes un llibre i dius, ah, mira, aquest m'interessa. Quan és la reunió? Tal dia. Ah, molt bé. Però si el mes següent no, doncs no passa res. I en aquest, en concret, que dic que és tancat, sí que hi ha totes les sessions, la primera el 29 d'octubre, les altres són el darrer dijous de cada mes i ens ho hem repartit. La següent seré jo fent el llibre Solitud. Després vindrà la Maria Teresa Jubal, a la Teresa, perdó, Jubal, amb Terra Baixa. La Maite farà Josafat. I així fins a tots els llibres que ja estan... que llegiran al llarg de tota la temporada.
4: I com a curiositat, perquè imagino que vosaltres heu llegit els dos, o sigui, el llibre regular, diguéssim, a l'original, no?
6: Sí.
4: I després aquesta lectura fàcil. És un resum? Treuen trames? Com s'arregla això? Perquè per baixar una mica el volum i el nivell, imagino.
6: O sigui, el nombre de capítols és el mateix. O sigui, són tots els capítols, però molt reduïts. Tot el que t'expliquen com si diguéssim l'essencial, el que és essencial, però falta molta part de literària i d'això no hi és. Però bueno, per començar i perquè t'enganxis a llegir pot estar bé.
5: Bueno, moltes vegades el que passa és que són, bueno, el que passa és que són textos adaptats, és a dir, clar, tot el que és la gramàtica
6: adaptats.
5: I tot el que diu la Glòria, tot l'estil literari i tot això, doncs està fora veritablement, perquè s'intenta que la frase sigui el més senzilla possible, la seva construcció...
4: Quina feinada, per això.
5: Clar.
4: O sigui, fer aquesta reducció, no? Déu-n'hi-do. Per tant, hem dit que aquest club de lectura existeix, però no s'hi pot apuntar ningú.
6: Sí, clar, sí, ja estan apuntats.
5: Sí, ja estan apuntats.
4: Sí, però vull dir que no s'hi poden afegir.
5: Sí, sí, perquè està complert. Clar, el que comentava la Glòria és una de les característiques de l'organització dels clubs de lectura aquí a Cubella, és que en els adults, en els clubs de lectura per als adults, no demanem inscripció. És a dir, són sessions obertes amb aforament limitat. És a dir, que la gent va a la biblioteca, veu a l'espai de clubs de lectura i agafa el que li interessa. Clar, generalment el que li agrada al gènere negre, doncs generalment sempre hi ha una part del quòrum que sempre és la mateixa perquè són els fidels. Però també tens una petita part que potser vol anar canviant, perquè li ve de gust llegir això, però en un altre moment li ve de gust llegir poesia, per exemple, que no està tan acostumat i li agrada l'obra que es llegeix. Doncs tens la possibilitat de canviar-te sempre que n'hi hagin llibres. Clar, i aquest que comenta la Glòria és l'únic que sí que és veritat que dels adults no compleix aquesta característica, perquè com és una col·laboració amb la normalització lingüística, volen una llista d'inscripció per fer un seguiment d'aquesta gent, segurament,
4: sí,
5: i tenir un coneixement una mica més exhaustiu de l'evolució del club.
4: Molt bé, aquest és el club de lectura fàcil en català. Ens anem a un...
6: Espera un segon.
4: Digues.
6: Em deixes que... Perquè
4: sí,
6: et facis una idea.
4: És que no et veig i...
6: Com comença Solitud, per exemple, el primer capítol, l'edició... Bueno,
4: l'original.
5: L'original.
6: Passat Ridorta, havien atrapat un carro que feia la mateixa via que ells. I en Maties, amb ganes d'estalviar el delit, preguntar al carreter si els volia dur fins a les collades de la muntanya. El pagès, rialler i encantat de trobar una estona de conversa, li feu seguir de lloc a son costat en la postra bassera i digué a la Mila que s'ajuqués darrere d'ells sobre el bossat. Això seria la normal. La reduïda aquesta.
4: La fàcil,
6: la lectura fàcil. La Mila i en Maties, el seu home, estaven cansats. Feia més d'una hora que caminaven. Abans havien anat amb tartana fins al poble de Llisquens, però de Llisquens a Ridorta havien d'anar a peu. Era l'abril, feia sol i calor, i havia fan sec el camí. La Mila estava de mal humor. Llavors va passar un carro i en Maties va preguntar al carreter si els volia dur fins a la muntanya. Veus? És...
4: Sí.
6: El contingut, al final, pot acabar sent el mateix, però no té res a veure.
4: Bueno, clar, li falta literatura, que dèiem, no? Una mica és més senzillet. Dèiem que hi ha el de lectura fàcil, anem cap a la novel·la negra, i en aquest cas doncs, hem de saludar el Xavier Borrell. Xavier, bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: I doncs tu fas poesia autèntica, no? Novel·la negra, evidentment, novel·la negra.
7: Sí.
4: Explica'ns una mica el teu club de lectura.
7: El meu club de lectura és novel·la negra i thriller, no cal juntar-ho perquè no és ben bé el mateix. Bé, la idiosincràcia del meu club és que la novel·la negra dona molt d'espai de reflexió. A part de comentar els llibres, que sí que ho fem i que bé, hi ha molta gent que s'espanta perquè és que jo no sabia que em posaries un llibre tan dur. Dic, bueno, no sé a què ha vingut vostè, que esperava vostè aquí, no? Però molt bé, la veritat és que ja tenim molta gent, està molt ple, molt participatiu, i el que deia, el bo que té la novel·la negra és que és un espai de reflexió, perquè el món evoluciona i la novel·la negra evoluciona a paral·lel en el món. Llavors es pot parlar de política, d'història, de qualsevol cosa que hagi passat al món en el segle XX, segurament, del segle XX endavant. I bé, ens agrada molt perquè està molt viva la novel·la negra.
4: En aquest cas ets el conductor, no? Es diu així. Per tant, ets el que tries els llibres.
7: Sí.
4: I tu ja els tens triats tots o vas fent...
7: Aquest any sembla que no, estem a la meitat.
5: Però falta un poc, sí.
4: Estem a la meitat. Ara, per exemple, quin esteu llegint?
7: Ara, Secrets ofegats, de la Susana Hernández, que és un llibre que és molt interessant perquè parla de la primera manifestació de Sant Boi, de l'11 de setembre, com d'un assassinat i desaparicions a un pantà que no diu ben bé quin és, i una mica entre aquella època i aquesta, en dos, en paral·lel.
4: I això fins quan? Quan teniu la trobada, vosaltres?
7: El 28 d'octubre.
4: 28 d'octubre, també cauen... Tots són el mateix dia, les trobades, o no?
5: La majoria són en dimarts. Però com tenim tants, no són tots en dimarts. N'hi ha en dilluns, n'hi ha en dijous, n'hi ha en divendres a la tarda. Divendres al matí tenim el del Club de Poesies al matí, que és l'únic que n'hi ha en horari de matí.
7: 27 és el nostre, no 28.
4: 27 d'octubre.
5: Sí. No, cap a finals.
4: Per tant, queda a la meitat. Esteu una mica allò a meitat de... I el següent ja el sabem o no?
7: No me'n recordo.
5: Sí, el barman... Algo
7: de... El barman del Ritz, era?
5: Exacte.
7: Oh, meravellós, meravellós.
4: Sí, sí, vale.
7: Sí, sí, sí. Mira, és que jo ho visco perquè m'encanta. A més, la gran diferència dels clubs de lectura és que pots anar a parlar i fer spoiler. Perquè com tothom s'ho ha llegit, i el que no s'ho ha llegit, que ve i diu, és que jo no m'ho he llegit. Dic, pues, ho sento molt, no estàs al lloc adequat.
5: Ah, clar.
7: O t'aguantes.
5: I tant, i tant.
7: Mm-hmm. Però això, en un festival o en entrevistes o presentacions de llibres, no ho pots fer. En club de lectura sí, i això ho gaudeixes molt, perquè tens ganes de soltar allà el rotllo i vinga... Sí, sí.
4: Clar, a més, cadascú viu d'una manera, sí, no? I un personatge pot tenir una cara per un i una sí, cara per una altra. Per tant, si jo ara volgués participar del següent club de lectura, hauria de mirar si hi ha puesto, no?
5: Exacte. Apropar-te a la biblioteca i si n'hi ha en el buc del Borrell llibres, doncs l'agafes en préstec i t'ho deixem per la data de la següent tertúlia.
4: Mhm. Uh-huh. Vale, que seria al final del mes de novembre.
5: Exacte.
4: Seria al final d'aquest llibre. Mm-hmm. Això no té cap cost.
5: És gratuït tot.
4: És gratuït, l'únic que has de tenir és el carnet de la biblioteca.
5: L'únic que has de tenir és el carnet de la biblioteca, tenir un petit compromís de si l'agafes doncs poder venir i tot això, i tenir moltes ganes de llegir, passar-t'ho bé i conèixer gent i participar.
4: Clar, aquí, Xavi, tu a més hi pots posar algun autor d'aquí.
7: Sí,
4: no? Entremig d'aquí.
7: És la idea. La idea és repartir entre internacionals, de l'estat espanyol i catalans. Clar. Una mica de tots. Sí, sí. Mm-hmm. Per sort hi ha un catàleg de novel·la negra de les biblioteques de Catalunya o de Barcelona. Molt, molt interessant. Gran.
4: Perquè tu tries del que hi ha a la biblioteca, entenc,
7: sí,
4: no?
7: Sí, sí. Bueno, jo li passo una llista a ell, mm-hmm, i em diu, hi ha aquest, aquest, aquest, aquest. I si, bueno, més o menys anem...
4: Quadra? Fent. Perfecte. Sí. Mm-hmm. I també tenim a la Teresa Joan, l'hem escoltat una miqueta jo de fons, però està aquí. Bon dia, Teresa.
8: Bon dia.
4: A banda de participar de la lectura fàcil, també volies parlar del de poesia, el Club de Poesia.
8: El Club de Poesia. Poesia en manual d'ús.
4: A veure, això què explica?
8: Això és... la poesia és una lectura que, tot i ser breu, la gent no li dedica... Fa falta un cert hàbit o unes certes ganes de conèixer-la per endinsar-s'hi. I aleshores el llibre és pràcticament muntar com un taller que condueix habitualment la Carme Rigol, que va ser sòcia fundadora, uh-huh, i que en principi és una trobada. Enguany s'ha convertit en una sessió trimestral, uh-huh, vull dir que... per anar-hi entrant també està bé, i tot just el dia 9 vam fer el primer taller que estava dedicat a l'Anne Carson, que aquell dia ens vam enterar que li havien donat el Premi Nobel de Literatura, uh-huh, sí, i amb el llibre de La bellesa del marit.
4: Uh-huh.
8: Aleshores va ser una sessió molt debatuda, perquè hi havia opinions que els marits tampoc eren tan guapos, altres que aquesta senyora tenia massa cap coneixement de grec perquè pogués ser fumable, i en general, vull dir, va ser una sessió animadeta.
4: Dic que la poesia, clar, abans deies tu, és una bona manera per entrar-hi, no? Perquè potser la gent sempre tira una mica enrere, ui, jo això no, sí, no n'he llegit mai, cada tres mesos.
8: Sí, i a més el trobar un grup que fa molt de temps que està fet, perquè és un dels grups de lectura de poesia més antics de Catalunya, i que en aquests moments va resistint, perquè va creixent. Va ser una... Vam tenir en aquest trobada la agradable sorpresa que hi havia una de les lectores de Cambrils.
4: Ostres!
8: I havia vingut per això. Perquè va veure, és una persona a la qual Anne Carson li encanta, i va venir per veure també com funcionàvem. O sigui que no et dic jo que no acabem a fer amb un de mata de pera, que també vingui al nostre club.
4: Un club internacional, aquest ja.
8: Gairebé sí, ja. Interprovincial segur.
4: Molt bé, molt bé. Això, evidentment, el funcionament és per tots. No sé si ens els podries dir tots o...
9: Sí, te puedo hacer la cantada.
4: Vull dir, més que res, perquè la gent sàpiga també una mica...
9: Sí.
4: Clar, tu pots imaginar, però... Bueno...
9: Clar, mira, tenim 14 de, a nivell d'idiomes. Tenim el de lectura fàcil en català, va, que he tingut aquí la representació. Tenim el de francès, que ho porta la Dominique Forey. Tenim el d'anglès, que és el Sue Reddings. Després tenim a nivell de narrativa tenim una de les novetats també d'aquesta temporada, que és el de lectures imprevistes, que ho porta el Joaquim Micó.
4: Imprevistes?
9: Imprevistes.
4: I això, què vol dir una lectura imprevista?
9: Bueno, perquè la tria que ha fet el Joaquim, que és novel·la variada, de tots els gèneres una mica, doncs és per deixar-te descobrir, és a dir, deixar-te sorprendre.
4: Molt bé,
9: no?
4: Molt bé.
9: Amb lectures, i l'inaugurem aquest dijous 22 d'octubre amb la visita del Xavier Bosch. Sí. És a dir, tenim una obertura de luxe amb un dels autors més reconeguts a la literatura catalana actual. Després comencem per als temàtics, tenim el del Xavier Borrell, el noir, el de gènere negre, tenim el de creixement personal, pàgines endins, que està relacionat amb el nostre fons especial de salut i benestar, tenim el feminista, el T de Teresa, i després tenim d'altres formats. Tenim aquí una representació, el de poesia, manual d'ús, el de teatre, llegir al teatre, que ho fem en col·laboració amb el Teatre Nacional de Catalunya, amb el TNC. Tenim el de cinema, 24 imatges per segon, que aquest també el porta el Joaquim Micó. I després tenim els infantils i els familiars infantils i juvenils, el club familiar, que és el laboratori de lectura, que ho porta un servidor. Tenim el Top Secret, que és l'infantil, i el de vora llibres, que és el juvenil, que els porta la Booktuber Misha. I tenim el club de videojocs, el Ficció en Joc, que també ho porta un servidor. I aquí serien els...
4: Com de jocs? De jocs de...
9: De videojocs.
4: De videojocs. Videojocs. Llibres de videojocs.
9: No, videojocs.
4: Ah, videojocs. Puri duro. Aquí, llavors, com sí. Va això? Te'n portes la Play cap allà?
9: Et portes la Play? No, en aquest cas, aquest tenim una bateria de 10 iPads a la biblioteca de Cubelles i els deixo per fer les sessions. Mm-hmm. I es fa estona de joc en directe, que és comunitari, és jugar en comunitat.
4: I amb diferents jocs,
9: entenc. I amb diferents jocs. Fem com un itinerari, una miqueta basant-se en un projecte d'educació digital que tenim a la Diputació de Barcelona, fem com uns itineraris i es fan sessions de jocs i després doncs, amb el joc fem alguna cosa que és fer conversa.
4: Uh-huh.
9: Vale, a partir de la realitat o...
4: Quines edats estem parlant?
9: Això a partir de 5è de primària.
4: 5è de primària, eh? Uh-huh. I quins jocs tracteu per posar un exemple?
9: Bueno, el que fem bàsicament és joc indie, videojoc indie. Ara el que fem és un estudi txec, que es diu Amanita Design, que és el Samorós.
4: Espera't, perquè jo he fet cares, però la Teresa Joval n'ha fet
9: sí,
4: més,
9: sí,
4: eh?
9: És que això és...
8: Jo he fet
9: celles. Sí.
4: Que, comencem. Què és un videojoc indie?
9: És un videojoc fet per una empresa, perquè ens entenguem, alternativa.
4: Vale.
9: No és la Sonic ni la Nintendo. Vale?
4: No són gran vendes.
9: Vale. Clar, els nois que s'apunten sempre els diem que han de tenir com la ment oberta a fer com recepció de que van a jugar de maneres diferents, a jocs diferents, perquè la idea és aquesta, és treure el nen del joc de disparos, de futbol, etcètera, etcètera, no? Que són els que dominen l'imperi i les grans empreses que són Sonic, Nintendo,
4: sí.
9: etcètera. Vale?
4: Llavors anem cap a altre tipus de videojocs.
9: Exacte.
4: I tots aquests noms que has dit tu, de què són els jocs?
9: És de pena, poden ser per exemple de cartes, poden ser d'estratègia, poden ser de trencaclosques, poden ser sempre intentem tocar una manera diferent de jugar perquè vegin que no només és estar disparando, per exemple, no? Que es poden fer moltes més coses.
4: I aquest també s'han d'apuntar, eh?
9: Aquest sí, els infantils i juvenils sí que van amb inscripció, perquè a diferència dels adults, que ja som tots majors d'edat i som responsables, els nens petits també ho són, però necessiten un seguiment. Mm-hmm. Necessites que els avisis, que els posis en context, i per tant, amb els infantils sí que al principi vam dir de no fer-ho, però al final va millor que tinguin inscripció, perquè és una altra dinàmica.
4: I què s'ha de fer per inscriure's? Si algú està escoltant i diu, hosti, pues mira, el meu fill potser li interessaria.
9: Clar, aquí és posar-te en contacte amb la biblioteca i mira si n'hi ha plaça i fas la inscripció.
4: Molt bé, i també és un cop al mes?
9: És un cop al mes.
4: Perfecte.
9: De tots.
4: Doncs el que dèiem, ja absolutament de tot, fins i tot de videojocs, eh? Que aquest potser és el que ens ha sorprès més amb tots, com a mínim aquí. Però en tot cas, el que sí que recordar que la biblioteca té les seves xarxes socials, tota la informació a la web, per tant, totes aquestes informacions que hem anat dient la poden trobar també a la biblioteca, a les xarxes socials, i si no, el més fàcil és acostar-se un dia i poder doncs, preguntar o fins i tot doncs, apuntar-se ja directament a un d'aquests dels clubs de lectura. Nosaltres, com cada mes, sempre tenim l'agenda de la biblioteca i fem un cop d'ull també a les activitats. Una d'elles és aquesta xerrada, no? Aquesta conferència que tindrà el Xavier Bosch, que és d'aquí uns dies. Doncs, David, també Xavier, Glòria, Teresa, moltes gràcies per acostar-nos, per explicar-nos doncs, tota aquesta oferta que tenim a la Biblioteca de Cubelles i bé, doncs que vagi molt bé i fins la propera.
5: Moltes gràcies. Adéu.
8: Ens veiem.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
12: Hola,
11: de
12: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
11: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. Tu sonrisa también está incompleta. Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
2: Cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol, tot i que amb bandes de núvols alts pràcticament tot el dia que entenyiran el cel i, a més, s'hi afegiran alguns núvols baixos a partir de mitja tarda, amb una temperatura que s'ha mantingut alta de nit, al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima encara puja de més i si ahir ja va estar per sobre dels 25, avui podria arribar als 26, amb una humitat alta, temperatura també molt alta per l'època de l'any en què estem. Vent feble amb terral de nit i garbí de dia, fent que la mar estigui molt encalmada, mar plana o arrissada, pràcticament tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui estable, però no tant com avui, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos al matí, cel una miqueta més clar al centre del dia i amb més núvols que clarianes a la tarda, tot i així, sense més importància, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima demà quedarà més curta i estarà entre 24 i 25, amb una humitat que continuarà molt alta, vent feble amb terral de nit i marinades de migjorn al centre del dia, i continuarem amb una mar pràcticament plana o arrissada tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Detingut un grup especialitzat en robar cases de persones amb un alt poder adquisitiu que havien actuat aquí, a Cubelles. Els Mossos han vinculat dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys a un total de 8 robatoris amb força en domicilis de tota Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquest grup aquest 1 d'octubre passat a Gavà. Es tractaria d'un grup criminal especialitzat en robatoris amb força que havien actuat, com dèiem, aquí a Cubelles i també en altres llocs propers, com Sant Pere de Ribes o Castelldefels, entre d'altres. Una investigació engegada a principis de 2025 i coordinada amb les unitats d'investigació de Figueres, Gavà i Vilanova i la Geltrú ha culminat aquest octubre amb la detenció d'aquest grup de dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys. Els agents han pogut acreditar fins a 8 fets comesos, concretament a Castelldefels, en dues cases diferents, i també al Papiol, a Sant Vicenç de Montalt, aquí a Cubelles, a Peralada, Sant Pere de Ribes i l'Agullana. Les gestions policials han permès detectar coincidències en la manera d'actuar dels autors, els objectius seleccionats i els mitjans emprats. Els investigadors han identificat aquest grup estable que es desplaçava habitualment en vehicles de lloguer i que realitzaven vigilàncies prèvies per analitzar els moviments de les víctimes i les característiques dels domicilis abans d'actuar. Segons la investigació, els integrants del grup dedicaven temps a estudiar els habitatges abans de perpetrar els robatoris. I també, segons han recollit en la investigació, hi ha testimonis, imatges de sistemes de videovigilància i altres indicis que han permès situar els investigats a l'entorn de diversos domicilis afectats abans de la comissió dels fets. La investigació apunta també que el grup dirigia principalment la seva activitat contra habitatges que eren susceptibles de contenir objectes de gran valor econòmic. Entre els fets investigats hi hauria un robatori consumat en un domicili vinculat a una persona amb una notòria projecció pública, un episodi que va resultar determinant per avançar en la identificació dels presumptes autors. La investigació, finalment, ha permès concloure que els membres del grup actuaven de manera coordinada i amb funcions diferenciades. Hi havia un dels integrants que era el qui feia tasques de reconeixement i era el que acabava entrant a les cases a robar, i els altres dos membres eren els qui donaven suport logístic o participaven en els desplaçaments i facilitaven els recursos necessaris per a l'activitat delictiva, com per exemple la contractació dels vehicles de lloguer. Finalment, dos dels tres detinguts han passat a disposició judicial i entre els tres sumen més d'una trentena d'antecedents, molts d'ells per delictes contra el patrimoni. L'Ajuntament haurà de pagar un lloguer pel casal d'avis municipal. L'espai és propietat de la Fundació Pinae i el conveni signat l'any 2010 amb la desaparició de Caixa Penedès durava fins al 2025. El govern local ha aprovat, de fet, aquest agost passat, el plec de condicions i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte d'arrendament del primer i el segon pis de l'edifici situat al passeig de Narcís Verdagí número 3, és a dir, el casal d'avis municipal. Malgrat que encara no s'ha fet pública la durada del contracte ni el lloguer que haurà d'abonar l'Ajuntament a la Fundació Pinae, sí que es tracta d'una despesa nova, ja que des del 2010 la cessió d'aquests locals era gratuïta i, prèviament, a més, era un edifici vinculat directament a l'obra social de Caixa Penedès, que se'n feia càrrec del seu manteniment. Així ho ha confirmat Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, en declaracions a Ràdio Cubelles.
5: Fins ara no havíem de pagar amb el conveni que hi havia, i llavors ara ja sí que Pinae ha dit que ja ara ja sí que s'ha de fixar una quantitat. Llavors, bueno, els serveis tècnics han fet una valoració tècnica per veure... bueno, una taxació. Han fet una taxació i amb això s'ha arribat a un acord.
2: La regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, no ha detallat encara la quantitat que haurà de pagar l'Ajuntament a partir d'ara, però ha comentat que l'acord amb la Fundació Pinae se situarà, en principi, per sota del preu de mercat.
5: Fan un contracte de lloguer amb els ajuntaments. Llavors, sí que és veritat que aquests preus estan per sota de mercat, perquè és una fundació sense ànim de lucre, etc. Però bueno, els ajuntaments és com que si volen mantenir aquest edifici han d'arribar a aquest acord amb ells d'un lloguer.
2: I segons la regidora Corbillo, el govern local no s'ha plantejat una alternativa per les característiques que té aquest edifici.
5: I nosaltres ho hem estirat, però ha arribat un punt que ens han dit, escolteu, hem de signar aquest hem ja de formalitzar un contracte, hem de fer ja un contracte de lloguer, i en això estem en perquè nosaltres no volem perdre aquest edifici. Està molt ben situat, està al centre, té ascensor, és superaccessible per tot tipus de persones, sobretot d'aquest perfil. Llavors, bueno, ubicat això en el centre, al costat de la farmàcia, al costat de l'església, en fi, i farem aquest contracte.
2: L'any 2016, la Fundació Pinae ja va intentar fer un canvi en les condicions per poder cobrar un lloguer per aquests locals de Cubelles, però el govern municipal d'aquell moment ho va rebutjar per mantenir el conveni signat, que era vàlid fins al 2025. D'altra banda, aquests dies el casal d'avis acull nombroses activitats vinculades a l'Octubre Més 65 i els usuaris també es preparen per celebrar el dinar de la gent gran, que està previst per aquest diumenge que ve, dia 18 d'octubre. El dol és una de les temàtiques que està centrant tres xerrades dins de la programació de l'Octubre Més 65. Aquesta iniciativa, conduïda per la psicòloga Jennifer García, membre de l'equip de Viles Cuidadores, proposa un espai càlid i comunitari per posar paraules a situacions emocionals complicades i sovint difícils de compartir socialment. La primera de les trobades va plegar una quinzena de participants el dilluns 5 d'octubre passat en una primera sessió marcada per la confiança i l'escolta mútua. L'objectiu és acompanyar les persones grans en un procés per comprendre que el dolor i el dol no respon a cap calendari rígid ni a un únic patró de comportament, tal com ha explicat Jennifer García en una entrevista a Ràdio Cubelles.
6: Al final, dolç seria que es pugui arribar a tenir un record des de l'amor i des de l'amabilitat al llarg del temps. Mm-hmm. que no generi el buit o la sensació de tristesa profunda que genera l'inici.
2: Durant les sessions s'aborden diferents tipologies de dol que habitualment puguin quedar silenciades o minimitzades per l'entorn. Segons destaca Jennifer Garcia, el procés de dol està directament vinculat a la intensitat del vincle i no exclusivament a la defunció d'una persona propera, que seria el primer cas que ens vindria al cap. En aquesta línia, Jennifer Garcia aconsella, per exemple, que no es menystingui la pèrdua d'animals de companyia, un dol que pot ser intens per la convivència diària. Altres processos de dol poden sorgir per canvis d'etapa vital, com la pèrdua d'un projecte de vida o del domicili habitual o de relacions d'amistat significatives. I, evidentment, un dels dols més comuns, més habitual, que es donen en edat avançada, és la mort de la parella, un dels desencadenants, a més, freqüents de la soledat no desitjada. La professional Jennifer Garcia remarca que transitar una pèrdua pot generar un ventall d'emocions que va més enllà de la tristesa. Es pot passar per la ira, la incomprensió o la culpabilitat, a més de sobtades fluctuacions de l'estat d'ànim. Aquest acompanyament pren especial rellevància en persones que han exercit, per exemple, de cuidadores familiars durant llargs períodes.
6: Les persones cuidadores tenen un tipus de dol més característic, poder una mica més complex i que genera una mica de confusió, perquè moltes vegades podem trobar que després d'un període on s'ha cuidat durant molt de temps a una persona, a una mare, a un germà, a una parella, perquè hi ha hagut una enfermedad, hi ha un temps en què la persona, aquell cuidador, es dedica moltíssim, 24 hores, a està pendent de les necessitats de l'altre. I quan aquella persona mor, deixa com un buit molt gran que pot arribar a ser perillós a nivell emocional perquè es poden encreuar emocions. L'emoció de la tristesa amb poder l'emoció de cert grau de calma o alleugerament del pes i que poden arribar a sentir-se culpables.
2: Les properes sessions dedicades al dol es faran els dilluns 19 i 26 d'octubre, 4:45 de la tarda, al Casal d'Avis Municipal, amb accés lliure i obert a tothom qui s'hi vulgui incorporar. I, paral·lelament, també continua el funcionament del programa Viles Cuidadores, que actualment compta amb 26 usuaris a Cubelles, que vol reforçar aquesta creació d'una xarxa per evitar l'aïllament, per evitar la soledat no volguda i per acompanyar en casos de persones que s'hagin trobat soles també després de la pèrdua d'una persona estimada. Ja es pot consultar el cens electoral de Cubelles per les eleccions espanyoles del pròxim 29 de novembre. L'Ajuntament de Cubelles ha habilitat des del 12 fins al 19 d'octubre, tots dos dies inclosos, un servei de consulta del cens electoral amb motiu d'aquestes eleccions convocades per al diumenge dia 29 de novembre de 2026. La consulta es pot fer mitjançant el mateix web de l'Ajuntament, cubelles.cat, o també a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Per fer la consulta, això sí, es requereix tenir un certificat electrònic o també el clave que dona l'Estat. Durant el període de consulta, els possibles electors que vulguin consultar el cens poden comprovar que consten correctament inscrites i verificar les seves dades. Aquesta comprovació és especialment recomanable per detectar errors o omissions que puguin afectar l'exercici del dret de vot del 29 de novembre que ve. El cens vigent per a aquestes eleccions es va tancar l'1 d'agost de 2026, segons l'Ajuntament, i incorpora, per tant, els moviments comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils fins al 30 de juliol passat. Els canvis de domicili posteriors

i necessari justificar errors en les dades personals. L'Oficina del Cens Electoral és l'organisme competent per resoldre totes aquestes reclamacions. I l'Ajuntament recomana a tota la ciutadania comprovar les seves dades del cens dins del termini establert, especialment si han canviat de domicili o han modificat recentment alguna dada personal per poder detectar i corregir possibles incidències abans de la jornada electoral. Els Castellers del Foix han descarregat el seu desè 3-7 de la temporada a Viladecans aquest dissabte. La colla covellenca també ha culminat per primera vegada un 3-6 aixecat per sota, però no han assolit el pilar de 5, que els ha quedat en intent i que és una de les fites que tenen pendents d'aquesta temporada. Els Castellers del Foix han participat aquest dissabte passat, 10 d'octubre, en la diada del 13è aniversari dels Castellers de Viladecans, en una jornada que està marcada pels castells de 6 i de la gamma bàsica i mitjana de 7, així com les estrenes i la germana entre colles. Els covellencs han descarregat el desè 3-7 de la temporada, una fita que confirma la solidesa d'una construcció que s'ha convertit en el gran senyal d'identitat dels del Foix aquesta temporada. Descarregar-lo per desena vegada aquest curs és una mostra de la regularitat assolida i del treball que hi ha al darrere. La jornada de dissabte també ha servit per estrenar, per part dels castellers covellencs, el 3-6 aixecat per sota, una construcció nova que amplia el repertori de la colla i que dona continuïtat a un treball tècnic fet durant tota la temporada. A més, també han aconseguit descarregar els castellers del Foix la seva 13a torre de 6, el 2-6, que és un dels castells també que més han repetit aquesta temporada, els de la camisa turquesa. La nota agradolça, però, va arribar al final de l'actuació. Els castellers del Foix han intentat el pilar de 5 aquest dissabte, una construcció que encara resisteix aquesta temporada, i això no va permetre posar la cirereta una jornada que, malgrat tot, va deixar motius per valorar positivament el pas per Viladecans. La diada ha estat també una bona oportunitat per compartir plaça amb els castellers de Viladecans, la colla jove de l'Hospitalet, i també van tenir una visita molt especial als castellers de Loprado, arribats des de Santiago de Chile. La colla xilena fa aquests dies una ruta castellera pel territori després de participar en la 5a diada de colles internacionals del concurs de castells, portant la tradició castellera més enllà de les seves fronteres i convertint la jornada en una mostra també de la dimensió internacional d'aquesta pràctica. Després d'aquesta diada del dissabte passat, els castellers del Foix tenen un cap de setmana especialment intens. Tindran dues actuacions consecutives. Aquest dissabte aniran al Vinyana. Allà compartiran plaça amb els Nens del Vendrell. I el diumenge actuaran a l'Arbós, amb els Minyons de l'Arbós. Dues noves oportunitats per continuar sumant rodatge, consolidar les estructures i mantenir viu l'impuls d'una temporada en què, sobretot, el 3-7 s'ha convertit en una vegada més en bandera dels castellers del Foix. L'Ajuntament ha engegat aquest mes d'octubre la campanya de poda dels arbres que hi ha a la via pública. Les primeres actuacions s'han fet als plataners del Passeig de Narcís Verdagí i al barri marítim, on té previst l'Ajuntament engegar la poda de les moreres, una de les espècies més presents a la via pública de Cubelles. Els treballs a càrrec de l'empresa Tegar s'estendran progressivament en els diferents barris i sectors de Cubelles durant aquests pròxims mesos fins a completar les actuacions previstes. La finalitat principal de la campanya és afavorir el desenvolupament i el bon estat de salut dels arbres que hi ha a la via pública i prevenir possibles riscos per a les persones i l'entorn urbà. Les tasques inclouen la retirada de branques seques o malmeses i la poda de les que puguin interferir amb el mobiliari urbà, la senyalització viària, l'enllumenat públic o les façanes dels edificis, entre altres motius. La calorada d'aquest estiu ha abocat Catalunya a assolir els nivells més alts d'ozó troposfèric des del 2019, segons ha anunciat la Generalitat. I aquí, a l'estació que mesura l'aire al poliesportiu de Cubelles, durant la campanya del 2026 de vigilància de l'ozó, s'ha superat el llindar d'informació a la població en 8 ocasions, en 3 dies diferents. Els punts de mesurament situats a Tona i Vic han estat els que han registrat més superacions al país, amb un total de 26 i 20 respectivament.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha publicat recentment aquest dijous passat les dades anuals corresponents a la campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya de l'any 2026. Durant el període d'atenció intensiva, que va del 15 de maig al 15 de setembre, la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica ha registrat 115 superacions dels llindars de protecció a la població,

0: mitjançant les 51 estacions automàtiques de mesurament repartides pel territori, una de les quals, tornem a repetir, està situada aquí, a Cubelles, al poliesportiu. La xifra de superacions suposa el registre més elevat des de la campanya de l'any 2019 i trenca una dinàmica descendent dels últims anys. En el cas de l'estació que mesura la qualitat de l'aire situada aquí, al poliesportiu de Cubelles, el llindar d'informació a la població s'ha superat durant el 2026 8 vegades en 3 dies diferents i en 2 ocasions més, però dies previs a l'inici de la campanya del Departament de la Generalitat. Concretament aquí a Cubelles, a l'estació que mesura la qualitat de l'aire, el llindar d'informació a la població s'ha superat els dies 9 i 10 d'abril, en aquest cas serien els 2 dies fora de campanya, i després durant 3 dies més dins de la campanya de vigilància. El 26 de maig, en què es va superar en 2 ocasions, el 16 de juny hi va haver una hora en què es va superar el llindar, i sobretot el 23 de juny, el dia de la Revetlla de Sant Joan, hi va haver 5 hores en què es va superar el llindar d'ozó. L'ozó és un contaminant secundari originat per reaccions fotoquímiques de determinats gasos sota una forta radiació solar, i per això els nivells augmenten durant les estacions més càlides de l'any. El juliol més calorós des de 1950 a Catalunya ha concentrat la majoria d'episodis, sobretot a la plana de Vic i també a l'àrea de Barcelona. L'increment de la freqüència de les onades de calor vinculades al canvi climàtic converteix l'ozó en un dels reptes ambientals i de salut pública prioritaris, segons ha publicat la Generalitat. Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
1: Es que era una assignatura pendent, era un vehicle que bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle, al final ha quedat ja bastant definit, i això ens ajuda a nosaltres pues, a saber i als mateixos usuaris i conductors què és el que poden fer i el que no poden fer. I bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
0: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
2: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i qui l'incompleixi ja alhora pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
0: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
1: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicle i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquestes persones, igual que l'usuari del patinet, queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment bueno, protegits econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que pues, pugui anar al metge i que es pagui la despesa que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
0: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles, en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats.
3: El cap de setmana esportiu ens deixa una gran notícia i és l'estrena del club de futbol Sala Cubelles en la primera catalana i, a més, ho ha fet amb un derbi comarcal davant dels Sitges i amb un marcador d'escàndol, amb un 3-10, victòria clara i contundent d'aquest club de futbol Sala Cubelles que es presenta una temporada en aquesta primera catalana força renovat, amb novetats des de la banqueta i també amb alguna incorporació i que fins ara no els havien pogut veure en joc perquè la primera jornada es va haver d'ajornar per l'alerta meteorològica i aquesta setmana es posava en pista davant dels Sitges en un derbi intens, com ja va ser en tradició els enfrontaments entre els Sitges i el Cubelles. En aquest cas, a domicili, els cubellencs van guanyar el partit amb molta autoritat. Un cap de setmana també que deixa victòries destacades en l'hoquei patins, amb golejades, com la que comentàvem, del club de futbol Sala Cubelles, però també amb victòries de l'equip B del club de futbol Cubelles, que va guanyar 1-2 al camp del Vilanova del Camí el divendres al vespre. En canvi, el primer equip no va poder fer valer el factor camp i va caure el Josep Pons i Ventura per 1-2 davant de l'Ull de Cona. Un resultat que significa la segona derrota de l'equip cubellenc, en aquest cas sumant dues victòries i dues derrotes. El proper cap de setmana tornaran a jugar a casa, en aquest cas amb la visita de la Sènia al Josep Pons i Ventura i amb la intenció de trencar aquesta dinàmica de dues derrotes consecutives. Com dèiem, en el futbol sala també es va debutar el segon equip, en aquest cas el Cubelles B, que va perdre 0-3 a casa davant del CASP, en el que va ser també el primer partit a casa de la temporada. I pel que fa a hoquei, el primer equip masculí va caure 2-3 davant de l'Espanyol en un partit molt ajustat d'aquesta primera catalana. En canvi, el conjunt masculí de tercera catalana va sumar la victòria per 2-4 a la pista del Joieries Moner Sant Ramon amb aquesta victòria i també va guanyar el sènior femení del Club Patí Cubelles que es va imposar per 0-1 al Sant Feliu en una nova jornada també de la primera catalana femenina i les cubellenques que segueixen invictes en aquest inici de temporada. Aquesta setmana no hi havia jornada pel que fa al vòlei, degut a que el calendari tenia prevista aquesta jornada de descans, coincidint també amb el pont del festiu d'aquest primer dilluns. D'aquesta manera, el balanç del cap de setmana són 4 victòries, 3 derrotes per als equips cubellencs i la mirada ja posada en una nova jornada, la del proper cap de setmana, la qual sí que s'hi afegiran ja els partits del club de vòlei Cubelles per disputar una nova jornada esportiva.
4: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Ja ens venia de gust treure el jersei del fons. Ja ens venia de gust reunir-nos vora el foc. Ja ens venia de gust

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol, tot i que amb bandes de núvols alts pràcticament tot el dia que entenyiran el cel i, a més, s'hi afegiran alguns núvols baixos a partir de mitja tarda, amb una temperatura que s'ha mantingut alta de nit, al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima encara puja de més i si ahir ja va estar per sobre dels 25, avui podria arribar als 26 amb una humitat alta, temperatura també molt alta per l'època de l'any en què estem. Vent feble, amb terral de nit i garbí de dia, fent que la mar estigui molt encalmada, mar plana o arrissada, pràcticament tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui estable, però no tant com avui, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos al matí, ser una miqueta més clar al centre del dia i amb més núvols que clarianes a la tarda, tot i així, sense més importància, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima demà quedarà més curta i estarà entre 24 i 25, amb una humitat que continuarà molt alta. Vent feble amb terral de nit i marinades de migjorn al centre del dia i continuarem amb una mar pràcticament plana o arrissada tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Avui a Ràdio Cubelles volem parlar dels clubs de lectura que tenim a disposició a la Biblioteca de Cubelles. Per això tenim amb nosaltres el David Márquez, que és el seu bibliotecari. David, bon dia, què tal?
5: Hola, bon dia a tothom.
4: Bé, anem a parlar d'aquests clubs de lectura que abans ho estàvem parlant, n'hi ha 14 de disponibles, no? Ni un ni dos, fins a 14. Explica'ns una mica tot aquest ventall.
5: N'hi ha per tots els gustos. N'hi ha, doncs, exacte, n'hi ha, aquesta temporada posem en marxa 14 clubs de lectura, 4 són familiars, infantils i juvenils i 10 són per al públic adult. I és el que diem, n'hi ha una mica per tots els gustos, perquè n'hi ha el que li agradi la novel·la, el que li agradi la narrativa, el que vulgui aprendre a llegir en català i practicar conversa, tenim els clubs d'idiomes, tenim els clubs temàtics, per al que ja es vulgui especialitzar una miqueta en lectures com tipus feminisme, tipus gènere negre, etcètera, etcètera.
4: Ara després en posarem algun exemple perquè ens acompanyen també les persones que dirigeixen una mica aquests clubs de lectura, però perquè la gent situï què és un club de lectura i què és el que doncs, es fa, no? Com funciona.
5: Un club de lectura és un espai de trobada i de conversa a la biblioteca i el fil argumental d'aquest espai de trobada i conversa doncs és un llibre i la seva lectura. A partir d'aquesta lectura que fan els participants, que s'emporten un llibre a casa, el tenen durant unes setmanes, generalment és un mes. Depèn del club, té una periodicitat o una altra, però majoritàriament són mensuals. I una vegada que l'han llegit, fan la trobada a la biblioteca i ho comenten entre tots els participants i que generalment sempre la tertúlia està moderada per un conductor o un moderador. N'hi ha algun grup que és autodirigit, però la majoria són amb conductors i moderadors.
4: Per tant, el llibre l'agafen en préstec a la mateixa biblioteca.
5: Exacte, el llibre l'agafen en préstec i ja el mateix préstec el dia del retorn coincideix amb la trobada que han de venir, perquè vinguin, facin la trobada i retornin el llibre. I si els ha agradat i volen

0: És a dir, seran diversos moderadors que es repartiran les lectures. I la Glòria Alcàcer és una de les col·laboradores que fa la primera de les sessions.
1: Mm-hmm.
0: La segona. La segona.
2: El club es diu...
1: Lectura fàcil.
2: Lectura fàcil en català.
0: Exacte.
2: No? Vinga, Glòria, explica'ns una mica, va. Que és, jo ho he preguntat abans, perquè no d'això, però què és la lectura fàcil?
1: És això que... Bueno, la lectura fàcil són uns llibres, les edicions d'uns llibres, que són novel·les reduïdes, de manera que sigui més fàcil la seva lectura. O sigui, els capítols són molt més curts, però et permet que persones que tenen dificultats per llegir o persones que s'inicien en una llengua, com pot ser el català, perquè això està dirigit a aprenents de català que hagin fet el nivell A2 o el B1, puguin accedir a llegir un llibre en català. I després la intenció, sobretot del club de lectura d'aquest en concret, és que parlin, que agafin, que adquireixin més vocabulari, i que es deixin anar a parlar. Sobretot aquest és l'objectiu. Mm-hmm. I com ell ha dit, la primera sessió serà el 29 d'octubre i la farà el que és el coordinador del Garraf, que és el Xavier Brutons. I a partir d'aquí ens ho hem repartit entre tres voluntàries, la Glòria, la Teresa Jubal i la Maite Golobar, i ens hem repartit els llibres, perquè aquest club té una altra característica diferent de la resta de clubs, que és una de les coses que m'agrada d'aquesta biblioteca.
2: És més que un club, no?
1: No, a part de que sigui més que un club, és que és tancat.
2: Ah.
1: Que és l'únic que és tancat. Mm. O sigui, aquí hi ha 10 persones que s'han apuntat en aquest club i se suposa que estaran tot l'any fent-lo, tot el curs, fins al juny. Mm-hmm. Que els altres clubs de la biblioteca, a mi el que m'agrada és que no tens l'obligació de ser-hi sempre. I tu agafes un llibre i dius, ah, mira, aquest m'interessa. Quan és la reunió tal dia? Ah, molt bé. Però si el mes següent no, doncs no passa res. Uh-huh. I en aquest, en concret, que dic que és tancat, sí que hi ha totes les sessions, la primera el 29 d'octubre, les altres són el darrer dijous de cada mes i ens ho hem repartit. La següent seré jo fent el llibre Solitud, després vindrà la Maria Teresa Jubal, Jubal amb Terra Baixa, la Maite farà Josafat, i així fins a tots els llibres que ja estan que llegiran al llarg de tota la temporada.
2: I com a curiositat, perquè imagino que vosaltres heu llegit els dos, o sigui, el llibre regular, diguéssim, a l'original, no?
1: Sí.
2: I després aquesta lectura fàcil... És un resum? Treuen trames? Com s'arregla això? Perquè per baixar una mica el volum i el nivell, imagino.
1: El nombre de capítols és el mateix. Uh-huh. O sigui, són tots els capítols, però molt reduïts. Tot el que t'expliquen com si diguéssim l'essencial, el que és essencial, però falta molta part de literària i això no hi és. Però bueno, per començar i perquè t'enganxis a llegir pot estar bé.
0: Bueno, moltes vegades el que passa és que són textos adaptats, és a dir, clar, tot el que és la gramàtica
1: adaptats.
0: I tot el que diu la Glòria, tot l'estil literari i tot això, doncs està fora veritablement, perquè s'intenta que la frase sigui el més senzilla possible, la seva construcció...
2: Quina feinada, per això.
0: O sigui,
2: fer aquesta reducció, no? Déu-n'hi-do. Per tant, hem dit que aquest club de lectura existeix, però no s'hi pot apuntar ningú.
1: Estan apuntats.
0: Sí,
2: però vull dir que no s'hi poden afegir.
0: Sí, perquè està complet. Clar, el que comentava la Glòria és una de les característiques de l'organització dels clubs de lectura aquí a Cubella, és que en els clubs de lectura per als adults no demanem inscripció. És a dir, són sessions obertes amb aforament limitat. És a dir, que la gent va a la biblioteca, veu a l'espai de clubs de lectura i agafa el que li interessa. Clar, generalment el que li agrada al gènere negre, doncs generalment sempre n'hi ha una part del quòrum que sempre és la mateixa perquè són els fidels. Però també tens una petita part que potser vol anar canviant, perquè li ve de gust llegir això, però en un altre moment li ve de gust llegir poesia, per exemple, que no està tan acostumat i li agrada l'obra que es llegeix. Doncs tens la possibilitat de canviar-te sempre que n'hi hagin llibres. Clar, i aquest que comenta la Glòria és l'únic que sí que és veritat que dels adults no compleix aquesta característica, perquè com és una col·laboració amb la normalització lingüística, volen una llista d'inscripció per fer un seguiment d'aquesta gent, segurament,
2: sí,
0: i tenir un coneixement una mica més exhaustiu de l'evolució del club.
2: Molt bé, aquest és el Club de Lectura Fàcil en Català. Ens anem a un...
1: Espera un segon.
2: Digues.
1: Em deixes que... Perquè sí, et facis una idea.
2: És que no et veig i...
1: Com comença Solitud, per exemple, el primer capítol, l'edició...
2: L'original.
0: L'original.
1: Passat Riu d'Horta, havien atrapat un carro que feia la mateixa via que ells. I en Maties, amb ganes d'estalviar el delit, preguntà al carreter si els volia dur fins a les collades de la muntanya. El pagès, rialler i encantat de trobar una estona de conversa, li feu seguir de lloc a son costat en la postrevessera i digué a la Mila que s'ajuqués darrere d'ells sobre el bossat. Això seria la normal. La reduïda aquesta.
2: La fàcil,
1: la lectura fàcil. La Mila i en Maties, el seu home, estaven cansats. Feia més d'una hora que caminaven. Abans havien anat amb tartana fins al poble de Llisquens, però de Llisquens a Riu d'Horta havien d'anar a peu. Era l'abril, feia sol i calor, i havia fan sec al camí. La Mila estava de mal humor. Llavors va passar un carro i en Maties va preguntar al carreter si els volia dur fins a la muntanya. Veus? És...
2: Sí.
1: El contingut, al final, pot acabar sent el mateix, però no té res a veure.
2: Bueno, clar, li falta literatura, que dèiem, no? Una mica és més senzillet. Dèiem que hi ha el de lectura fàcil, anem cap a la novel·la negra, i en aquest cas doncs, hem de saludar el Xavier Borrell. Xavier, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: I doncs tu fas poesia autèntica, no? Novel·la negra, evidentment, novel·la negra.
3: Sí.
2: Explica'ns una mica el teu club de lectura.
3: El meu club de lectura és novel·la negra i thriller, no cal juntar-ho perquè no és ben bé el mateix. Bé, la idiosincràcia del meu club és que la novel·la negra dona molt d'espai de reflexió. A part de comentar els llibres, que sí que ho fem i que bé, hi ha molta gent que s'espanta perquè, jo no sabia que em posaries un llibre tan dur. Dic, bueno, no sé a què ha vingut vostè, que esperava vostè aquí, no? Però molt bé, la veritat és que ja tenim molta gent, està molt ple, molt participatiu, i el que deia, el bo que té la novel·la negra és que és un espai de reflexió, perquè el món evoluciona i la novel·la negra evoluciona a paral·lel en el món. Llavors es pot parlar de política, d'història, de qualsevol cosa que hagi passat al món en el segle XX, segurament, del segle XX endavant. I bé, ens agrada molt perquè està molt viva la novel·la negra.
2: En aquest cas, ets el conductor, no? Es diu així. Per tant, ets el que tries els llibres.
3: Sí.
2: I tu ja els tens triats tots o vas fent...
3: Aquest any sembla que no, estem a la meitat.
0: Però falta un poc, sí.
2: Estem a la meitat. Ara, per exemple, quin esteu llegint?
3: Ara, Secrets ofegats, de la Susana Hernández, que és un llibre que és molt interessant perquè parla de la primera manifestació de Sant Boi, de l'11 de setembre, com d'un assassinat i desaparicions a un pantà que no diu ben bé quin és, i una mica entre aquella època i aquesta en dos, en paral·lel.
2: I això fins quan? Quan teniu la trobada vosaltres?
3: El 28 d'octubre.
2: 28 d'octubre, també cauen... Tots són el mateix dia, les trobades, o no?
0: La majoria són en dimarts, però com tenim tants, no són tots en dimarts. N'hi ha en dilluns, n'hi ha en dijous, n'hi ha en divendres a la tarda. Divendres al matí tenim el del Club de Poesia al matí, que és l'únic que n'hi ha en horari de matí.
3: 27 és el nostre, no 28.
2: 27 d'octubre.
0: Sí. No, cap a finals.
2: Per tant, queda la meitat. Esteu una mica allò a meitat de... I el següent ja el sabem o no?
3: No me'n recordo.
0: Sí, el barman...
3: El barman del Ritz, era?
0: Exacte.
3: Oh, meravellós.
2: Sí. Vale. Sí.
3: Mira, és que jo ho visco perquè m'encanta. A més, la gran diferència dels clubs de lectura és que pots anar a parlar i fer spoiler. Perquè com tothom s'ho ha llegit i el que no s'ho ha llegit que ve i diu, és que jo no m'ho he llegit, dic, pues ho sento molt, no estàs al lloc adequat,
0: clar.
3: O t'aguantes.
0: I tant.
3: Però això a un festival o a entrevistes o presentacions de llibres no ho pots fer. En club de lectura sí, i això ho gaudeixes molt, perquè tens ganes de soltar allà el rotllo i vinga... Sí, sí.
2: Clar, a més, cadascú viu d'una manera, sí, no? I un personatge pot tenir una cara per un i una sí, cara per una altra. Per tant, si jo ara volgués participar del següent club de lectura, hauria de mirar si hi ha puesto, no?
0: Exacte. Apropar-te a la biblioteca i si n'hi ha en el buc del Borrell llibres, doncs l'agafes en préstec i t'ho deixem per la data de la següent tertúlia.
2: Mhm. Vale, que seria al final del mes de novembre.
0: Exacte.
2: Seria al final d'aquest llibre. Mm-hmm. Això no té cap cost.
0: És gratuït tot.
2: És gratuït. L'únic que has de tenir és el carnet de la biblioteca.
0: L'únic que has de tenir és el carnet de la biblioteca, tenir un petit compromís de si l'agafes, doncs poder venir tot això, i tenir moltes ganes de llegir, passar-t'ho bé i conèixer gent i participar.
2: Que aquí, Xavi, tu a més hi pots posar algun autor d'aquí.
3: Sí,
2: no? Entre mig d'aquí.
3: És la idea. La idea és repartir entre internacionals, de l'estat espanyol i catalans. Clar. Una mica de tots. Sí, sí. Mm-hmm. Per sort hi ha un catàleg de novel·la negra de les biblioteques de Catalunya o de Barcelona. Molt interessant. Gran.
2: Perquè tu tries del que hi ha a la biblioteca, entenc,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí. Bueno, jo li passo una llista a ell i em diu, hi ha aquest. I si, bueno, més o menys anem...
2: Quadra? Fent. Perfecte. Sí. I també tenim a la Teresa Joan, l'hem escoltat una miqueta allò de fons, però està aquí. Bon dia, Teresa.
4: Bon dia.
2: A banda de participar de la lectura fàcil, també volies parlar del de poesia, el club de poesia.
4: El club de poesia. Poesia en manual d'ús.
2: A veure, això què explica?
4: Això és... la poesia és una lectura que, tot i ser breu, la gent no li dedica... Fa falta un cert hàbit o unes certes ganes de conèixer-la per endinsar-s'hi. I aleshores el llibre és pràcticament muntar com un taller que condueix habitualment la Carme Rigol, que va ser sòcia fundadora, i que en principi és una trobada. Enguany s'ha convertit en una sessió trimestral, vull dir que per anar-hi entrant també està bé, i tot just el dia 9 vam fer el primer taller que estava dedicat a l'Anne Carson, que aquell dia ens vam enterar que li havien donat el Premi Nobel de Literatura, i amb el llibre de La bellesa del marit. Aleshores, va ser una sessió molt debatuda, perquè hi havia opinions que els marits tampoc eren tan guapos, altres que aquesta senyora tenia massa cap coneixement de grec perquè pogués ser fumable, i en general, vull dir, va ser una sessió animadeta.
2: Dic que la poesia, clar, abans deies tu, és una bona manera per entrar-hi, no? Perquè potser la gent sempre tira una mica enrere, ui, jo això no n'he llegit mai, cada 3 mesos...
4: Sí, i a més el trobar un grup que fa molt de temps que està fet, perquè és un dels grups de lectura de poesia més antics de Catalunya, i que en aquests moments va resistint, perquè... va creixent. Va ser una... Vam tenir en aquest trobada l'agradable sorpresa que hi havia una de les lectores de Cambrils.
2: Ostres!
4: I havia vingut per això, perquè va veure... És una persona a la qual Anne Carson li encanta i va venir per veure també com funcionava. O sigui que no et dic jo que no acabem a fer amb un de mata de pera, que també vingui al nostre club.
2: Un club internacional, aquest, ja.
4: Gairebé sí. Ja. Interprovincial, segur.
2: Molt bé, molt bé. Això, evidentment, el funcionament és per tots. No sé si ens els podries dir tots. O...
5: Sí, te puedo hacer la cantada.
2: Vull dir, més que res, perquè la gent sàpiga també una mica...
5: Sí.
2: Clar, tu pots imaginar, però... Bueno,
5: clar. Mira, tenim 14 a nivell d'idiomes. Tenim el de lectura fàcil en català, que he tingut aquí la representació. Tenim el de francès, que ho porta la Dominique Forey. Tenim el d'anglès, que és el Sue Reddings. Després tenim a nivell de narrativa, tenim una de les novetats també d'aquesta temporada, que és el de lectures imprevistes, que ho porta el Joaquim Micó.
2: Imprevistes?
5: Imprevistes.
2: I això, què vol dir una lectura imprevista?
5: Bueno, perquè la tria que ha fet el Joaquim, que és novel·la variada, de tots els gèneres una mica, doncs és per deixar-te descobrir. És a dir, deixar-te sorprendre.
2: Molt bé,
5: no?
2: Molt bé.
5: Amb lectures, i l'inaugurem aquest dijous 22 d'octubre amb la visita del Xavier Bosch. Sí. És a dir, tenim una obertura de luxe amb un dels autors més reconeguts a la literatura catalana actual. Després tenim, comencem per als temàtics, tenim el del Xavier Borrell, el noir, el de gènere negre, tenim el de creixement personal, pàgines endins, que està relacionat amb el nostre fons especial de salut i benestar, tenim el feminista, el T de Teresa, i després tenim d'altres formats, tenim aquí una representació, el de poesia, manual d'ús, el de teatre, llegir el teatre, que ho fem en col·laboració amb el Teatre Nacional de Catalunya, amb el TNC. Tenim el de cinema, 24 imatges per segon, que aquest també el porta el Joaquim Micó. I després tenim els infantils i els familiars infantils i juvenils, el club familiar, que és el laboratori de lectura, que ho porta un servidor. Tenim el Top Secret, que és l'infantil, i el de vora llibres, que és el juvenil, que els porta la Booktuber Misha. I tenim el club de videojocs, el Ficción Joc, que també ho porta un servidor. I aquí serien els...
2: Com de jocs? De jocs de...
5: De videojocs.
2: De videojocs. Videojocs. Llibres de videojocs.
5: No, no, videojocs.
2: Ah, videojocs. Aquí, llavors, com sí. Va això? Te'n portes la Play cap allà?
5: Te'n portes la Play. No, en aquest cas, aquest tenim, tenim una bateria de 10 iPads a la biblioteca de Cubelles i els deixo per fer les sessions. Uh-huh. I es fa estona de joc en directe, que és comunitari, es juga en comunitat.
2: I en diferents jocs,
5: entenc. I en diferents jocs.
2: Es tries...
5: Fem com un itinerari, una miqueta basant-se en un projecte d'educació digital que tenim a la Diputació de Barcelona, fem com uns itineraris i es fan sessions de jocs i després doncs, amb el joc fem alguna cosa que és fer conversa.
2: Uh-huh.
5: Vale? A partir de la realitat o...
2: Quines edats estem parlant?
5: Això a partir de 5è de primària.
2: 5è de primària, eh? Uh-huh. I quins jocs tracteu per posar un exemple?
5: Bueno, bueno, el que fem bàsicament és joc indie, videojoc indie. Ara el que fem és un de un... estudi txec, que es diu Amanita Design, que és els amorós.
2: Espera't, perquè jo he fet cares, però la Teresa Joal n'ha fet més, eh?
5: És que això és...
4: Jo he fet celles.
5: Sí, sí.
2: Que, comencem. Què és un videojoc indie?
5: És un videojoc fet per una empresa, perquè ens entenguem, alternativa.
2: Vale.
5: No és la Sony ni la Nintendo. Vale?
2: No són gran vendes.
5: No són gran vendes. Vale. Clar, els nois que s'apunten sempre els diem que han de tenir com la ment oberta a fer com recepció de que van a jugar de maneres diferents, a jocs diferents, perquè la idea és aquesta, és treure el nen del joc de disparos, de futbol, etcètera, etcètera, no? Que són els que dominen l'imperi i les grans empreses que són Sony, Nintendo, sí, sí. Etcètera. Vale?
2: Llavors anem cap a altre tipus de videojocs.
5: Exacte.
2: I tots aquests noms que has dit tu, de què són els jocs? De, no sé si... No
5: són
2: sé si...
5: De, bueno, és de pena. Poden ser, per exemple, de cartes, poden ser d'estratègia, vale. Poden ser de trencaclosques, poden ser... Uh-huh. Juguem, sempre intentem tocar una manera diferent de jugar perquè vegin que no només és estar disparando, per exemple.
2: Uh-huh.
5: No? Es poden fer moltes més coses.
2: I aquest també s'han d'apuntar, eh?
5: Aquest sí, els infantils i juvenils sí que van amb inscripció, perquè a diferència dels adults, que ja som tots majors d'edat i som responsables, els nens petits també ho són, però necessiten un seguiment. Mm-hmm. Necessites que els avisis, que els posis en context, i per tant, amb els infantils sí que al principi vam dir de no fer-ho, però al final va millor que tinguin inscripció, perquè és una altra dinàmica.
2: I què s'ha de fer per inscriure? Si algú ens està escoltant i diu, hosti, pues mira, el meu fill potser li interessaria.
5: Clar, aquí és posar-te en contacte amb la biblioteca i mira si n'hi ha plaça i fas la inscripció.
2: Molt bé, i també és un cop al mes?
5: És un cop al mes.
2: Perfecte.
5: De tots.
2: Doncs el que dèiem, ja absolutament de tot, fins i tot de videojocs, eh? Sí, que aquest potser és el que ens ha sorprès més amb tots, com a mínim aquí. Però en tot cas, el que sí que recordar que la biblioteca té les seves xarxes socials, tota la informació a la web, per tant, totes aquestes informacions que hem anat dient la poden trobar també a la biblioteca, a les xarxes socials, i si no, el més fàcil és acostar-se un dia i poder doncs, preguntar o fins i tot doncs, apuntar-se ja directament a un d'aquests dels clubs de lectura. Nosaltres, com cada mes, sempre tenim l'agenda de la biblioteca i fem un cop d'ull també a les activitats. Una d'elles és aquesta xerrada, no? Aquesta conferència que tindrà el Xavier Bosch, que és d'aquí uns dies. Doncs, David, també Xavier, Glòria, Teresa, moltes gràcies per acostar-nos,
4: gràcies.
2: Per explicar-nos doncs, tota aquesta oferta que tenim a la Biblioteca de Cubelles i bé, doncs que vagi molt bé i fins la propera.
5: Moltes gràcies. Adéu.
4: Ens veiem.
6: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
7: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
8: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
9: Hola,
8: de
9: amics,
8: Ràdio Cubelles.
9: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
8: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
7: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. ¿Tu sonrisa también está incompleta? Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món. I avui tornem a la ràdio amb un nou espai de consum. Ho fem amb la Imma Laborda i amb l'Eva Mangual, que les tenim avui aquí a la ràdio. Elles són doncs, les responsables del Servei Públic de Consum de l'Ajuntament de Cubelles. El tema d'avui, què fer si ens han afectat, doncs, si ens ha afectat doncs, les fortes tempestes? Què hem de fer? Aquesta és la pregunta que obre el programa i a partir d'aquí, doncs, Imma, situa'ns una mica, no? Ens trobem en un període de tempestes i poden passar moltes coses, no? De cara al consumidor, què ha de fer?
3: Hola, molt bon dia. Contentes d'estar aquí una altra vegada. Doncs sí, clar, aquest tema és un tema molt, molt candent, molt present i del que les oficines del consumidor doncs, tenim normalment bastantes consultes o reclamacions a posteriori. Sí que és cert, oi, Eva? Aprofito i saludo la Eva.
4: Hola, bon dia a totes.
3: Doncs oi que sí que és veritat que tenim bastants casos, que, però clar, són a posteriori. El que sí és veritat que a Cubelles ja tenim aquesta experiència del tant de temps i llavors és una cosa que molts consumidors... Però sí que és veritat que la virulència i seguit que estem tenint, no? Vull dir, recordem que el Dana va ser fa res i ara estem una altra vegada, no? I amb totes aquestes alertes, aleshores hi ha aquesta situació i aquesta sensació tan general de, ostres, tinc una tempesta que ve, no? Però llavors el primer que volem dir és, com sempre, que estem al Servei Públic de Consum, per si sigui qui sigui que tingui qualsevol dubte, doncs que ens ho faci arribar.
1: Per tant, tenim un episodi de tempestes, de pluges intenses, de fortes tempestes, i bé, això ens pot provocar com a consumidor, no?, problemes a casa, ja sigui doncs, per una inundació a l'habitatge, perquè el nostre vehicle queda afectat, per un soterrani, mil coses, no? I entenc que amb aquesta situació de tempestes que s'estan produint contínuament doncs, en nivells diferents, no? Però sí que la climatologia està canviant i que, per tant, ens hi podem trobar en casos així, el consumidor s'adreça a la vostra oficina per preguntar, no? Tenim danys, no? S'ha passat això, què fem, no?
3: Doncs sí, mira, el que primer de tot, el que hem de dir és, primer de tot ens hem de preguntar què és el que puc reclamar, a qui m'he d'adreçar i què he de fer primer. Llavors, el més important, això ja amb tot, no? Però sobretot si tenim descomptes perfectes, el primer que hem de fer és documentar-ho tot. És a dir, si resulta que tenim aigua al menjador i se'ns ha fet malbé un televisor, doncs li fem unes fotografies, busquem totes les factures, tot. És a dir, però... quan sigui segur, és clar, vull dir, aquí des dels serveis públics sempre recomanem en aquest cas seguretat, no?
4: Sí, sí, la veritat que el primer que hauríem de fer primer és no agafar riscos, o sigui, si veiem que l'aigua està començant a negar casa nostra o el que sigui, sempre posar-nos en un lloc segur. I després ja veurem si cridem a l'assegurança, ja buscarem les eines i les maneres d'arreglar tot allò que s'ha fet malbé, no? Però primer, l'assegurança.
3: Exacte. Primer, seguretat, documentar-ho tot, fer fotografies, buscar les factures, no? Aquí ja parlem quan ja ha passat, i aleshores mirem quines són les assegurances que tenim contractades. Pot ser la de la llar, la del vehicle... És a dir, mirem bé amb totes les assegurances que tenim. I a veure, molt important, eh? Vull dir, això és com de calaix, però ens agrada recordar coses així clares, que el bé ha d'estar assegurat en el moment del sinistre, sobretot, no? Per exemple, hem de tenir, si la tempesta va ser la setmana passada, que justament estigués assegurat. Mirem-ho. Per exemple, un previ consell que donem ara amb totes aquestes alertes, mirem les assegurances que tenim, no sigui cas que donem per suposat, no? Per tant, aquesta és una que és atemporal, però un consell primer seria doncs, assegurar-nos bé que tot el que ens pot cobrir les assegurances.
1: Que hi hagi cobertura, no?
4: Sí, que potser hauríem de recordar que sempre hem de tenir l'assegurança de totes les coses. O sigui, estem obligats a tenir assegurança a la teva vivenda, estem obligats a tenir assegurança al teu cotxe... O sigui, no és una opció pensar que no en tens.
3: Més que res és perquè si ara comencem, si mirem les assegurances, el que és molt important sobretot és mirar quin és el termini que hi ha per comunicar un sinistre. Perquè jo podria dir, de forma general, són 7 dies, que és el regular, és a dir, posem-nos al cap, que és aquesta setmana, però mirem-ho bé, perquè si en algun cas l'assegurança et diu que són 15 dies, potser doncs, et dona més temps per preparar i buscar la documentació, o per no apurar en el termini.
4: I si ens trobem amb que tens una segona vivenda i resulta que tu no vas normalment i al cap de 2 mesos hi vas...
3: Doncs, bueno, en aquest cas és en el moment en què tens coneixement dels fets.
4: Exacte, sempre seria...
3: Doncs, aleshores, en aquest cas, mirem-ho. També és veritat que hem de diferenciar molt quan són fenòmens extraordinaris a quan són aquests fenòmens. Això és el més complicat que hi ha ara, eh? És a dir, nosaltres ara no us ho podem no ho podem dir en quin cas què, però sí que, per això dic que mireu bé les pòlisses, perquè potser ens pensem que està assegurat perquè ha plogut molt, per tant, i a més perquè són les assegurances, per quan hi ha un accident, no? Són coses no previstes. Però clar, ja normalment sempre són entre 120.000, ha d'haver-hi, me sembla que són 120... Bueno, ha d'haver-hi les ratxes de la pluja, ara us la diré, no? Però...
1: En tot cas, s'acota molt bé, no? A l'assegurança, suposo que hi ha aquella lletra petita que diu, doncs, si la intensitat ha estat de X, no?
3: 120 km per hora.
1: Clar,
3: sí,
1: com demostrem això?
3: Sí,
1: clar.
3: Això...
4: No, això al servei meteorològic del teu municipi t'ha de poder aportar un certificat dient doncs, quines van ser les condicions climàtiques que es van donar en aquell moment, aquell dia, aquella hora, que tu, i això és el que tu aportaràs a la teva assegurança si t'ho requereixen, perquè ells tenen aquesta informació. Normalment no ho demanen. Però una cosa sí molt important és que quan estem escollint l'assegurança no hem només de mirar l'import, no? Que sempre és important, però què ens recull? Perquè hi ha assegurances que especifiquen clarament que quan hi ha situacions climàtiques extraordinàries no entren. Per tant, això potser sí que seria una cosa de tenir en compte que l'assegurança va d'any en any, que no estan obligades a continuar, ni nosaltres ni elles, de mantenir el contracte. Doncs 2-3 mesos abans decidir anem a fer una búsqueda d'altres assegurances que sí ens cobreixi tot allò que nosaltres necessitem, no? I més que, com estem parlant, cada cop s'està donant més.
1: Teníem la dada, no? Ara una mica...
3: Sí, en aquest cas, per això deia que tot depèn segons l'assegurança, perquè hi ha assegurances, recordo que eren a partir de 75 km l'hora, si el cop de vent, després també si cau una quantitat de pluja de cop en un temps però no et permet cancel·lar, per exemple, l'esdeveniment, no? Això ja ens anem amb altres casos. Per això mirem la pòlissa.
1: Sí.
3: Mirem en aquest cas els consells que donem doncs, des dels municipis, no? Aquí per exemple quan va haver-hi la Dana o en altres, dic la Dana però és que aquí hem tingut moltes, no? Glòria, estic parlant dels casos que jo recordo on hem tingut incidents, no? Des de l'Ajuntament me'n recordo que llavors el que fem és es posa al servei meteorològic que està a l'Ajuntament i inclús es pot preguntar, ens trucaven i els dèiem, no, doncs mireu aquí que en aquest dia et diu exactament quants litros van caure en aquell moment i aquest termini, no?
1: La qüestió és que ho hem de documentar, no? Que hem de tenir també fotografies, si cal, vídeos, no? Sempre va bé, no? Altra cosa és que després suposo hi hagi un peritatge, no?
4: Sí, sí, clarament, o sigui, com tot, no? Hem de saber què hem contractat, on estem, què ens ha passat, què és el que ens recull dintre de la nostra pòlissa i, per tant, documentar-ho amb vídeos, amb fotos, si escau i seria doncs, el primer a fer un sinistre i demanar que vingui un tècnic a mirar-ho. Nosaltres aportarem les fotos del moment in situ, però el tècnic vindrà i podrà veure exactament què és el que ha passat. I després, amb tot aquell recull, doncs, esperar que l'assegurança ens doni la resposta. Què ha passat, què ens cobreix i què no. Que no ens agrada, aquí és on podríem entrar nosaltres. Quan et fan una resolució que no és favorable o no et diu tot el que tu vols sentir i que està dintre del contracte, del recull de la pòlissa, llavors tenim les portes obertes perquè vingueu i podem repassar concretament què és el que no us estan cobrint i ho haurien de fer.
1: Uh-huh. I per tant, entenc que s'adrecen al vostre servei, no? Forces usuaris en algun moment donat, no? Perquè fa molts anys que existeix el consum, no? de l'Ajuntament. I per tant, sí, de mediadors, una mica, per saber una mica el servei, no?
3: Sí,
1: quina
3: sí,
1: seria la vostra
3: és que
1: tasca?
3: Pensem que les afectacions poden ser en molts àmbits. Per tant, des del Servei Públic de Consum fem totes les incidències. Llavors volem aprofitar que no només parlem de danys a béns, no?, que és el que acabem d'explicar, sinó que també ens podem trobar... Però no, una cosa molt important és, per exemple, què passa quan se'ns en va la llum, el telèfon o internet. No? El telèfon i internet no passa tant, però sí
1: altres
3: que el tema de la llum. No?
1: Sí, altres serveis, no?
3: Exacte. Per exemple, si durant unes hores o un dia sencer no hi ha electricitat, no? Dic-lo de la llum perquè... Realment, bueno, internet o telèfon és més complicat perquè gairebé tothom té aquestes tarifes planes, però sí que en el tema de la llum...
1: Afectaria molt els comerços, no?, que estan oberts i es queden sense llum, no?
3: Exacte.
1: Clar, perquè perden doncs...
3: Sí, els comerços ja s'ho tenen també, ho saben en aquest cas, perquè també, malauradament, ja ho han viscut, però sí que en aquest cas les companyies de subministrament han de descomptar les factures al temps durant el qual no hem disposat el servei. Per tant, no, mireu bé la factura i, si pot, llavors reclameu a l'empresa, no? És a dir, i també, el que hem dit abans, mirem bé les assegurances, perquè és que hi ha vegades que les assegurances multirisc, les de la llar, ens cobreixen també altres coses. No només et cobreixen el dany, sinó que també ens poden cobrir els danys per aquest tall de subministrament, no? És a dir, m'he quedat sense llum, la setmana es congela tot i sóc una empresa, no? Sóc la carnisseria, doncs en aquest cas mirar exactament què cobreix i no. Passa que en aquest cas és que el seu negoci és diferent, Per això deia que és diferent.
1: A casa ens pot passar igual, vols dir, per no? Això, tenim la nevera plena... Amb tota
3: la nevera és més complicat perquè has d'haver guardat els tiquets. Vull dir, clar, sempre pensem que hem de demostrar...
1: D'acord. Està bé de saber-ho,
3: Però mirem-ho, perquè és com el tema de vegades de quan hi ha un robatori, no? Ara potser me'n vaig, no? Però també va com amb el tema de... Tu pots tenir les joies, doncs pots tenir una quantitat, no? Ja directament, que per això pagues una miqueta més. Per això el que ha comentat l'Eva al començament és molt important. A l'hora de cercar una assegurança, no ens quedem només amb el preu, mirem les experiències, perquè també un altre tema és que pot ser que l'assegurança paguem molt poc, però si s'han comunicat diverses incidències de forma reiterada, doncs la mateixa assegurança decideixi no seguir cobrint-te. Això també pot passar.
4: En el cas de que no tinguem la factura, que això ens passa moltes vegades, perquè la veritat és que no som tan administratius i moltes vegades... Bueno, o la tenim, però ja
1: no sé,
4: s'ha desdibuixat, ja no pots veure ni la data ni l'import. Sí. Hi ha companyies que donarien el vistiplau a portar proves alternatives, com podria ser fotografies de l'objecte, quan estava bé, no? Els extractes bancaris d'haver pagat aquest bé en aquest establiment, o potser el manual d'instruccions també, o la caixa original, que potser tampoc la tindràs, no? Però, i en el cas de que haguessin hagut pressupostos de reparació de la nevera, per exemple, doncs també es podria portar. Tot depèn sempre del tècnic que et toqui, no?
1: Del pèrit,
4: del
1: no?
4: Del pèrit que et toqui,
1: sí, sí.
4: I de l'assegurança. Però, bueno, sempre s'hauria de poder documentar el màxim possible.
3: Sí que és important, que, com he dit, si, per exemple, tenim un tall de... se'ns ha trencat un... Bueno, sí, reportem diferents serveis.
1: Exemples, sí.
3: I són de la mateixa asseguradora, de fer un mateix sinistre. És a dir, no en fem un ara dient això i llavors del cap de dos dies, a no ser que és que realment no ho hagis vist, però assegurem-nos bé perquè no puguin dir no, és que això ho hauria d'haver comunicat a l'altre sinistre. Per això, més val calma, mirar bé tot el primer que hem dit només començar. Què és el que tenim, què hem d'assegurar, quines són les assegurances i llavors com reclamem.
1: Què més? Més consells, eh?
3: Doncs, per exemple, també ara què ens pot passar? Que ens hagin cancel·lat un concert, una activitat...

0: moment i cancela el concert mateix, els que ho estan fent cancelen, i llavors et cobririen, retornarien l'import.
1: Però, tal com he dit ara, què passa si on jo he tingut l'alerta és aquí, però sóc jo la que no m'estan deixant moure, no?
2: Ah, d'acord, sí, ara ho entenc.
1: Hi ha dos casos. Quan ho cancela l'organitzador, això està clar, com tot. És a dir, en aquest cas, doncs, han de poder-ho reemborsar. A no ser que sigui causa catastròfica, perquè per això deia que s'ha de mirar bé, però a priori sí. Però si és al revés, doncs en aquest cas sí que s'ha de mirar les condicions. Clar, mirar les condicions de contracte quan has comprat per una centrada d'internet potser és més complicat, però, com sempre, fer aleshores la reclamació, i si llavors no responen en un mes o és insatisfactòria, doncs venir a nosaltres perquè potser sí que es pot arribar a una mediació. I també ens podem trobar doncs un vol, no? Doncs que ens cancel·len el vol. En aquest cas segueixen les mateixes normes que seguiria amb la normativa normal que ja venim explicant, sí, de quan cancel·len un vol. Exacte. Què es pot fer? Doncs poden recuperar els diners o ens poden donar un transport alternatiu. Això també ens afecta amb el vol, com amb Renfe o amb tot el que estem dient, eh?
2: Molt bé. Què més ens deixem?
1: Anem mirant. Jo crec que, bueno, ara era el mateix, no? Amb els tremes dels trens, lo del tema de si és un autobús també, doncs que ens han d'oferir una alternativa o un bé, no? I en aquest cas ens han de retornar els diners. I si no, doncs fer-ho nosaltres.
2: En el cas del vaixell, passaria el mateix?
1: Sí, en aquest cas és el mateix. Ens han d'oferir... És a dir, tot segueixen, no? Si la compra no arribem, doncs un viatge alternatiu al reemborsament. També ens pot passar que estàvem esperant un paquet, no? Sí. I resulta que hi ha problemes de transport i no arriba. Doncs esperem i deixem més temps perquè l'empresa faci el lliurament. En general tenen un màxim de 30 dies per entregar el producte, però com sempre mirem bé les condicions del que deien les diferents plataformes. Ja parlo de plataformes, perquè ja m'imagino. Hi ha diferències. Pensem que com és una compra a distància tenim dret de desistir. En teoria són 14 dies des de la data, però sí que en aquest cas tenim dret a desistir sense haver de... I tenen, ja, com és la compra a distància, i llavors ens han de retornar. És la diferència en aquest cas, no? Tot el que sigui per internet.
2: Vegem alguna qüestió més. Ens quedaria, em sembla, també un últim cas, no? Si, diu, tenim moltes despeses pel temporal. Imaginem que la tempesta ens ha provocat diversos problemes alhora, se'ns ha fet malbé un electrodomèstic, hem estat sense llum, hem hagut de fer una reparació urgent i a més tenim un viatge que s'ha cancel·lat. En aquests casos, quin seria el consell?
1: Doncs fer aquesta llista, no, Eva, si vols anar dient els punts importants per si algú se'ls vol anar apuntant.
0: Doncs sí, faríem una llista on posaríem tot el que se'ns ha fet malbé. Vale. Tornaríem a mirar quines assegurances ens cobreixen cada un d'aquests ítems, no?
1: Quan es va produir el sinistre? Quant de temps vam estar sense subministrament? Quina és l'empresa que ens presta el servei? Ojo amb això, perquè també si és una qui ha sigut, qui ens de documentar-ho bé. Quan s'hauria de pagar, en aquest cas, si tenim ja la factura d'alguna quantitat o ja sabem els imports, i el tema de les proves. Llavors, l'important, documentem, comuniquem, reclamem sempre deixant constància, és a dir, no serveix... Encara que si ens truquen de l'assegurança, mira, una altra recomanació, com sempre, és inclús gravar, eh? Si podeu gravar les trucades que feu als pèrits o a l'asseguradora amb un altre mòbil o mentre feu, el mateix, eh? És a dir, conforme que vosaltres teniu sempre, però això és la recomanació amb tot. Clar, tot el que siguin incidències telefòniques...
2: Sí, sí.
1: Tot el que siguin incidències telefòniques, que pugui haver-hi algun tema contractual o en aquest cas pericial, que sigui, o de data, sobretot, si es pot, després jo ho dic i després no, jo soc la mateixa que no, després no me'n recordo, no?
2: O reclamar la gravació a la companyia, no? Perquè
1: això costa molt.
2: També ells estan obligats a fer-ho,
1: sí,
2: no?
1: Sí, però
2: costa
1: per, molt, no? Per això jo dic que ho gravem, perquè ens hem trobat molts casos així. Ara ja també sortim d'això una mica, però és el mateix, no? És a dir, casos de... Li estem gravant, tu dones per suposat que t'estan gravant, però després

0: no es compleix el que s'havia acordat i quan reclames la gravació doncs no triga, no s'ha perdut, problemes tècnics. Llavors, que normalment quan passa això, si arriba a mediació, a arbitratge o mediació, es resol favorablement sempre cap al consumidor, perquè ells tenen, han de ser qui doni la prova. Però ens estalviem temps.
1: Ja.
0: Perquè en la que sí que ens hem trobat casos que en el moment en què nosaltres els enviàvem amb la gravació, pim, pam, pum, es resolia molt més ràpid. Llavors, més que res per estalviar-nos un temps o assegurar-nos realment del que vam fer inclús, com per tenir... És que ara el bo és que amb totes les noves tecnologies i amb els mòbils, és tan senzill ara poder guardar-te les proves, tenir-ho tot ben documentat, que, mira, aprofitem-les en aquest cas.
1: Quan tinguem les màximes coses possibles, sempre ens pot beneficiar, en tot cas, no? Almenys ho aportem a partir d'aquí, després l'altra part farà el que hagi de fer, no?
2: Sí, exacte.
1: Però, bueno, que si ja tenim fotografies, vídeos...
2: Exacte, ja veuríem si s'aporta o no, però sí, com a mínim pots documentar el que ha estat, el que ha passat, durant fer un cronograma de què va passar, quan va passar, per poder explicar-ho bé.
1: Clar, i a més te'n recordes de les converses que has tingut,
2: exacte,
1: no? Aquest compromís,
2: perquè,
1: no?
2: Sí, moltes vegades no es pot aportar com a documentació, però bueno, sí que ens ajuda per poder crear després una reclamació ben formada. Uh-huh. Però sí que hem de recordar als ciutadans que els serveis públics de consum estem per informar, per orientar i ajudar les persones a conèixer, sobretot, i exercir els seus drets. I que després, o sigui, nosaltres actuaríem des d'un punt de vista administratiu i després hi haurien altres instàncies judicials que potser sí que aquestes proves les farien servir més,
0: sí, com
2: o no, tot depèn.
0: Que la gent s'ho busqui tot, s'ho guardi tot, estigui tot ben guardadet i qui tingui dubtes, aquí
2: sí.
0: Estem, aprofitem doncs, per fer, no, el nostre tancament, que poden venir al Servei Públic de Consum, que estem al Passeig Narcís Verdagí número 12 de Cubelles, el telèfon 93-895-0300, l'extensió 1266 o a consum@cubelles.cat.
2: Molt bé, fins una altra.
1: Moltes gràcies, doncs, Imma Labor de Llevar Mangual, per aquest espai de consum. Recordem-ho, es tracta doncs, un espai aquí a la ràdio per parlar d'aquest servei públic de consum de l'Ajuntament de Cubelles. Fins una altra i moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: Un cop més, aquí a Ràdio Cubelles arriba el moment de fer un tomb per la Biblioteca de Cubelles, com sempre ho fem amb la seva directora, la Núria del Campo. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I bé, ens toca repassar l'agenda del mes d'octubre.
1: Correcte.
0: Diguéssim que el primer mes ja de la tornada, no?, a l'escola,
1: sí, sí, a ple
0: la rutina,
1: rendiment.
0: I tornem amb aquest mes d'octubre. Explica'ns, doncs, què teniu preparat el mes d'octubre a la biblioteca?
1: Molt bé, doncs primer tenim una exposició, ja sabeu que cada mes canviem d'exposició a la sala d'actes, en aquest cas ens la porta el Chema Foto, ell és fotògraf professional i ens ha titulat la mostra com, amb el títol de Entre dues llums. Realment és una mostra espectacular, la majoria de fotografies estan fetes a Cubelles, a la zona de la platja, i totes tenen aquell to taronja, que sobre el fons de la paret negra queden maquíssimes. Són fotografies de persones, són més que retrat és la persona sencera, i bé, convida la gent a que vingui a veure-la, i a més, inaugura el dissabte, dia 10, el proper dissabte, a les 11 del matí, i a part d'inaugurar, ell farà una petita xerrada d'uns 30 minuts sobre com ell fa aquest tipus de fotografia.
0: Interessant, sobretot, que sigui a Cubelles, no? Que pugui, sí, reconèixer, no? Perquè a vegades veus fotos fantàstiques però no saps
1: és
0: on són.
1: És platja, vull dir, el que es veu i que fa pena són els espigons de la tèrmica, que ja no hi són.
0: Oh.
1: Que també ha volgut retre una mica d'homenatge, no?, aquests espais que ell feia servir per fer aquestes fotografies i que ja no es pot fer.
0: Molt bé, doncs aquesta exposició que tenim a la biblioteca, i què més podem viure?
1: Bueno, després tindrem del 19 al 24 d'octubre, aquella setmana se celebra el Time Use Week de l'any, que cada any se celebren aquestes dates, i la biblioteca, doncs, col·labora amb el Consell Comarcal fent una mostra bibliogràfica de llibres sobre els usos del temps, sobre com utilitzem el temps, com podem optimitzar el nostre temps, com hem de descansar també i no fer res amb el nostre temps, etc. Això estarà, com diem, la setmana del 19 al 24. Llavors, aquest any fem el segon cicle de cinema documental amb l'associació Buchenwald. Ho vam fer per primer cop a l'octubre passat, del 25, i bueno, repetim, perquè creiem que cal fer cultura de memòria històrica, no? Hem de conèixer quin és el passat. I hi haurà tres sessions, seran tres dimecres d'octubre, el 7, el 14 i el 21, a les 6 de la tarda. El primer dia, el dia 7, es passaran dos projeccions bastant curtes. Una és l'Escala de Mauthausen, d'11 minuts, i les Tres Guerres de Virgilio Peña, de 30 minuts. Després hi haurà una mica de debat, d'això es tracta, no? És com un cinefòrum, després hi haurà el debat amb la gent de Buchenwald i altres convidats que portin. La segona, el del dia 14, és una pel·lícula ja de 50 minuts, Montserrat Roig entrevista a Neus Català. Recordem aquesta catalana que va sobreviure als camps de deportació. I l'últim dia, el darrer, també és una pel·lícula de 56 minuts, un documental, que es titula Així va ser Buchenwald. Val? Per tant, animem a la gent a participar en aquestes sessions de cinema i sobretot a parlar després d'aquests temes.
0: Perfecte.
1: Què més? Octubre és el mes que se celebra el Dia de la Gent Gran. Des de l'Ajuntament i la Regidoria de Serveis Socials, doncs, es fa una programació molt àmplia, i nosaltres, per segon any consecutiu, també ens hem afegit amb una xerrada i taller per celebrar el Dia de Conscienciació i Sensibilització sobre l'edatisme. Aquesta etiqueta que es penja a la gent que té ja certa edat i que es considera que ja és gran i potser ja no té capacitat per fer segons què, no? I convidem a l'Àngel Cerarols i la Montse Bueno, que ja van venir l'any passat, que són de l'equip multidisciplinari Millora't, i parlaran d'això. O sigui, la seva funció serà visibilitzar l'impacte que això de l'edatisme té a la nostra societat i com col·laborar i construir comunitats inclusives amb les persones grans.
0: Molt bé. Doncs també tenim aquesta xerrada, i què més?
1: Serà a les 6 de la tarda, no sé si ho he dit, dijous dia 8 a les 6. Després, a l'octubre, part de la gent gran, també commemorem que el 26 ha estat Barcelona ha estat capital mundial de l'arquitectura. Llavors, des de la Diputació ens van oferir xerrades i activitats familiars per donar visibilitat a aquest tema, no? A l'arquitectura. Llavors, tindrem un conte el dia 17, dissabte, a les 11 del matí, que es titula L'arbre generós i l'arquitecte famós. És un conte a càrrec de Gerard Garcés, és un conte espectacle que reflexiona al voltant de la relació de les persones amb el nostre planeta i l'habitatge. Llavors, aquí sí que cal inscriure's, i és per famílies amb infants a partir de 4 anys.
0: Molt bé.
1: Dissabte 17. I després l'altra activitat relacionada amb l'arquitectura és la xerrada que farem el dijous 29 a 6:45 de la tarda, que es titula Arquitectura saludable, i ho fan Aus Arquitectura. És un equip de gent on ells es parlaran de que els espais que habitem influeixen molt en el nostre benestar físic i mental. Parlarà d'arquitectura sostenible, de com millorar els espais on vivim les persones, que és molt diferent viure a una ciutat, que al camp, etc. I ens vindran a parlar d'aquests temes. I bé, ja ha acabat el tema de l'arquitectura, tenim una activitat estrella, literàriament parlant, que és que el dia 22 d'octubre a les 6 de la tarda tindrem de convidat a Xavier Bosch. Gràcies a les subvencions que demanem a la Generalitat de Catalunya, a la Institució de les Lletres Catalanes, doncs podrem tenir una trobada amb aquest autor que moderarà Joaquim Micó i que forma part de la primera trobada del Club de Lectura del Joaquim. S'ha llegit el llibre Manhattan Barcelona, que és una de les darreres novel·les del Xavier, i bé, tothom que tingui ganes d'escoltar-lo, evidentment tots els que se l'han llegit, que ha sigut molta gent que ha vingut a buscar el llibre, doncs conversarem amb aquest autor.
0: Encara tenen temps, no? Encara
1: sí, tenen... home, jo crec que sí. A més, és un llibre que es llegeix superràpid, que recomano molt perquè passa molt bé. La història es situa en els anys de les Olimpíades a Barcelona, el 92 i al voltant, i bueno, com era el món de la publicitat en aquella època, que no té res a veure amb ara. Com bueno, s'encarregaven els espots publicitaris, com es buscaven els clients, com s'explicava el que farien, però no podien fer res per lo car que era fer un espot publicitari, i tota una història connectada amb una gran publicista de Nova York, i bé, i també hi ha una història entre dues dones, entremig, molt, bueno, passa molt bé. I acabem comentant que des de mitjans de setembre hem començat una activitat els divendres a la tarda que fem jocs d'escacs a la biblioteca. O sigui, convoquem a la gent que li agrada jugar a escacs els divendres de 5 a 6 i ens participa de forma voluntària el Jordi Luque, i ell el que fa, que és una persona que en sap molt de jugar a escacs, doncs és ajudar a les persones que no en saben tant o jugar amb qui vulgui competir amb ell, no? Llavors són tots els divendres, com dèiem, de 5 a 6. Si algú vol participar, aconsellem que porti el seu tauler, perquè a la biblioteca en tenim 4, però no en tenim més. I el divendres passat doncs va venir més parelles que 4.
0: Yeah. I allò dels cromos ho fem encara o no?
1: Els cromos ara ho hem aturat.
0: Sí, futbol, sí. Torna a sortir, no?
1: Anirem fent conforme veiem que hi ha demanda. Aquest estiu amb el Mundial en van fer 3 o 4, no
0: sí,
1: sé.
0: Sí, sí.
1: I molt bé. Ara l'Espai Jove també en fan de trobades de cromos i bueno, ens sembla fantàstic, no?, que tinguin espais on poder fer aquest intercanvi.
0: Sí, sí. Una de les activitats que ha cridat més l'atenció a l'estiu, perquè realment... Doncs...
1: Omplíem la sala d'actes,
0: sí, sí,
1: a petar.
0: Sembla una cosa com més antiga, no?
1: Sí, però no, no.
0: Ha agafat amb molta força
1: molta
0: una altra
1: força.
0: Vegada.
1: Molta força, sí, sí.
0: Bé, estarem pendents els propers mesos.
1: Sí, dels propers àlbums.
0: Quan hi hagin molts cromos repetits.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs aquestes són les activitats del mes d'octubre. Com sempre, totes aquestes activitats, amb més detall, amb els horaris...
1: I hem d'afegir tots els clubs de lectura, que no expliquem aquí, que són molts.
0: Que ho parlarem aviat també.
1: Però aviat parlarem de tots els clubs que tenim, que són 14 en aquest moment, per públics diferents, i que amb el David, que és l'encarregat de gestionar els clubs, i algun dels conductors d'aquests clubs, doncs explicarem com funciona.
0: Tot això ho podeu trobar a la web de l'Ajuntament, les xarxes socials, tota la informació, l'agenda i també doncs aquests formularis per inscriure's, en depèn de quina activitat que cal. Núria, com sempre, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I ens retrobem el mes que ve, que vagi molt bé.
1: Igualment, gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: potser ser li feia l'altre.
1: Vale. I en aquest castell ho vau repartir o va ser...
0: No, en aquest castell em van dir si ho podia fer jo, vaig dir que sí, que cap problema, però a mi ja crec que les vaig deixar de triar.
1: I llavors que entre vosaltres que volia fer qui feia un i qui feia l'altre, no? Sí? Molt bé. Tu vas estar a la meva regla, de fet. El 3 per sota, puges pel costat meu, diria, i que vam tindre dificultats. Sí. Es va notar dalt o no?
0: Sí.
1: Saps quina dificultat vam tenir o no? O només vas notar que es movia molt?
0: No, que es movia no, que no estava ben equilibrat.
2: Només vull dir que el Jordi i jo som els millors.
3: Sí, vam ser l'única rengla que va pujar.
1: Perdona una cosa, voleu que us expliqui per què no va pujar aquella rengla?
3: I l'altra?
1: Perquè va caure un peu. Va posar el peu i se li va anar com avall i el va salvar l'àrits cap amunt.
2: I l'altra?
3: I l'altra? Perquè només vam pujar nosaltres.
1: Nois, perdona'm una cosa. Jo em sé la meva rengla. La resta no és cosa.
3: Hi ha una foto que la rengla meva i del Pol està 10 centímetres més amunt que les altres dos.
1: I mira que molt alt no és el Pol, perquè estic tan alt. No, però ja sona... Uf, ara estic fortíssim. Pol, què estàs tocant avui?
3: Sí,
1: res.
3: Molt fort.
1: No sé què estàs tocant, però estic fortíssim.
2: De fet, he deixat el volum dels auriculars.
1: Doncs pues me'ls has pujat, ja, no me'ls has baixat.
2: No, els he baixat.
1: No, et puc assegurar que no estic... Ara estic més fluix.
2: Vale.
1: Me l'has pujat. Bueno, això de que cada dia tinguem caos amb la...
3: Sí,
1: amb
3: el soroll. Sempre estigui al Pol, o no?
2: Sà que no és culpa meva, ja està.
1: Bueno, ok. El que porta 23 programes fent... Bueno, 22. Ets tu, no nosaltres.
2: Però el taller també va tindre problemes.
1: Ja, però portes més... Bueno,
3: podem seguir, no, amb el programa?
1: Maria, què tal? Què és fer d'enxaneta per tu? Què recordes d'aquella etapa de fer enxaneta? I quin era el que més et donava mal rotllo de dir, uf, jo no vull pujar aquí?
4: Bueno, mal rotllo no feia cap. Jo tenia molta confiança amb la Bruna i amb la Gil per fer el pilar de 3 i de 4. Perquè ja les coneixia del col·le i doncs m'agradava molt fer-ho amb elles de segones.
3: I la pregunta important, per quan tornes?
1: Exacte, per què no estàs a la Castell?
4: Bueno, ho vaig deixar perquè vaig començar el futbol i vaig començar també a fer breakdance i també ara amb batxillerat, bueno, estic una mica completa.
1: Excuses. Excuses perquè aquí som gent que fem 30-50.000 coses i estem a Castells.
2: Roc, Elena, Jana, digueu-li per què la Maria ha de tornar a la colla. Es diu Maria o es diu...
1: Clar, com si diguéssiu a qualsevol persona. Per què ha de venir
2: a la colla? O per què una persona que ja feia ha de tornar a la colla?
0: Perquè l'oblidem.
1: No.
2: No obliguem a ningú, no, Roc.
1: Això no és, Roc, això no és.
2: Portes cap a dins, obliguem a la gent. Portes cap a fora, no es pot dir. No, per què? Per què creieu que ha de tornar o per què la gent ha de venir a la nostra colla?
5: Perquè necessitem gent.
1: Molt bé. Sobretot, on necessitem gent, sobretot?
5: A la pinya.
1: Molt bé.
2: I per què voleu que vinguin? Perquè estem gent o perquè també voleu que hi hagi més gent a la colla?
0: Perquè volem que hi hagi més gent a la colla.
3: Per arribar a què? A què? Què volem fer?
0: Okay. Al 3 de 8.
1: Oi, va. Jo anava... Vale, obrim el debat que tenim aquí sempre, vale? Tenim un debat que és quin és el següent castell que hauríem de fer. I hi ha dues posicions. La gent de tronc, que diu que vol fer el 3 amb agulla, 3 de 7 amb agulla, i la gent de pinyes, que per quantitat de gent diem que hem de fer la torre de 7. En quin bandó esteu vosaltres? Quin és el següent castell que voleu fer?
3: El Roc està en un altre.
1: Roc, què vols fer? I sisplau, que no comenci per 9. Si comença per 9, no vull.
0: No comenci pel 9. D'aquests dos, amb la gent de pinyes.
1: La torre?
0: Sí.
1: Vamos.
0: Però, per meu bàndol, 5 de 7.
1: 5 de 7. Jo també t'ho compro, però em falta gent a la pinya.
0: Ja, bueno. I s'ha fet
3: més. Aquell dia la Maria ha de venir a posar-se alguna
4: banda. Totalment. Jo vaig a fer pinya.
2: Però la Maria i 35 com ella.
0: Sí.
3: 35 o 50?
2: No, 35 com ella, més 35 com el Nogui, més 45 com el Jordi, més 45 com el Pol, més 35 com el Nil.
1: Si tinguessin 35 com tanta gent...
3: I aleshores sí que 3 de 8, eh?
1: Faríem el de 9, també. Vosaltres... Senyoretes, què penseu? Quin castell us agrada més? Quin teniu més ganes de fer?
5: La torre.
1: La torre de 7. Jana?
5: La torre.
1: La torre també de 7? Per alguna cosa en concret o perquè sí?
5: Perquè m'agrada.
1: Vale. I tu, Jana? Perquè també t'agrada, no? Vale.
2: Bueno. Maria, com va ser l'experiència dels primers assajos? Tu vas ser de les... Perquè aquí el

0: ens va explicar la història de com va començar la colla, que va ser pel pilar de... perquè l'Àngel li van dir de fer un pilar per Sant Joan, per Sant Jordi, anava a dir jo, per Sant Joan, tal, no sé què, i després va dir, la gent va dir, hòstia, anem a... tenim ganes de més, anem a seguir. Tu vas ser una d'aquestes persones que va dir, hòstia, ja que hem fet el pilar, anem a dir que tenim més, o sigui, tenim ganes de més, fem més o no? Tu vas ser d'aquestes persones?
1: Sí, jo em vaig quedar a la colla, crec que... bueno, no sé, crec que vaig començar amb 6-7 anys i crec que va estar 3 anys a la colla o 4 i jo vaig continuar i va vindre bastanta gent i molt contentes.
0: I com va ser els primers assajos després d'aquest pilar? Com va encarar després de... o sigui, va, primer només assajeu pel pilar, com va encarar després els assajos? També continuo només amb pilars, ja continuava a treballar estructures.
1: Bueno, continuàvem amb pilars, va vindre més gent a provar després de fer el primer pilar, però també vam fer torres i castells més grans.
0: Molt bé. I fins quin punt va arribar, fins que tu vas marxar a la colla? Quin castell va ser el màxim i quin castell va ser el màxim que tu vas fer?
1: Buah, no me'n recordo, la veritat.
0: Tu vas arribar a fer un castell de 6?
1: De 6?
0: Sí.
1: De 6 crec que no, però de 5 sí.
0: Molt bé. Sí, el primer ensenyat del 3 a 6 no va ser tu ja, no?
1: No.
0: Tu saps qui va ser, Roc, te'n recordes? Que ja no tinc ni idea.
2: La Júlia.
0: La Júlia?
2: Sí,
0: crec Júlia
2: sí.
0: Pou.
2: Sí.
0: Molt bé.
1: És que abans érem pocs, al principi érem molt pocs, crec que quan vam fer el primer pilar érem menys de 100 o 100, com a molt. Com a moltíssim.
0: Pues, no, si sou 100 sou més que nosaltres ara, eh?
1: No, però... quan vam fer a la plaça de la Vila el Pilar,
0: sí,
1: hi havia com molt més públic i menys persones de la colla.
3: Creus que des de que es va començar fins ara la gent de Cubelles comença a saber que existeixen els castells del Foix? O sigui, en el teu moment la gent li deies faig castells a Cubelles i li sonava una cosa rara?
1: Sí, una mica, era com més desconegut. Ara, quan jo vaig començar... estàvem tots amb camisa blanca i texans blaus i ara aneu tots amb la camisa blava i el logo i ara és molt més conegut i tot.
0: Sí, ara tu no estàs a la colla, tu escoltes parlar dels castells del Foix de Cubelles fora al poble?
1: Sí, jo ho escolto molt més ara que abans.
0: Molt bé.
3: Alguna cosa esteu fent bé?
0: Sí, no? sí,
1: esteu creixent molt bé, la veritat.
0: Molt bé.
3: Estem creixent en coneixement, però ens falta gent encara perquè pugui venir a la pinya. Llavors, tu, quan puguis, tornes. I tota la gent que coneguis, amics teus, també. Clar, que tornin.
0: Nosaltres
3: que vinguin.
0: Només hem tingut una altra persona que és externa a la colla, que ha estat començant ja a dintre una mica més, que és la germana del Nogui, que van fer un programa especial d'una persona externa a la colla, i ara et tenim a tu. Llavors, vull una mica com segueixes una mica el nivell de la colla, com està actualment i tal, i com veus a la colla... com veus el nivell de la colla estant fora i com veus a la colla ara mateix?
1: Doncs ara conec, crec que un 10% de la colla i la veig molt més evolucionada ja, la red, la samarret, la camisa, les xarxes, veig molt l'Instagram de la colla i escolto molt parlar de les diades que feu, les excursions i tot, la veritat.
0: Tu vens a les diades que fem a casa a l'Orens?
1: Sí.
0: Algun cop t'he vist jo a la platja de la plaça de la Vila, t'he vist?
1: Sí.
0: T'he vist por ahí.
3: Has de començar a venir amb pantaló blanc i camisa blava en aquestes diades.
0: De fet, jo el primer cop que vaig conèixer va ser, ara res, farà, dintre un mes farà un any, va ser la diada de la Fira de Nadal, que s'estava allà a la paradeta venent, no sé què, em va dir, mira, Pol, va vindre l'Àngel, com no, Nil, tercer cop, en 27 minuts, em va vindre l'Àngel i em diu, Pol, aquest saps qui és? I jo, no tinc ni idea, i em diu, la Maria, la primera enxeta de la colla, dic, no pot ser, no m'ho crec, i em diu, sí, i sobre, just va dir, pues mira, tenim aquest rotllo, i em va treure la foto gegant,
3: la van penjar,
0: que la van penjar,
1: sí,
0: i estava allà, cada cop passava, em diu, mira, Àngel, mira, Pol, és aquella, mira, Pol, és aquella.
1: Jo estava amb l'institut, que estàvem recaudant diners per final de curs, i em vaig trobar l'Àngel a la seva parada i em va agafar i vam donar una volta, em va ensenyar el cartell i molt bé.
3: Era la parada, sí, sí, que feia esquina, just abans de la plaça?
1: Junts abans... la vostra o la meva?
3: La vostra.
1: Estava a la porta de l'església.
3: La més del...
1: Sí.
3: Vaig comprar alguna cosa, crec. Què va pensar?
0: Sí, perquè vam comprar tots, la de la ruleta.
3: Sí, la que feia... Sí, llavors sí.
1: Sí, que era una panera molt gran.
3: Sí. Llavors la ruleta sí que vaig participar.
1: Sí, sí.
0: Vam comprar la ruleta, doncs.
3: Sí, sí. No sé. Mira, una pregunta que vaig fer l'altre dia a una persona de Canalla sopant, i aprofitaré i li faré també aquí a aquesta bona gent. Quan sigueu més grans, i no em val dir que no, no val ser tronqueti, quina posició voleu fer a la pinya? Quina us agradaria fer?
2: Crossa.
3: Oh.
4: Com la mama, no?
2: Últim cordó.
3: De fet, l'última persona que li vaig preguntar també va dir crossa igual que la seva mare. Últim cordó, eh?
2: Sí.
3: Tu saps què li passa a l'últim cordó, no?
2: Que sí.
3: Que li
2: sí,
3: toca
2: sí.
3: Fer escaleta.
2: Sí.
3: T'agradaria fer escaleta?
2: Abans que l'altre, sí.
0: Ah, no, vale. Però okay. T'ensenyaré quan toqui fer escaleta, t'ensenyaré una manera de fer escaleta sense haver-te de cuta, que me l'ensenyaré l'altre dia.
3: És la de fer el quadrat amb les cames? És una bogeria.
0: Pares.
3: L'hem de patentar, l'hem de patentar.
0: Gena, quina
3: posició t'agradaria fer?
0: Primer de tot, Gena, te la saps? És que l'última canalla que va vindre va ser el Juli i la Laia i no sabien les posicions de la pinya.
2: No, ja sí, ja sí.
0: Vale. Vols fer com el papa?
5: És un indirecte, eh? Dosos aprenem una mica als nens sí. Que mira, saben les posicions.
3: De fet, anem a fer una cosa. Dieu les posicions que hi ha a la pinya. Les que sapigueu.
5: Cadascú diu una, va. Gena, comença.
0: La del papa. Comença a parlar del papa, va.
3: Agulles, vale?
2: Crossa. Dau.
3: Dau o vent. Ok, sí. Qui més hi ha?
5: Qui és el que aguanta tot?
0: De què fa el Nogui?
3: Ui, són diferents aquests. Jo de què faig? Que sempre trepitgeu el cap. Això és una cosa que diré ara després.
5: L'ajudes, Elena?
3: Jo no faig de vent, però també faig de vent, però faig una altra. Quan, què utilitzeu per poder pujar? Quan esteu sobre la pinya? Roca, ajuda-les, com es diu?
2: Primeres
3: mans. I de què fa el Nil a vegades? De què va fer el 3 de 7? Sabeu on estava el Nil col·locat?
2: Baix.
3: Molt bé. I de què posició més fa a vegades? Quines falta? Hem dit primeres, hem dit baix, hem dit vent, hem dit crossa, hem dit agulla,
5: algun
3: quina falta?
5: Algun segon demana a algun costat?
3: Com es diu el que estan als costats?
2: Lateral.
3: Molt bé. De moment ja han guanyat els dosos.
5: Falta una.
3: Sí, que de moment ja han guanyat els dosos. Ja han dit la meitat.
5: Faltar aquests dosos no sabien.
3: Saps que no me'n recordo quina no van dir? Ah, vale, sí, és veritat. De què va fer la mama el castell per sota? Que el saps? Molt bé. Ja han guanyat.
0: Sí.
3: Han guanyat. I hi ha molta gent, jo crec, a la colla, que també els hi guanyen ara mateix.
2: Sí.
0: Perquè no us escolten el nostre programa, digueu, Roc.
2: Sí, no l'escolteu.
3: I diré, com que no l'escolteu, Roc?
2: No els escolteu.
3: Ah, vale. O sigui, rotllo, que sí, la culpa... Sí. Vale, entens que deies que no ens escoltin.
0: Jo sé que el Roc moltes vegades ens escolta, perquè nosaltres teníem el Spotify, teníem una aplicació que és el Spotify Creator.
3: Lo de l'edat.
0: No, el Spotify Creator. I ens va arribar una notificació del quart o cinquè programa.
3: No, va ser l'agost casteller.
0: Sí, teniu el vostre primer comentari Spotify, que Spotify no mai s'utilitza els comentaris i tal. Teniu el vostre primer comentari Spotify. I era un ole! I em sortia Jordi Sancho. Jordi Sancho. I li pregunto a Jordi Sancho i em diu, no, això va ser el Roc. Li pregunto al Roc i em diu, sí, vaig ser jo. Que escolta el vostre programa i vaig comentar. I
2: vas posar
0: i em diu, ole!
3: L'agost casteller, el repàs de com anava l'agost.
5: 2 hores de jo i el Pol parlant sobre l'agost, sí. Perquè la primera hora se'ns va borrar i la segona la vam haver de tornar a gravar.
2: Vaig estar fins la 1 escoltant aquell programa.
3: Jo ara vull comentar una cosa que al Jordi se li fa molta bronca. De fet, l'últim programa se li va fer bronca. De celebrar sobre la pinya i saltar.
5: S'ha de dir que dissabte quan vaig començar la dia vaig dir, si descarreguem el 3 per sota ho faré i m'és igual i em va dir el 3 per sota fes el que vulguis
3: i vull dir que va haver una altra persona que em va trepitjar el cap l'últim dia, bueno, la nuca, que va ser el Roc baixant del 3 de 7, va saltar amb els dos peus directament i va fer un crit i vaig dir, vale, és el Roc, està bé, tot bé. Què tal? Com és això? Us agrada molt celebrar? Preferiu celebrar quan esteu baixant, quan esteu ja al terra? Jo, Roc, he vist un vídeo teu del 3 per sota que fas un crit quan arribes a dalt per celebrar, però un crit que fins i tot des de baix et diuen tranquil, Roc, perquè jo crec que es pensen que estàs espantat.
2: No, de tant estic.
0: Es va acoplar amb el crit del Roc i es va amb el del meu baix, que va ser la Zazu, que també va ser la moció de que el va aixecar. Llavors jo no sabia que si estaven els dos patint, si estava allò, llavors jo estava el que estava patint perquè el Roc estava baixant cridant de que no sabia si est...
5: va ser una cosa. Va
3: ser terrorista aquesta. De fet, és que et diré, en aquell, aquest vídeo, ara el buscaré, se't veu com fas la travessada, fas l'aleta, comences a baixar, fas el crit i la Jana es comença a riure. Que la Jana estava a la cotxadora i es comença a riure. Com és això? Us agrada més celebrar dalt? O aneu celebrant mentalment de, va, ja el tenim? O quan us agrada més arribar a baix i celebrar-ho tots junts?
2: Jo mai he celebrat.
3: No celebres? Però no celebres perquè et fa vergonya o perquè és com... Ja l'he fet, ja està.
2: No sé.
3: Vale. Tu, Jana, t'agrada celebrar els castells o no? Et dona igual. Tu fas el teu castell, baixes i ja està.
0: És com... Qui va ser? No sé, hi ha un futbolista que va dir... El panadero no aplaudes por hacer pan? No, pues a mi, perquè marque goles, no aplaudes. Pues lo mateix la Jana i l'Arena. Lo mateix, no... Per què?
3: M'agrada com la Maria ha entès la referència, perquè està dient sí amb el cap.
1: Sí, sí.
0: El Roc sí que li agrada celebrar. Que de fet, jo, Roc, porto molts mesos esperant aquest moment de portar-te aquí a la ràdio a dir-t'ho que jo quan vam començar a descarregar els... Quan vam començar a descarregar els treus de set, sempre que baixaves per a regne, et posaves davant meu
2: sí.
0: I et posaves davant meu, celebraves i jo sempre et treballa la llengua.
2: Sí.
0: Els últims 6-7 castells, 3-7, ja no ho has fet.
5: Per 6, què? 7 són molts, eh? O sigui, només hem fet 10, tampoc hi ha hagut.
3: Això és que 12. Porta la compta, està molt ratllat, eh?
0: Sí, sí.
3: Ho va comentar l'altre dia, de fet.
0: Portem 14. Pues els últims 12, 6, 7...
5: 12, 12.
0: 14, 12 aquesta temporada.
5: No.
0: Ah, 10. 12, 12, sí, sí.
3: 10 aquesta temporada. Sí, sí, sí. Pol, no t'has vist el vídeo que he fet, no. Tan xulo?
5: Si hem de patir 2 minuts, patim 2 minuts, hòstia.
3: Tinc 2 minuts.
0: Per què, Roc? Perquè jo sempre t'espero, sempre et veig baixar pel marge i dic, vinga, ara et posaré davant meu.
2: No, no sé, perquè pujo per la plena, baixo per la regla i em quedo mirant la vida.
0: I ja no ho fas, per sí. Què no ho fas?
2: Que no sé, no, però a Viladecans ho vaig com... fer. A Viladecans ho vaig fer.
0: Sí. És la meva tradició, ja sembla que d'esto baixo i li trec la llengua al Roc, i ja no ho faig.
3: Parlant de tradició, qui de les dues va ser que va fer el pingüinito del Pol? Perquè va haver un càstig que algú va fer abans de pujar, i crec que era una d'elles. Va ser alguna de vosaltres?
2: No, és que jo crec que no saben què vol dir. No, és que jo crec que no saben si ho fan.
5: És que jo crec que és una altra persona.
2: És que jo crec que
3: o van ser dosos.
5: Jo crec
3: que o eren elles.
5: Va ser una
3: dosos. Va ser una dosos. Pot, t'estan copiant. Sí. És que jo sé que ho vaig escoltar i vaig dir, no sé per on està sonant.
0: De fet, em va agradar molt l'altre dia.
3: No lo sé, pot ser que fos a la torre. Ah, vale, si fa la torre.
0: De em va agradar molt l'altre dia perquè crec que s'assaig que estava...
3: Elena a vegades ho fa, l'assaig.
0: Em va agradar molt l'altre dia l'assaig perquè sí. Crec que estàvem a la pinya d'una torre i tenia jo... Estava la... Estava l'últim cordó de Renata, Maite i Alfons. I no sabem qui jo pujava, i vaig començar a fer així, i la Maite li diu a la Renata, puja el pol, que s'està picant a les cames. Ja
3: és que és la broma, saber-ho. Jo, per exemple, sé quan puja segons esquí, perquè si passen per sobre meu, que estic de primeres, em trepitgen el cap. La Laia crec que va ser l'últim dia, em va ficar, o sigui, aquest cap de setmana, va ficar els dits a l'orella, i em deixa tranquil. I moltes vegades, tu si puges per sobre meu, a vegades també em toques el cap.
2: No, però la mà. Jo faig el Carvajal, a tu i a l'Adri.
3: I és alguna forma de dir, hola, estic aquí, o és sí. Perquè et ve de gust?
2: Sí, perquè em ve de gust.
3: Ah, vale. No és un ritual com el del Pol, no?
2: No.
3: Teniu algun ritual, vosaltres, per pujar? I tu, Maria, tenies algun ritual?
1: No, jo la veritat que no tenia ningú ritual. Jo pujava ja cap a dalt i baixava i ja està.
3: Vale. Vosaltres teniu algun ritual?
2: No.
3: Ja sigui just abans del castell o sigui el dia d'abans, per exemple. Nosaltres teníem un ritual el dia d'abans. I ara ja no el fem.
0: S'ha de tornar a fer.
3: S'ha de tornar a fer? Però és culpa teva, que no l'hem fet l'última vegada.
2: Quin era, que no me'n recordo?
3: No. diguem que quedàvem per la nit d'abans i anàvem a sopar junts.
2: Ah,
3: i de fet, quan són dies importants, el dia que anem a fer clàssiques, el ritual que tenim és que anem a la Verge de les Neus a Vilanova sí. I posem una vela.
5: I si no...
0: 2 euros.
5: I la Verge de les Neus puja a tots els castells.
0: Ah, això sí.
2: Bueno, pues l'any que ve us quedareu pobres. Aviso.
5: Perquè clàssica cada setmana el que és Roc.
2: Per què no?
3: No tenim...
0: Pues has de fer un... Vale.
5: Vols que et digui per què no?
0: No.
2: Ara... No, ja sé la resposta. Ja sé el que diria.
0: Fes un missatge perquè la gent vingui.
3: De fet et diré una cosa. La gent que estigui escoltant aquest programa ara mateix...
5: Per fi ho hem aconseguit. No, ens queda una estona. Ens queda 20 minuts.
3: Són les... Ara mateix les 7:38. Més o menys. Teniu temps de sobre per posar-vos uns texans, una camisa, i fa ja no passa res, tenim el local, i que aneu.
0: Comencem a les 8 avui, comencem amb 20 minuts.
5: Comencem a les 8.
3: Per això, teniu temps de sobres per poder anar a la sala sociocultural i busqueu el rock. I li dieu al rock que us posi la faixa.
0: De fet, Maria, avui, demà, dia de dimarts, què fas a les 8? Pots venir a passar-te.
1: Dimarts a les 8. Tinc futbol.
3: No.
1: Començo l'entreno a les 8.
5: Bueno, pues, si ets com la Maria, que tens una altra cosa dimarts a les 8...
3: Divendres.
0: A les 7 i mitja ganaia, a les 8 i mitja.
5: Però ja, que algú no estarà, no, divendres?
0: La majoria.
3: És que, a veure, si hi ha una cançoneta i mon anem, pues mon anem.
5: Però mon anem dissabte, a la cançoneta.
3: No, mon anem dissabte. Mon anem, dissabte tenim una diada. No,
5: ja, pues anem. Jo no...
3: Veniu tots a la diada dissabte?
1: No. On és la diada?
3: Diada al Albinyana. Si dius que sí, tens transport. T'ho puc assegurar.
5: A l'Arbós.
3: A l'Arbós veniu també tots?
5: Dissabte a la tarda a l'Albinyana o diumenge al matí a l'Arbós?
1: És que encara no sé si puc.
3: Bueno, pues cometes al Jordi, si pots. Transporten segur, sí. T'ho puc assegurar.
1: Que aneu amb bus o en cotxe?
3: I si no, vaig amb el meu cotxe i vens. No passa res.
0: Anem amb cotxe aquestes diades.
1: Sí.
6: Jo us volia preguntar una mica, perquè durant l'assaig nosaltres anem molt al nostre rotllo, no? I estem com una mica separats, els que no som de canalla com a tal. I vosaltres com viviu els assajos? Què feu?
2: Jugar amb la canalla.
6: Esteu jugant allà tota l'estona?
2: Sí.
6: I a què jugueu? Perquè hi ha vegades que estem allà a pinya, ja preparats, i estem començant a pujar i diem: no tenim enxaneta? I tothom: qui és l'enxaneta, qui és l'enxaneta? I us hem de cridar. A què esteu jugant que és tan entretingut?
2: O amb la pilota, que poques vegades hi ha, o...
3: O sí que ja ni les amaguem, que també és una altra.
2: Sí, això també és veritat.
5: O les coleu, que també pot ser una altra.
2: Sí. Igual no, clar.
3: No sé.
2: No sé, és jo que no jugo amb alguna cosa, no jugo amb una cosa concreta.
3: En general, es troba allà...
2: Sí.
3: Hi ha moltes vegades també, Roc, sobretot a tu t'he escoltat cridar. El silenci. Què n'opines del silenci a les proves quan fem assaig?
2: Necessari.
3: Sí, però què més? Vols transmetre algun missatge? Des d'aquí hem enviat molts missatges a la gent de la colla si escolta aquest programa, i si no els escolta, doncs nosaltres els enviem igualment. Tens algun missatge que dir a la gent que està parlant tota l'estona i no calla?
2: Que només parli la gent que ho necessiti.
3: Moltes gràcies, Roc. Ojalà tothom com tu. I Jana, Elena, què penseu vosaltres del silenci? Hi ha vegades que us molesta que la gent estigui parlant?
2: Sí.
3: I passa molt o passa poc? He de fer bronca o no he de fer bronca a la gent? Què penseu?
2: No sé.
0: Heu de ser més dures, sí o no?
2: Sí.
3: Vale. Això, que es calli, que es calli la boca, que parla molta estona. I saps qui parla més? Els de Tronc. Vinga, ja tiro el pal i seguim.
5: Vinga, va.
3: Vam tenir una baralla, el Pol i jo, anant a l'última diada junts al cotxe. I això va sortir.
5: A mi els terços em van dir que em callés la boca baixant del 3 de 7,
0: sí.
5: Textualment,
0: Bàsicament.
3: Pues callat la boca ja.
0: A partir d'aquí, moltes gràcies als quatre per haver vingut. Encara us falta una petita cosa per... Vale. Fem l'última pregunta al Nogui.
3: Vinga, vale, obro el meló.
0: Sí. Ja no me'n recordaves, com a l'últim programa no vaig vindre, ja no me'n recordaves. No me'n recordava.
3: Tenim un meló que obrim des del primer programa, des dels baixos, ja hem arribat fins a l'enxaneta, per tant, hem passat per tot el castell i tots els membres del Foix han respost a aquesta pregunta. Sabem que té les dues vessants, els castells, que és la part esportiva i la part cultural. Per vosaltres, els castells, què és més? Un esport o cultura? Comencem per la Maria.
1: Per a mi, cultura, jo crec, perquè des de que vaig començar, l'Àngel em va portar a museus i tot, i ho veig com una cultura.
3: Vale. Jana, per tu què és més? Esport o cultura? Pots dir que penses sense por, perquè pensa que aquí pensem dos i dos. Pensem més o menys igual.
0: Elena, Elena, ajudes?
3: Elena, tu què penses?
7: Jo crec que cultura.
3: Cultura.
0: Tu també, Jana? Sí? O no?
3: Sí?
0: També?
3: I tu, Roc?
2: No. Un esport... Pues sí, era una tradició que l'hem fet servir com a esport.
3: Vale, entenc.
2: Sí, un esport tradicional.
3: Ok.
2: Que diguéssim. Sí.
3: Llavors, tu estàs en la part del Jordi Meva que pensem que cada vegada és més esport, sí, i que totes aquestes puntuacions, aquestes coses, sí, són les que fan que sigui esport.
0: Va.
3: El Pol i el Nil són més l'altre vessant, són més que pensen que és cultura.
2: Sí, però el Pol és el primer que vol guanyar el concurs.
3: Aquesta és la baralla que tinc sempre amb el Pol, i el Pol no vol assumir que ell també pensa que és un esport.
0: Però clar, hem de diferenciar voler guanyar un concurs un cop cada dos anys o fer una tradició un cop cada setmana.
2: Si fos una tradició, no voldries fer que siguis més grans, perquè hi ha d'haver el que fas.
0: Però t'autosuperes tu mateix. També és una tradició autosuperar-se.
2: Sí. Sí, d'aquesta manera sí.
3: Roc, no deixis que el guanyi. No deixis que el guanyi. El Pol en un programa va respondre pregunta per pregunta la definició d'esport tradicional. No et pot guanyar.
0: Però tu ja estàs dient, l'esport tradicional són les dues coses, llavors.
3: No.
5: Un esport tradicional.
3: Però un esport.
0: I la tradició.
5: Vale, però tu estàs dient que no és un esport.
3: Pol, bueno, segon programa sí, que no, estàs dient que és un esport. Perfecte,
0: no, sí, ja no, però...
3: Pol, fer les preguntes que però, et faràs un lío tu sol.
0: No, però les preguntes... O sigui, la teva pregunta ja és... Sabem que té les dues coses.
3: El Nil està al teu costat dient no, perquè...
0: Sí, no, però...
5: Estàs quedant...
0: No.
5: Vamos.
0: Jo...
5: Vinga.
0: Escolta un moment.
3: Escolto.
0: La teva pregunta és... Sabem que té de les dues coses. Què és més, un esport o una tradició? La meva resposta és una tradició. Jo en cap moment he dit que no sigui un esport. Jo he dit que per mi és més una tradició.
3: Ja,
0: però té les dues vessants, òbviament.
3: Sí, però ara acabes de dir que és un esport tradicional, Pol.
0: No. He dit que la teva pregunta, la teva cosa que va respondre.
5: Vinga,
0: va,
5: Pol, passa la bateria.
3: Que cada vegada cobres la boca, encara la lies.
5: Estem molt alts. Un altre cop.
0: Esteu baixats ara.
5: Ah, vale.
6: Aporta alguna cosa. Estic en desavantatge amb el meu company.
5: Va, vinga. Passem ara a la bateria de preguntes.
0: Vale. Si us sembla, farem un peron i els expliquem bé a la gent i ara tornem. Ara, per vosaltres serà res, un microsegon, per vosaltres serà una estoneta. Ara anem. Vinga, doncs ara que ja... Ui, això està molt alt. No m'escolto, perquè no m'escolto. No m'estic escoltant, bueno, és igual. Sí, però jo no m'estic escoltant, no passa res. És igual, ja m'estic escoltant. Sí, no, això és per fora, però és igual, m'escoltaré per fora i ja està. Ara els hem explicat una mica que com funciona això, vosaltres ja, els nostres oients ja ho sabrem, no hi tens preparada això. Hem decidit que l'Helena i la Jana faran juntes i ho faran les últimes per donar-los una mica d'avantatge. El Roc començarà primer perquè com vol guanyar el Jordi i el Jordi no vol, el Jordi ha decidit que el Roc va primer, sí, i la Maria anirà segona, ¿vale? Perquè també dona una mica d'avantatge, ja que porta molts anys a venir a la colla, li podem donar aquest avantatge. Roc, tothom en contra tu, jo vull guanyar, jo vull que guanyis, ¿vale?
5: Roc,
3: mínim, sisplau, fes fora el Pol del rànquing.
5: Això sí, pots quedar segon, tercer.
0: No em fas fora el rànquing.
3: Ja arribarà algú que et farà fora del rànquing.
0: Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
2: 6.
0: Posició actual?
2: Enxaneta.
0: Colla preferida castella que no sigui la teva?
2: Minyons.
0: La seva cartera actua?
2: Santa... Baix.
0: Dia de preferida?
2: L'Arbós.
0: Castell que t'agradaria fer i encara no has fet?
2: Torre de Set.
0: Posició que me faries?
2: Crossa.
0: Les teves tres colles preferides?
2: Minyons de Terrassa, Joves, Vella.
0: Colla Vella o colla Joves?
2: Joves.
0: Primer castell que recordes haver carregat?
2: 2 a 5.
0: Castell que més t'ha emocionat?
2: Pilar 5.
0: Moment castellà que mai oblidaràs?
2: Primer 3 a 6 de la colla.
0: Pinyatron o canalla?
2: Canalla.
0: Castell preferit per voler des de plaça?
2: Què?
0: Castell preferit per voler des de plaça?
2: 5 de 8.
0: Castell que més respecte et fa?
2: 3 de 9 net.
0: Millor plaça on has actuat?
2: La Bisbal.
0: Dia més nervis has viscut?
2: Viladecans.
0: A què et mires dins del món dels castells?
2: Què?
0: A què et mires dins del món dels castells?
2: Tenir vac.
0: Assaig o educació?
2: Assaig.
6: Sí, m'ha ganat.
0: 19 preguntes respostes.
3: No. Estàs per sobre de mitja, has guanyat el David Rodan.
0: Et deixo que responguis la següent pregunta, així també li dono un avantatge a la Maria. Quin castell creus que defineix la teva colla?
2: 3 de 7.
0: Ui, pensava dir el 3 de 6 amb la Guia.
5: Jo vaig dir 3 de 6 amb la Guia.
3: El nostre emblema, el 3 de 7.
0: Clar, Maria. Aquí hi ha preguntes que a Maria li pot costar respondre,
1: algunes...
0: però bueno, no passa res.
3: No pensis.
0: T'hi mentes i ja està. Repeteix el rock i ja està. El mateix que el rock. Ja està. Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
1: 3.
0: Posició actual?
1: Aquí jo.
0: Posició castellera preferida que no sigui la teva?
1: Baix.
0: Colla, perdoneu, torno a començar. Uou.
5: Sí.
0: Què has fet? Però aquesta és que estic molt mal.
5: Posició actual, sí. I era colla. O
0: no,
5: sigui...
0: plaça on t'agrada actuar.
5: No, però has dit posició preferida que no sigui la teva i era colla.
0: Sí, vale.
1: Una diana. Random?
2: Santa Ursa, Santa
3: Ursa. M'encanta, m'encanta.
0: Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porta fent castells?
1: 3.
0: Posició actual?
1: Banquillo.
0: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
1: Vilafranca.
0: Plaça on t'agrada actuar? Plaça on t'agrada actuar?
1: La plaça de la Vila.
0: Diada preferida?
1: Santa Coloma.
0: Diada preferida, castell que t'agradaria fer encara no has fet?
1: 9 de 3.
0: Posició que mai faries?
1: Baix.
0: Les teves tres colles preferides?
1: Vilafranca, Cubelles i l'Arbós.
0: Colla vella o colla joves?
1: Colla vella.
0: Primer castell que recordes haver carregat?
1: Pilar 4.
0: Castell que més t'ha emocionat?
1: Pilar 4.
0: Moment castell que mai oblidaràs?
1: Pilar 4.
0: Pinyatrau o canalla?
1: Canalla.
0: Castell preferit per voler des de plaça? Castell preferit per voler des de plaça?
1: Ni idea.
0: Castell que més respecte et fa?
1: Pilar 5.
0: Millor plaça on has actuat?
1: Plaça Àvila.
0: Diada que més nervis has viscut?
1: Santa Coloma.
0: A qui et mires dintre del món dels castells?
1: A l'Àngel.
0: Assaig o actuació?
1: Assaig.
0: Castell que creus que defines la teva colla?
1: Pilar 4.
3: Sisplau, quan puc explicar com es fa un 9 de 3? Un 9 de 3 són poms elevats. O sigui, no,
5: és el pom elevat del 9?
3: No, però no és ni elevat.
5: No, és el pom del 9.
3: Són poms.
1: És que m'agraden les coses impossibles.
5: Dissabte al Minyana sortim de 9 de 3.
0: Espera, és que...
3: De fet, si volem, podem fer un 9 de 3 ara mateix nosaltres. Amb la gent que hi ha.
0: Tot i això, Roc... T'has superat rient-nos, eh? No, no. Heu empatat a mi.
3: Va canviar el cotxe del costat.
0: Heu empatat a mi. Vinga, va. Jan, Helena, us toca a vosaltres. Feu una cada un, responeu a qui toqui, qui vulgui.
2: Una cada un.
0: Sí? Jana? Propeu-vos al micro, perquè si no, no se'ls escoltarà
3: no cal,
0: molt.
3: No cal que us agobieu en pensar alguna cosa, eh?
0: Jana, tireu ràpid.
3: Helena, la primera que penseu. Per exemple, si diu plaça més important que heu actuat. Si teniu pensat alguna, podeu dir la que esteu pensant. Si no, la primera que pensis.
0: Sí.
3: Ja està.
0: Casa meva.
3: No cal dir la veritat. Molta de la gent que està dalt del tot no han dit la veritat.
0: No. El Jordi va dir sí, sí, sí, sí, sí.
3: M'agrada molt que la resposta de posició actual ha sigut banquillo, eh?
0: Sí, sí.
3: No, ara tinc l'interès. Quina posició fas al futbol?
1: Doncs jugo de media punta, delantera o...
3: Del que
0: em posin. Vinga, va. Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porteu fent castells?
2: 8 mesos.
0: Posició actual?
2: Acotxador. Bueno.
0: Colla preferida que no sigui la vostra?
2: Vilafranca.
0: Vale. Plaça on t'agrada actuar?
2: La plaça de la Vila.
0: Diada preferida?
2: Cubelles.
0: Castell que més t'agrada fer encara no heu fet?
2: Torre de Set.
0: Posició que mai faríeu?
2: Baix.
0: Les teves tres colles preferides?
2: Vilafranca. No sé.
0: Colla vella o colla joves?
2: Joves.
0: Primer castell que recorda haver carregat?
2: Pilar de 5.
0: Castell que més t'ha emocionat?
2: 4 de 7.
0: Moment castell que mai oblidaràs.
2: Res de 7.
0: Jana, pinyatró o canalla?
2: Canalla.
0: Molt bé. Heu fet 13 preguntes. Que va ser la primera persona que va vindre va fer 12. O sigui que heu superat a molta gent, de fet.
5: Helena, primer castell carregat, el Pilar 5, i descarregat...
2: A 4-7.
0: Molt bé.
3: De fet, han guanyat a la Olga Yagüe, a l'Alfons, al Marfil i a la Núria.
0: Molt bé. Pues fins aquí l'entrevista amb la nostra canalla i amb una ex-canalla de Castellers del Foix de Cubelles.
3: I futura persona de tronc sí. I de pinya de Castellers del Foix
0: sí,
3: de Cubelles.
0: Sí, això ho tinc per suposat, ho dono per suposat. Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-nos donat el vostre temps i fins la propera. Moltes gràcies.
5: Olé.
0: Bueno, ara venim a parlar la segona part del programa, que és l'actuació que hem tingut aquest cap de setmana.
3: Jo vull fer una puntualització abans. Digue'm. Si escolteu sorolls o coses, és que ara mateix hem batut el rècord, ja teníem el rècord en aquesta sala, però hem batut el rècord al doble. I aquí, el doble de gent ara mateix. Llavors, si escolteu coses de fons, és això.
0: Vale, doncs això, parlarem una mica de l'actuació que hem tingut aquest cap de setmana a Viladecans. Allà, com hem promogut a tot el nostre, a les nostres xarxes, allà on tot va començar, no? I després la dobleta actuació que tindrem aquest cap de setmana. I primer volíem començar per una notícia sobreimportant que estava mirant a la revista Castells, que és el felicitar els minyons de Santa Cristina d'Aro, que han fet la millor actuació de la seva història. Jordi, amb quins Castells?
5: 3 de 6 amb l'agulla, 5 de 6, 2 de 6 i per 5 descarregat. 2 de 6, Figareta.
0: Ja no els felicitem.
3: Un moment, Roc, quan fem la Figareta? Tu què opines? Hem de fer la Figareta o no?
2: No.
3: Roc, digues que sí per molestar el Pol.
0: A partir d'aquí, una actuació que nosaltres ens agradaria fer. No diríem que no. Una actuació que no diríem que no.
3: Jo vull fer Figareta, Pol.
0: Nah,
3: Figareta sí o no?
0: Marxa amb el Gerard Abous.
5: Oh.
3: La Júlia ha dit Figareta sí.
0: A partir d'aquí comencem amb la diada que vam tindre aquest cap de setmana amb aquest cap de setmana passat a Viladecans.
3: Doncs
0: Novi.
3: Per començar, molt feliç, podem dir el tercer castell de la temporada i el 12è de tota la història on tot va començar. És a dir, primer castell el van fer, o sigui, primer 3 de 7 el van fer a Viladecans i aquest últim ara l'hem tornat a fer a Viladecans i et diria que molt, moltíssim millor que la primera vegada. Jo vaig estar a la mateixa posició, en la mateixa zona, amb la mateixa inclinació i vaig treballar molt menys, vaig patir molt menys que la primera vegada que el van fer.
6: Home, perquè el teu baix ho estava fent tot perfecte.
3: Sí, qui seria el meu baix, eh?
6: Jo.
3: És que la regla de guapos. Clar. Però com vas veure tu el 3 de 7?
2: Molt maco.
0: Jo mica de pressa perquè tampoc tenim molta...
5: Sí, no, sí. No. Tampoc cal.
0: Van fer també el segon 3 de 6 per sota de la nostra història, també molt millor que el primer.
5: Bueno, molt millor, però
0: també va patir, ja ho hem explicat abans. Sí. I vam acabar amb arrodonir la diada amb un intent de pila de 5 i amb el 2 de 6.
3: Aquí ens agrada molt dir màgia, màgia, farem màgia, tenim dos diades a la vista. Apropa, si us plau, cap aquí al micro. Farem màgia? Sí. Farem en aquest pròxim cap de setmana el pila de 5? Què penseu per aquí?
2: Sí.
3: Elena, sí. Tu què dius?
2: Sí.
3: Jo crec que la canalla està parlant, haurem de fer-li cas.
5: El pilar de 5, i si el Nogui no em mata i la gent, i passa el que vol que el Nogui que passi...
3: A veure quina barbaritat diràs.
5: Farem la màgia que jo vull fer, que és tornar a fer història.
3: Història, història, història dels castells del Foix, eh? Però per això cal que tots els que esteu escoltant aquest programa vingueu a assaig.
0: Això passa perquè...
3: Dimarts i divendres. És a dir, ara mateix, quan esteu escoltant el programa, o aquest divendres.
0: Això passa perquè la gent vingui a assaig, perquè la gent vingui a la diada... A quines diades? Tenim aquest dissabte, si no m'equivoques, també a les 6 de la tarda, 6...
5: A 6 de la tarda,
0: a Albinyana, amb Nens de Vendrell.
5: I diumenge
0: a les
5: 12, amb Minyons
0: d'Arbós, a l'Arbós.
3: Dos diades que estan molt a prop. O sigui, sí. Aquestes d'anar a fer tarda...
5: I si no, el Nogui diu
3: que... I
5: jo us
3: apropo en cotxe, si cal, jo apropo que sigui en cotxe. Faig 35 viatges, em dona igual... Contrato els mateixos autobusos que Vilafranca pel concurs. Em dóna igual. Que vingui la gent, sisplau.
0: Tenim vídeo d'això dels autobusos.
5: Això va ser fort,
3: 8 autobusos, dos dels quals eren doble pis, eh? Bogeria.
5: Això ara, quan comencem a tenir un altre cop l'Instagram al dia, potser el post sobre el concurs de Castells de diumenge, potser va aquest vídeo.
0: Sí, sí.
3: I no sé, què més...
0: I ja està, no,
3: ja, està, no? Ja hem comentat.
5: Ah, no, ens falta la Fires. Fires
0: ah, sí,
5: Fires.
3: Jo vull felicitar des d'aquí a... Bueno, a les tres colles, anava a dir per separat, però a les tres colles que van actuar, a Minyons de Terrassa, a Jove de Tarragona i, en especial, a Nens de Vendrell, que crec que estan fent la millor de les
7: de les diades que podrien fer, que es podrien somniar. Sé que poden fer molt més enllà, però que és un molt bon primer pas pel tot el que es queda cap al davant.
5: Han acabat una temporada que ha sigut molt complicada de la millor manera, repetint sí. l'actuació que van fer també pel concurs. Minyons cada cop s'apropa més a l'objectiu, que és descarregar el Castell de Déu aquest any. I la jove de Tarragona, jo crec que era refer-se una mica del, de Santa Tecla i el concurs, descarregar en Castells de Maestra i fer-los bé, sobretot.
0: Notícies, I notícies a destacar. Nen va descarregar el seu segon 7 de 8, el seu segon 5 de 8, i la Minyons va, va carregar el seu pila de 8. I una notícia que a mi em va sorprendre molt, que jo no ho sabia, que la cotxadora del Pilar i l'enxerera del Pilar de les Joves es van despedir del Pilar de 8 perquè era el seu últim Pilar.
7: Sí, és just
0: la que era la Aixa i el...
5: No me'n recordo. El...
0: Miguel...
5: No.
2: No,
5: no,
2: el Juanito, crec que es diu.
5: No, Joan Albert, potser.
0: El Joan Albert, sí. Joan Albert. L'Aixa i el Joan Albert.
5: Que és l'alineació de Pilar de 8 que porta una barbaritat de temps, sí, sí, sent la mateixa.
0: Es despedeixen
5: d'això. I l'altre dia el Vendrell es van despedir aquest Pilar.
7: I de la millor manera possible.
0: Sí, sí, descarregar-lo. Que has fet... Doncat que d'intent han carregat dos i han descarregat 14, 12, 14.
7: I jo, si em permeteu, ara que estem dient d'intents o intents, abans d'acabar el programa, vull dir i destacar que el nostre 12, 3 de 7 de tots els que hem fet descarregats.
0: Sí, sí.
7: Cap ni un ha caigut.
5: 12 intents i 12 intents descarregats.
0: Tu que fusta, però mai ha caigut un castell de 7.
7: Aquí tothom ha tocat fusta.
0: A partir d'aquí, moltes gràcies i ens veiem al pròxim programa de Piles al Vent.
7: Escardats.
0: Fins la propera.
7: Està molt bé.
5: Cabrús de Mataró.
0: Quarts amunt.
7: Miau.
8: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
4: Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
5: Es que era una assignatura pendent, era un vehicle que bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle, al final ha quedat ja bastant definit i això ens ajuda a nosaltres pues, a saber i als mateixos usuaris i conductors què és el que poden fer i el que no poden fer. I bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
4: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
6: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i qui l'incompleixi ja alhora pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
4: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
5: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrat aquest tipus de vehicle i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquestes persones, al igual que l'usuari del patinet, queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment bueno, protegits econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que pues, pugui anar al metge i que es pagui la despesa que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
4: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats. L'associació Mirall Blau acaba d'inaugurar un nou centre de teràpies ocupacionals a Vilanova i la Geltrú que va adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. La directora de l'entitat és la covellenca Susana Lozano Camacho, que ha passat recentment per Ràdio Cubelles, on ha exposat els objectius d'aquest servei concebut per oferir una atenció personalitzada i fomentar una integració plena a la comunitat. La iniciativa respon a una forta motivació personal i familiar de la mateixa cubellenca Susana Lozano.
7: Es muy vocacional, te voy a decir, es vocacional. Yo llevo muchos años trabajando en lo que la discapacidad intelectual o diversidad funcional lleva, porque yo tengo un hijo, Gonzalo, con 17 años y tiene TEA y trastorno del desarrollo del lenguaje. Durante todos estos años que con Gonzalo te vas dando cuenta la necesidad real que hay, pues, de trabajar, de incluir, de hacer inclusión y de ir más allá con este colectivo, ¿no? Entonces, después de meditar mucho tiempo y seguir trabajando y tal, pues llegué a la conclusión de que era hora ya, pues, trabajar algo más personal. Algo más personal, algo más cara mirado también, pues, a Gonzalo, a mi hijo, y por qué no dar esa inclusión a 24 chicos más, que es lo que nosotros podemos acaparar en nuestro centro.
4: Lozano ha explicat que aquest projecte de Mirall Blau va néixer arran de la seva experiència com a mare d'un jove que ara té 17 anys, que té trastorn de l'espectre autista i trastorn del desenvolupament del llenguatge, un fet que li ha permès constatar la falta de recursos existents per a aquest col·lectiu, sobretot un cop superada l'etapa escolar obligatòria. L'associació Mirall Blau planteja una atenció diurna en horari de 9 del matí 5 de la tarda amb l'objectiu de mantenir els usuaris actius amb dinàmiques quotidianes, com ara fer sortides al mercat i les compres per preparar els menjars, la gestió del dia a dia. També busquen activitats físiques o esportives que estiguin adaptades per afavorir la salut i la convivència i ofereixen activitats ocupacionals per evitar el sedentarisme i potenciar les capacitats individuals. El centre, situat a Vilanova, arrenca amb un màxim de 24 places, combinant places privades amb places concertades que arribaran mitjançant els serveis socials territorials del Garraf. Segons ha detallat la directora Susana Lozano, l'ingrés en el centre segueix un protocol previ en què la persona interessada passa una jornada de prova per garantir que se sent còmoda i adaptada a la dinàmica abans de formalitzar l'admissió.
7: Nosotros somos un protocolo que tenemos que llevar muy a rajatabla, que son todas las personas que están interesadas, tienen que venir un día a probar con nosotros cómo se sienten. Nosotros queremos que las personas que vengan se sientan a gusto, tranquilos, bien, sobre todo que vengan contentos. Están contentos y ese protocolo nos lleva, pues, a pasar lo que te comentaba un día con nosotros y una vez que ellos deciden, pues sí, oye, pues vamos a venir, pues entonces ya se empieza, pues, una serie de papeleos, para que me entiendas, ¿no?, para poder entrar al centro, porque claro, tenemos que tener también todo controlado, ¿no?
4: Tot i que l'espai de Mirall Blau s'ha acabat establint a Vilanova i la Geltrú, Susana Lozano ha assenyalat que inicialment van presentar la proposta també a l'Ajuntament de Cubelles, ja que resideix aquí, tot i que la proposta no es va arribar a concretar. Amb tot, la responsable no descarta obrir en un futur un segon servei de teràpies ocupacionals aquí al municipi i d'aquesta manera donar resposta també a la demanda creixent que hi ha tant a Cubelles com a tot el Garraf.
0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Detingut un grup especialitzat en robar cases de persones amb un alt poder adquisitiu que havien actuat aquí, a Cubelles. Els Mossos han vinculat dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys a un total de 8 robatoris en força en domicilis de tota Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquest grup aquest 1 d'octubre passat a Gavà. Es tractaria d'un grup criminal especialitzat en robatoris en força que havien actuat, com dèiem, aquí a Cubelles i també en altres llocs propers, com Sant Pere de Ribes o Castelldefels, entre d'altres. Una investigació engegada a principis de 2025 i coordinada amb les unitats d'investigació de Figueres, Gavà i Vilanova i la Geltrú ha culminat aquest octubre amb la detenció d'aquest grup de dos homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 anys. Els agents han pogut acreditar fins a 8 fets comesos, concretament a Castelldefels, en dues cases diferents, i també al Papiol, a Sant Vicenç de Montalt, aquí a Cubelles, a Peralada, Sant Pere de Ribes i l'Agullana. Les gestions policials han permès detectar coincidències en la manera d'actuar dels autors, els objectius seleccionats i els mitjans emprats. Els investigadors han identificat aquest grup estable que es desplaçava habitualment en vehicles de lloguer i que realitzaven vigilàncies prèvies per analitzar els moviments de les víctimes i les característiques dels domicilis abans d'actuar. Segons la investigació, els integrants del grup dedicaven temps a estudiar els habitatges abans de perpetrar els robatoris. I també, segons han recollit en la investigació, hi ha testimonis, imatges de sistemes de videovigilància i altres indicis que han permès situar els investigats a l'entorn de diversos domicilis afectats abans de la comissió dels fets. La investigació apunta també que el grup dirigia principalment la seva activitat contra habitatges que eren susceptibles de contenir objectes de gran valor econòmic. Entre els fets investigats hi hauria un robatori consumat en un domicili vinculat a una persona amb una notòria projecció pública, un episodi que va resultar determinant per avançar en la identificació dels presumptes autors. La investigació, finalment, ha permès concloure que els membres del grup actuaven de manera coordinada i en funcions diferenciades. Hi havia un dels integrants, que era el qui feia tasques de reconeixement i era el que acabava entrant a les cases a robar, i els altres dos membres eren els qui donaven suport logístic o participaven en els desplaçaments i facilitaven els recursos necessaris per a l'activitat delictiva, com, per exemple, la contractació dels vehicles de lloguer. Finalment, dos dels tres detinguts han passat a disposició judicial i entre els tres sumen més d'una trentena d'antecedents, molts d'ells per delictes contra el patrimoni. Els castellers del Foix han descarregat el seu desè 3 de 7 de la temporada a Viladecans aquest dissabte. La colla cubellenca també ha culminat per primera vegada un 3 de 6 aixecat per sota, però no han assolit el pilar de 5, que els ha quedat en intent i que és una de les fites que tenen pendents d'aquesta temporada. Els castellers del Foix han participat aquest dissabte passat, 10 d'octubre, en la diada del 13è aniversari dels castellers de Viladecans, en una jornada que està marcada pels castells de 6 i de la gamma bàsica i mitjana de 7, així com les estrenes i la germanor entre colles. Els cubellencs han descarregat el desè 3 de 7 de la temporada, una fita que confirma la solidesa d'una construcció que s'ha convertit en el gran senyal d'identitat dels del Foix aquesta temporada. Descarregar-lo per desena vegada aquest curs és una mostra de la regularitat assolida i del treball que hi ha al darrere. La jornada de dissabte també ha servit per estrenar, per part dels castellers cubellencs, el 3 de 6 aixecat per sota, una construcció nova que amplia el repertori de la colla i que dona continuïtat a un treball tècnic fet durant tota la temporada. A més, també han aconseguit descarregar els castellers del Foix la seva 13a torre de 6, el 2 de 6, que és un dels castells també que més han repetit aquesta temporada, els de la camisa turquesa. La nota agradolça, però, va arribar al final de l'actuació. Els castellers del Foix han intentat el pilar de 5 aquest dissabte, una construcció que encara resisteix aquesta temporada, i això no va permetre permetre posar la cirereta a una jornada que, malgrat tot, va deixar motius per valorar positivament el pas per Viladecans. La Diada ha estat també una bona oportunitat per compartir plaça amb els castellers de Viladecans, la colla jove de l'Hospitalet, i també van tenir una visita molt especial als castellers de Loprado, arribats des de Santiago de Chile. La colla xilena fa aquests dies una ruta castellera pel territori després de participar en la 5a Diada de Colles Internacionals del Concurs de Castells, portant la tradició castellera més enllà de les seves fronteres i convertint la jornada en una mostra també de la dimensió internacional d'aquesta pràctica. Després d'aquesta diada del dissabte passat, els castellers del Foix tenen un cap de setmana especialment intens. Tindran dues actuacions consecutives. Aquest dissabte aniran al Vinyana. Allà compartiran plaça amb els Nens del Vendrell. I el diumenge actuaran a l'Arbós, amb els Minyons de l'Arbós. Dues noves oportunitats per continuar sumant rodatge, consolidar les estructures i mantenir viu l'impuls d'una temporada en què, sobretot, el 3 de 7 s'ha convertit en una vegada més en bandera dels castellers del Foix.
3: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on neix.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol, tot i que amb bandes de núvols alts pràcticament tot el dia que enteniran el cel i, a més, s'hi afegiran alguns núvols baixos a partir de mitja tarda, amb una temperatura que s'ha mantingut alta de nit, al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima encara pujarà més i si ahir ja va estar per sobre dels 25, avui podria arribar als 26 amb una humitat alta, temperatura també molt alta per l'època de l'any en què estem. Vent feble amb terral de nit i garbí de dia, fent que la mar estigui molt encalmada, mar plana o arrissada, pràcticament tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui estable, però no tant com avui, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos al matí, cel una miqueta més clar al centre del dia i amb més núvols que clarianes a la tarda, tot i així, sense més importància, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima demà quedarà més curta i estarà entre 24 i 25, amb una humitat que continuarà molt alta. Vent feble amb terral de nit i marinades de migjorn al centre del dia i continuarem amb una mar pràcticament plana o arrissada tot el dia.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. Xavier Martínez, José Manuel Lolo García i Joan Vidal han guanyat la beca d'investigació local 2025 amb la Història General de Cubelles de la Prehistòria al segle XXI. Els tres membres del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell han posat al dia tota la història de la vila amb la incorporació de les recerques fetes aquests últims anys i omplint els buits que no s'explicaven en les publicacions que s'havien fet anteriorment. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, Joan Vidal ha comentat que l'anterior Història General de Cubelles és la de mossèn Joan Avinyó i creien que feia falta fer-ne una de nova.
3: La història de Cubelles de mossèn Avinyó està molt bé, el que va dir l'Albert Virella en certa ocasió, diu, està molt bé, però arriba a un punt determinat, al segle XVI o XVII, em sembla que és, o em sembla que és el segle XVI, diu, i després no continua. I nosaltres vam dir, hòstia, feia falta una història de Cubelles i, a més, doncs, en tot el material que ha sortit en els últims anys, tant els treballs doncs, que han aparegut de la beca d'investigació local, dels anuaris dels Amics del Castell, després de tots els informes que han donat tots els arqueòlegs que han trobat excavacions a Mastradé, bueno, les excavacions de Mastradé, de la Mota de Sant Pere i els del voltant del castell, també, òbviament.
0: Xavier Martínez ha volgut destacar el paper del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell i tota la feina que s'ha fet per poder arribar a completar una història general del municipi.
4: És fruit del grup d'estudis cubellencs. Per què? Perquè aquelles 10 persones, cubellencs i cubellenques, que es van reunir per fundar el grup d'estudis cubellencs, van possibilitar que durant aquests 25 anys doncs s'hagin produït una sèrie de treballs i d'estudis que en el decurs dels anys han fet que el Joan, el Lolo i jo doncs, comencéssim a pensar en la possibilitat de que ja hi havia prou bibliografia i prou documentació per poder escriure aquesta història general.
0: Martínez ha afegit que han completat les recerques anteriors amb més fons i amb més documentació nova i això els ha permès fer una història que és més acurada que les anteriors.
4: Una de les nostres obsessions ha estat no només fer un resum de tot allò que hi havia escrit per aquestes quatre fonts principals, no? El mossèn Avinyó, el pare Garí, Coroleu de Vilanova i l'Albert Virella, sinó a intentar trobar altra documentació, intentar trobar altres fonts i intentar relligar parts de la història que no estaven ben explicades en aquests llibres. S'ha d'entendre també que tots quatre historiadors estan a l'època pre-internet. Això és molt important, perquè avui en dia tens accés a molta documentació a través d'internet. I els arxius són molt més accessibles dels que no ho eren abans. No? Aleshores, això ens ha permès, crec, relligar tota la història medieval de Cubelles, que era una història que estava relativament mal explicada. És a dir, no hi havia un fil conductor del que havia estat la història de la... Hi havia moltes barreges de noms, hi havia moltes barreges de dates.
0: I Joan Vidal també ha revelat que feia anys que estaven treballant en aquesta història general de Cubelles i que presentar-la a la beca d'investigació local han considerat que era el camí més ràpid per aconseguir una publicació.
3: I al final van dir, escolta, potser la manera de desencallar aquest tema i de tirar-lo endavant doncs és portar-lo a la beca d'investigació local. El 23 el van presentar, va guanyar un altre, la Núria Gené, amb el seu treball sobre la revolta de les dones del 1760 i escaig, em sembla, el 67. I llavors el jurat va dir doncs, que el llibre aquest doncs, que mereixia doncs, ser publicat i tal. I llavors el que van fer va ser tornar-lo a presentar el 2025. I res, i aquí el tenim, ja pràcticament acabat.
0: Els guanyadors de la beca d'investigació local s'han donat a conèixer en el marc de les Jornades de Patrimoni aquest divendres 9 d'octubre passat.
5: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles ha posat en marxa aquesta temporada un total de 14 clubs de lectura, 4 adreçats al públic familiar, infantil i juvenil, i 10 destinats a persones adultes. L'oferta inclou una gran varietat de gènere i formats, des de la novel·la i la poesia fins al teatre, el cinema, els idiomes i els videojocs. El bibliotecari David Márquez, de la Mossèn Joan Avinyó de Cubelles, ha explicat que els clubs són espais per compartir lectures i intercanviar opinions. Escoltem-lo.
6: Un club de lectura és un espai de trobada i de conversa a la biblioteca i el fil argumental d'aquest espai de trobada i conversa doncs és un llibre i la seva lectura. A partir d'aquesta lectura que fan els participants, que s'emporten un llibre a casa, el tenen durant unes setmanes, generalment és un mes. Depèn del club, té una periodicitat o una altra, però majoritàriament són mensuals. I una vegada que l'han llegit, fan la trobada a la biblioteca i ho comenten entre tots els participants i que generalment sempre la tertúlia està moderada per un conductor o un moderador. N'hi ha algun grup que és autodirigit, però la majoria són amb conductors i moderadors.
5: Pel que fa a la participació, els clubs adults són oberts i no requereixen inscripció prèvia. En canvi, les activitats infantils i juvenils sí que necessiten inscripció. L'excepció entre els grups adults és el Club de Lectura Fàcil en Català, que funciona amb un grup tancat durant el curs i que ja té les places cobertes.
6: Perquè aquest és una de les novetats d'aquesta temporada, que és el Club de Lectura Fàcil en Català, que es fa en col·laboració amb el Voluntariat per la Llengua, és a dir, amb el Centre de Normalització Lingüística d'aquí del Garraf, i el Voluntariat per la Llengua és el que fa de moderador. I ho tenen una miqueta com combinat, és a dir, seran diversos moderadors que es repartiran les lectures. I la Glòria Alcácer és una de les col·laboradores que fa la primera de les sessions.
5: De fet, un dels grups amb una funció especialment educativa és el del Club de Lectura Fàcil en Català, conduït per Glòria Alcázar. La iniciativa utilitza llibres adaptats per tal de facilitar la lectura a persones amb dificultats lectores o que estan aprenent el català. Ella mateixa, Glòria Alcázar, ho ha explicat també en el decurs d'una entrevista aquí mantinguda a l'emissora municipal.
7: La lectura fàcil són uns llibres, les edicions d'uns llibres, que són novel·les reduïdes, de manera que sigui més fàcil la seva lectura. O sigui, els capítols són molt més curts, però et permet que persones que tenen dificultats per llegir o persones que s'inicien amb una llengua, com pot ser el català, perquè això està dirigit a aprenents de català que hagin fet el nivell A2 o el B1, puguin accedir a llegir un llibre en català i després la intenció, sobretot del club de lectura d'aquest en concret, és que parlin, que agafin, que adquireixin més vocabulari i que es deixin anar a parlar. Sobretot aquest és l'objectiu. I com ell ha dit, la primera sessió serà el 29 d'octubre i la farà el que és el coordinador del Garraf, que és el Xavier Brutons. I a partir d'aquí ens ho hem repartit entre 3 voluntàries, la Glòria, la Teresa Jubal i la Maite Golobar, i ens hem repartit els llibres, perquè aquest club té una altra característica diferent de la resta de clubs. que és una de les coses que m'agrada d'aquesta biblioteca, que és l'únic que és tancat. Mm. O sigui, aquí hi ha 10 persones que s'han apuntat en aquest club i se suposa que estaran tot el curs, fins al juny. Mm-hmm.
5: La programació també inclou propostes que van més enllà de la lectura literària. El Club de Novel·la Negra i Thriller, Xavier Borrell, explica que les trobades serveixen tant per analitzar les obres com també per reflexionar sobre qüestions socials, polítiques i històriques que apareixen en les narracions. La poesia també té el seu propi espai, organitzat en format de taller, i Teresa Jubal ha presentat també aquesta proposta, conduïda habitualment per Carme Rigol, que aquesta temporada es reuneix trimestralment. Les sessions ofereixen als participants l'oportunitat d'aprofundir en el llenguatge poètic i compartir interpretacions. I entre les propostes més innovadores hi ha el Club Juvenil de Videojocs. Segons David Márquez, les sessions es desenvolupen de manera comunitària amb iPads i videojocs. Jocs independents i combina també l'experiència de jugar amb espais de conversa. Aquesta activitat amplia el concepte de lectura i cultura dins la biblioteca, incorporant també nous llenguatges i formats d'interès pel públic jove. A banda d'aquests grups, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyot manté també els clubs de lectura imprevista, feminista, de creixement personal, de teatre i de cinema, així com propostes específiques pel públic familiar, infantil i juvenil. Amb aquesta oferta, la biblioteca vol donar resposta a interessos diversos i consolidar-se com un espai de participació cultural, aprenentatge i intercanvi d'idees. Aquest dimecres 14 d'octubre, Cubelles acull una nova sessió del segon cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis, un acte que tindrà lloc avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. En aquesta ocasió, el cicle proposa el documental de Radiotelevisió Espanyola Montserrat Roig, entrevista Neus Català, una entrevista biogràfica en què l'escriptora i periodista Montserrat Roig conversa amb Neus Català, supervivent de la deportació al camp de concentració de Ravensburg. El programa incorpora també fotografies de l'època i recupera el testimoni d'una de les darreres supervivents del camp, coincidint amb la declaració del 2015 com a any Neus Català. Ens ho explica Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal.
8: Llavors, aquest any fem el segon cicle de cinema documental amb l'associació Buchenwald. Ho vam fer per primer cop a l'octubre passat, del 25, i bueno, repetim perquè creiem que cal fer cultura de memòria històrica, no? Hem de conèixer quin és el passat. La segona, el del dia 14, és una pel·lícula ja de 50 minuts, Montserrat Roig entrevista a Neus Català. Recordem aquesta catalana que va sobreviure als camps de deportació.
5: El documental d'aquest dimecres 14 d'octubre a les 6 de la tarda i a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó posa cara a cara dues dones de gran rellevància per la història, el feminisme i les lluites socials i ofereix també una oportunitat per aprofundir en la memòria de la deportació i el valor del testimoni de les supervivents. La sessió es completarà amb una taula rodona per comentar el documental amb la participació de les historiadores Isabel Pérez, de La Frontisa, Neus Capdet, de l'Institut Cubelles, i Evelyn Gómez, historiadora doctorada, i també participarà Enric Garriga, de la Miquel de Buchenwald. Més informació des del web radiocubelles.cat.
0: Junts per Cubelles presentarà Robert Monzonis com a candidat en un acte aquest dissabte. La presentació és oberta a tothom, serà a les 12 del migdia al local de la candidatura, situat al carrer de Gallifa. En declaracions aquí a Ràdio Cubelles, Robert Monzonis ha comentat que una de les seves intencions és recuperar la il·lusió per poder fer canvis a Cubelles.
9: Serà la primera pedra que posarem amb la meva presentació com a candidat, on tindrem amb el Pep Callau, que ens farà de la presentació de l'acte, també ens farà un speech, on jo explicaré una mica, desgranaré doncs, les meves idees per poder recuperar Cubelles d'aquesta situació que tenim tan desgraciada, malauradament, de moltes coses que no funcionen, però que moltes persones doncs, que ara estem enfadats, que estem frustrats, que estem empipats amb la gestió municipal, el que nosaltres volem convertir és aquest enfadament amb il·lusió. Volem convertir en il·lusió i aquest dissabte crec que podem sortir tots plegats d'aquest acte amb una dosi d'energia.
0: Robert Monzonis, de Junts per Cubelles, també ha confirmat que en la presentació d'aquest dissabte faran una votació per confirmar-lo com a candidat.
9: Obert totalment, i és més, també tindran l'oportunitat de poder ratificar-me com a candidat popularment tothom qui vulgui. És a dir, hi haurà una votació amb alçada, amb una papereta vermella o una verda, i qui no li agradi el que es diu allà, doncs podrà votar també en contra, no? Al final tindrem una democràcia i farem una ratificació, i al final crec que el que volem és sortir tots d'allà engrescats, junts.
0: En les eleccions municipals del 2023, Junts per Cubelles va obtenir 574 vots que es van traduir en dos regidors a l'Ajuntament. Si Robert Monzonis és confirmat com a candidat aquest dissabte, en aquest acte de presentació, seran les terceres eleccions consecutives en què encapçala aquesta candidatura.
5: Una de les cites destacades del mes de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Navinyó serà la trobada amb l'escriptor Xavier Boix, prevista per dijous 22 d'octubre a les 6 de la tarda. L'activitat és possible gràcies al suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya, i aquesta activitat estarà moderada per Joaquim Micó, emmarcada també en la primera trobada del Club de Lectura que ell mateix condueix. La conversa girarà al voltant de Manhattan, Barcelona, una de les darreres novel·les de l'autor. L'obra situa part de la seva història al voltant dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992 i s'endinsa en el món de la publicitat d'aquella època, alhora que desenvolupa una trama personal entre dues dones. Així mateix ho ha explicat la directora de la biblioteca, Núria del Campo, que anima també els actors a participar en aquesta trobada. Ha destacat també que encara hi ha temps per llegir aquesta novel·la abans de la sessió.
8: Lectura, tenim una activitat estrella, literàriament parlant, que és que el dia 22 d'octubre a les 6 de la tarda tindrem de convidat a Xavier Bosch. Gràcies a les subvencions que demanem a la Generalitat de Catalunya, a la Institució de les Lletres Catalanes, doncs podrem tenir una trobada amb aquest autor que moderarà Joaquim Micó i que forma part de la primera trobada del Club de Lectura del Joaquim. S'ha llegit el llibre Manhattan, Barcelona, que és una de les darreres novel·les del Xavier, i bé, tothom que tingui ganes d'escoltar-lo, evidentment tots els que se l'han llegit, que ha sigut molta gent que ha vingut a buscar el llibre, doncs conversarem amb aquest autor.
10: Encara tenen temps, no? Encara
8: sí, tenen... home, jo crec que sí. A més, és un llibre que es llegeix superràpid, que recomano molt perquè passa molt bé. La història es situa en els anys de les Olimpíades a Barcelona, el 92 i al voltant, i bueno, com era el món de la publicitat en aquella època, que no té res a veure amb ara, no? Mm-hmm. Com bueno, s'encarregaven els espots publicitaris, com es buscaven els clients, com s'explicava el que farien, però no podien fer res per lo car que era fer un espot publicitari, i tota una història connectada amb una gran publicista de Nova York, i bé, i també hi ha una història entre dues dones, entremig, molt, bueno, passa molt bé, passa molt bé.
5: D'aquesta manera, l'escriptor Xavier Boix serà protagonista d'una trobada literària a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó dijous 22 d'octubre a partir de les 6 de la tarda.
0: Ja es pot consultar el cens electoral de Cubelles per les eleccions espanyoles del pròxim 29 de novembre. L'Ajuntament de Cubelles ha habilitat des del 12 fins al 19 d'octubre, tots dos dies inclosos, un servei de consulta del cens electoral amb motiu d'aquestes eleccions convocades per al diumenge dia 29 de novembre de 2026. La consulta es pot fer mitjançant el mateix web de l'Ajuntament, cubelles.cat, o també a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Per fer la consulta, això sí, es requereix tenir un certificat electrònic o també el clave que dona l'Estat. Durant el període de consulta, els possibles electors que vulguin consultar el cens poden comprovar que consten correctament inscrites i verificar les seves dades. Aquesta comprovació és especialment recomanable per detectar errors o omissions que puguin afectar l'exercici del dret de vot del 29 de novembre que ve. El cens vigent per a aquestes eleccions es va tancar l'1 d'agost de 2026, segons l'Ajuntament, i incorpora, per tant, els moviments comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils fins al 30 de juliol passat. Els canvis de domicili posteriors a aquesta data no s'incorporen al cens aplicable a les eleccions del 29 de novembre, amb la qual cosa les persones que s'hagin empadronat amb posterioritat al 30 de juliol hauran d'anar a votar al seu lloc de residència anterior a empadronar-se aquí a Cubelles. Les reclamacions es poden tramitar telemàticament mitjançant el servei de reclamacions de la seu electrònica de l'INE i, alternativament, també s'ofereix de manera presencial a l'Oficina de Participació i Informació Ciutadana, a l'OPIC, de dilluns a divendres, en el seu horari habitual. Per fer una reclamació, cal aportar un document oficial d'identitat i la documentació que acrediti l'error, com ara un certificat d'empadronament actualitzat, en cas d'incidències relacionades amb el domicili o un certificat del registre civil, quan sigui necessari justificar errors en les dades personals. L'oficina del cens electoral és l'organisme competent per resoldre totes aquestes reclamacions. I l'Ajuntament recomana a tota la ciutadania comprovar les seves dades del cens dins del termini establert, especialment si han canviat de domicili o han modificat recentment alguna dada personal per poder detectar i corregir possibles incidències abans de la jornada electoral. L'Ajuntament ha engegat aquest mes d'octubre la campanya de poda dels arbres que hi ha a la via pública. Les primeres actuacions s'han fet als plataners del Passeig de Narcís Verdagí i al barri marítim, on té previst l'Ajuntament engegar la poda de les moreres, una de les espècies més presents a la via pública de Cubelles. Els treballs a càrrec de l'empresa Tegar s'estendran progressivament en els diferents barris i sectors de Cubelles durant aquests pròxims mesos fins a completar les actuacions previstes. La finalitat principal de la campanya és afavorir el desenvolupament i el bon estat de salut dels arbres que hi ha a la via pública i prevenir possibles riscos per a les persones i l'entorn urbà. Les tasques inclouen la retirada de branques seques o malmeses i la poda de les que puguin interferir amb el mobiliari urbà, la senyalització viària, l'enllumenat públic o les façanes dels edificis, entre altres motius. L'Ajuntament haurà de pagar un lloguer pel casal d'avis municipal. L'espai és propietat de la Fundació PINAE i el conveni signat l'any 2010 amb la desaparició de Caixa Penedès durava fins al 2025. El govern local ha aprovat, de fet, aquest agost passat, el plec de condicions i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte d'arrendament del primer i el segon pis de l'edifici situat al Passeig de Narcís Verdagí número 3, és a dir, el casal d'avis municipal. Malgrat que encara no s'ha fet pública la durada del contracte ni el lloguer que haurà d'abonar l'Ajuntament a la Fundació PINAE, sí que es tracta d'una despesa nova, ja que des del 2010 la cessió d'aquests locals era gratuïta i, prèviament, a més, era un edifici vinculat directament a l'obra social de Caixa Penedès, que se'n feia càrrec del seu manteniment. Així ho ha confirmat Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, en declaracions a Ràdio Cubelles.
11: Fins ara no havíem de pagar amb el conveni que hi havia, i llavors ara ja sí que PINAE ha dit que ja ara ja sí que s'ha de fixar una quantitat. Llavors, bueno, els serveis tècnics han fet una valoració tècnica per veure... una taxació. Han fet una taxació i amb això s'ha arribat a un acord.
0: La regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, no ha detallat encara la quantitat que haurà de pagar l'Ajuntament a partir d'ara, però ha comentat que l'acord amb la Fundació PINAE se situarà, en principi, per sota del preu de mercat.
11: Fan un contracte de lloguer amb els ajuntaments. Llavors, sí que és veritat que aquests preus estan per sota de mercat, perquè és una fundació sense ànim de lucre, etc. Però els ajuntaments és com que si volen mantenir aquest edifici han d'arribar a aquest acord amb ells d'un lloguer.
0: I segons la regidora Corbillo, el govern local no s'ha plantejat una alternativa per les característiques que té aquest edifici.
11: I nosaltres ho hem estirat, però ha arribat un punt que ens han dit, escolteu, hem de signar aquest hem ja de formalitzar un contracte, hem de fer ja un contracte de lloguer, i en això estem perquè nosaltres no volem perdre aquest edifici. Està molt ben situat, està al centre, té ascensor, és superaccessible per tot tipus de persones, sobretot d'aquest perfil. Llavors, bueno, ubicat això en el centre, al costat de la farmàcia, al costat de l'església, en fi, i bueno, i farem aquest contracte.
0: L'any 2016, la Fundació PINAE ja va intentar fer un canvi en les condicions per poder cobrar un lloguer per aquests locals de Cubelles, però el govern municipal d'aquell moment ho va rebutjar per mantenir el conveni signat, que era vàlid fins al 2025. D'altra banda, aquests dies el Casal d'Avis acull nombroses activitats vinculades a l'Octubre Més 65 i els usuaris també es preparen per celebrar el dinar de la gent gran, que està previst per aquest diumenge que ve, dia 18 d'octubre.
12: El cap de setmana esportiu ens deixa una gran notícia i és l'estrena del club de futbol Sala Cubelles en la primera catalana i a més ho ha fet amb un derbi comarcal davant dels Sitges i amb un marcador d'escàndol, amb un 3-10, victòria clara i contundent d'aquest club de futbol Sala Cubelles que es presenta una temporada en aquesta primera catalana força renovat, amb novetats des de la banqueta i també amb alguna incorporació i que fins ara no els havíem pogut veure en joc perquè la primera jornada es va haver d'ajornar per l'alerta meteorològica i aquesta setmana es posava en pista davant dels Sitges en un derbi intens, com ja va ser en tradició els enfrontaments entre els Sitges i el Cubelles. En aquest cas, a domicili, els cubellencs van guanyar el partit amb molta autoritat. Un cap de setmana també que deixa victòries pues, destacades en l'hoquei patins, amb golejades, com la que comentàvem, del club de futbol Sala Cubelles, però també amb victòries doncs, de l'equip B del club de futbol Cubelles, que va guanyar 1-2 al camp del Vilanova del Camí el divendres al vespre. En canvi, el primer equip no va poder fer valer el factor camp i va caure el Josep Pons i Ventura per 1-2 davant de l'Ulldecona. Un resultat que significa la segona derrota de l'equip cubellenc, en aquest cas doncs, sumant dues victòries i dues derrotes. El proper cap de setmana tornaran a jugar a casa, en aquest cas amb la visita de la Sénia al Josep Pons i Ventura i amb la intenció doncs, de trencar aquesta dinàmica de dues derrotes consecutives. Com dèiem, en el futbol sala també doncs, es va debutar el segon equip, en aquest cas el Cubelles B, que va perdre 0-3 a casa davant del CASP, en el que va ser doncs, també el primer partit a casa de la temporada. I pel que fa a hoquei, doncs, el primer equip masculí va caure 2-3 davant de l'Espanyol en un partit molt ajustat d'aquesta primera catalana. En canvi, el conjunt masculí de tercera catalana va sumar la victòria per 2-4 a la pista del Joieries Moner Sant Ramon amb aquesta victòria i també va guanyar el sènior femení del Club Patí Cubelles que es va imposar per 0-1 al Sant Feliu en una nova jornada també de la primera catalana femenina i les cubellenques doncs, que segueixen invictes en aquest inici de temporada. Aquesta setmana no hi havia jornada pel que fa al vòlei, degut doncs, a que el calendari doncs, tenia prevista aquesta jornada de descans, coincidint també amb el pont del festiu d'aquest primer dilluns. D'aquesta manera, doncs, el balanç del cap de setmana són 4 victòries, 3 derrotes per als equips cubellencs i la mirada ja posada en una nova jornada, la del proper cap de setmana, la qual sí que s'hi afegiran ja els partits del club de vòlei Cubelles per disputar una nova jornada esportiva.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

Salvador, els fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei, you know, I come and go. M'escapo una estoneta i tot seguit torno com...

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar que aquest és l'últim cop.

respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valents.

0: França ens fa gran!
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol, tot i que amb bandes de núvols alts pràcticament tot el dia que entenyiran el cel i, a més, s'hi afegiran alguns núvols baixos a partir de mitja tarda, amb una temperatura que s'ha mantingut alta de nit, al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima encara pujarà més i si ahir ja va estar per sobre dels 25, avui podria arribar als 26 amb una humitat alta, temperatura també molt alta per l'època de l'any en què estem. Ben feble, amb terral de nit i garbí de dia, fent que la mar estigui molt encalmada, mar plana o arrissada, pràcticament tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui estable, però no tant com avui, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos al matí, sent una miqueta més clar al centre del dia i amb més núvols que clarianes a la tarda, tot i així, sense més importància, amb una temperatura que es mantindrà a la nit al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima demà quedarà més curta i estarà entre 24 i 25, amb una humitat que continuarà molt alta, vent feble amb terral de nit i marinades de migjorn al centre del dia, i continuarem amb una mar pràcticament plana o arrissada tot el dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Xavier Martínez, José Manuel Lolo García i Joan Vidal han guanyat la beca d'investigació local 2025 amb la Història General de Cubelles de la prehistòria al segle XXI. Els tres membres del grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell han posat al dia tota la història de la vila amb la incorporació de les recerques fetes aquests últims anys i omplint els buits que no s'explicaven en les publicacions que s'havien fet anteriorment. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, Joan Vidal ha comentat que l'anterior Història General de Cubelles és la de mossèn Joan Avinyó i creien que feia falta fer-ne una de nova.
3: La història de Cubelles de mossèn Avinyó està molt bé, el que va dir l'Albert Virella en certa ocasió, diu, està molt bé, però arriba a un punt determinat, al segle XVI o XVII, em sembla que és, al segle XVI, diu, i després no continua. I nosaltres vam dir, hòstia, feia falta una història de Cubelles i, a més, doncs, en tot el material que ha sortit en els últims anys, tant els treballs doncs, que han aparegut de la beca d'investigació local, dels anuaris dels Amics del Castell, després de tots els informes que han donat tots els arqueòlegs que han trobat excavacions a Mastrader, bueno, les excavacions de Mastrader, de la Mota de Sant Pere i els del voltant del castell també, òbviament.
0: Xavier Martínez ha volgut destacar el paper del grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell i tota la feina que s'ha fet per poder arribar a completar una història general del municipi.
4: És fruit del grup d'estudis Cubellencs. Per què? Perquè aquelles 10 persones, cubellencs i cubellenques, que es van reunir per fundar el grup d'estudis cubellencs, van possibilitar que durant aquests 25 anys doncs, s'hagin produït una sèrie de treballs i d'estudis que en el decurs dels anys han fet que el Joan, el Lolo i jo doncs, comencéssim a pensar en la possibilitat de que ja hi havia prou bibliografia i prou documentació per poder escriure aquesta història general.
0: Martínez ha afegit que han completat les recerques anteriors amb més fons i amb més documentació nova i això els ha permès fer una història que és més acurada que les anteriors.
4: Una de les nostres obsessions ha estat no només fer un resum de tot allò que hi havia escrit per aquestes quatre fonts principals, no? El mossèn Avinyó, el pare Garí, Coroleu de Vilanova i l'Albert Virella, sinó a intentar trobar altra documentació, intentar trobar altres fonts i intentar relligar parts de la història que no estaven ben explicades en aquests llibres. S'ha d'entendre també que tots quatre historiadors estan a l'època pre-internet. Això és molt important, perquè avui en dia tens accés a molta documentació a través d'internet. I els arxius són molt més accessibles dels que no ho eren abans. No? Aleshores, això ens ha permès, crec, relligar tota la història medieval de Cubelles, que era una història que estava relativament mal explicada. És a dir, no hi havia un fil conductor del que havia estat la història de la... Hi havia moltes barreges de noms, hi havia moltes barreges de dates.
0: I Joan Vidal també ha revelat que feia anys que estaven treballant en aquesta història general de Cubelles i que presentar-la a la beca d'investigació local han considerat que era el camí més ràpid per aconseguir una publicació.
3: I al final van dir, escolta, potser la manera de desencallar aquest tema i de tirar-lo endavant doncs és portar-lo a la beca d'investigació local. El 23 el van presentar, va guanyar un altre, la Núria Janem, amb el seu treball sobre la revolta de les dones del 1760 i escaig, em sembla, el 67. I llavors el jurat va dir doncs, que el llibre aquest doncs, que mereixia doncs, ser publicat i tal. I llavors el que van fer va ser tornar-lo a presentar el 2025. I res, i aquí el tenim, ja pràcticament acabat.
0: Els guanyadors de la beca d'investigació local s'han donat a conèixer en el marc de les Jornades de Patrimoni aquest divendres 9 d'octubre passat.
5: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles ha posat en marxa aquesta temporada un total de 14 clubs de lectura, 4 adreçats al públic familiar, infantil i juvenil, i 10 destinats a persones adultes. L'oferta inclou una gran varietat de gènere i formats, des de la novel·la i la poesia fins al teatre, al cinema, als idiomes i als videojocs. El bibliotecari David Márquez, de la Mossèn Joan Avinyó de Cubelles, ha explicat que els clubs són espais per compartir lectures i intercanviar opinions. Escoltem-lo.
6: Un club de lectura és un espai de trobada i de conversa a la biblioteca. I el fil argumental d'aquest espai de trobada i conversa doncs és un llibre i la seva lectura. A partir d'aquesta lectura que fan els participants, que s'emporten un llibre a casa, el tenen durant unes setmanes, generalment és un mes. Depèn del club, té una periodicitat o una altra, però majoritàriament són mensuals. I una vegada que l'han llegit, fan la trobada a la biblioteca i ho comenten entre tots els participants i que generalment sempre la tertúlia està moderada per un conductor o un moderador. N'hi ha algun grup que és autodirigit, però la majoria són amb conductors i moderadors.
5: Pel que fa a la participació, els clubs d'adults són oberts i no requereixen inscripció prèvia. En canvi, les activitats infantils i juvenils sí que necessiten inscripció. L'excepció entre els grups d'adults és el Club de Lectura Fàcil en Català, que funciona amb un grup tancat durant el curs i que ja té les places cobertes.
6: Perquè aquest és una de les novetats d'aquesta temporada, que és el Club de Lectura Fàcil en Català, que es fa en col·laboració amb el Voluntariat per la Llengua, és a dir, amb el Centre de Normalització Lingüística d'aquí del Garraf, i el Voluntariat per la Llengua és el que fa de moderador. I ho tenen una miqueta com combinat, és a dir, seran diversos moderadors que es repartiran les lectures. I la Glòria Alcácer és una de les col·laboradores que fa la primera de les sessions.
5: De fet, un dels grups amb una funció especialment educativa és el del Club de Lectura Fàcil en Català, conduït per Glòria Alcázar. La iniciativa utilitza llibres adaptats per tal de facilitar la lectura a persones amb dificultats lectores o que estan aprenent el català. Ella mateixa, Glòria Alcázar, ho ha explicat també en el decurs d'una entrevista aquí mantinguda a l'emissora municipal.
7: La lectura fàcil són uns llibres, les edicions d'uns llibres, que són novel·les reduïdes, de manera que sigui més fàcil la seva lectura. O sigui, els capítols són molt més curts, però et permet que persones que tenen dificultats per llegir o persones que s'inicien en una llengua, com pot ser el català, perquè això està dirigit a aprenents de català que hagin fet el nivell A2 o el B1, puguin accedir a llegir un llibre en català i després la intenció, sobretot del club de lectura d'aquest en concret, és que parlin, que agafin, que adquireixin més vocabulari i que es deixin anar a parlar. Sobretot aquest és l'objectiu. I com ella ha dit, la primera sessió serà el 29 d'octubre i la farà el que és el coordinador del Garraf, que és el Xavier Brutons. I a partir d'aquí ens ho hem repartit entre 3 voluntàries, la Glòria, la Teresa Jubal i la Maite Golobar, i ens hem repartit els llibres, perquè aquest club té una altra característica diferent de la resta de clubs, que és una de les coses que m'agrada d'aquesta biblioteca, que és l'únic que és tancat. O sigui, aquí hi ha 10 persones que s'han apuntat en aquest club i se suposa que estaran tot el curs, fins al juny.
5: La programació també inclou propostes que van més enllà de la lectura literària. El Club de Novel·la Negra i Thriller, Xavier Borrell, explica que les trobades serveixen tant per analitzar les obres com també per reflexionar sobre qüestions socials, polítiques i històriques que apareixen en les narracions. La poesia també té el seu propi espai, organitzat en format de taller, i Teresa Jubal ha presentat també aquesta proposta, conduïda habitualment per Carme Rigol, que aquesta temporada es reuneix trimestralment. Les sessions ofereixen als participants l'oportunitat d'aprofundir en el llenguatge poètic i compartir interpretacions. I entre les propostes més innovadores hi ha el Club Juvenil de Videojocs. Segons David Márquez, les sessions es desenvolupen de manera comunitària amb iPads i videojocs independents i combina també l'experiència de jugar amb espais de conversa. Aquesta activitat amplia el concepte de lectura i cultura dins la biblioteca, incorporant també nous llenguatges i formats d'interès pel públic jove. A banda d'aquests grups, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyot manté també els clubs de lectura imprevista, feminista, de creixement personal, de teatre i de cinema, així com propostes específiques pel públic familiar, infantil i juvenil. Amb aquesta oferta, la biblioteca vol donar resposta a interessos diversos i consolidar-se com un espai de participació cultural, aprenentatge i intercanvi d'idees. Aquest dimecres 14 d'octubre, Cubelles acull una nova sessió del segon cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis, un acte que tindrà lloc avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. En aquesta ocasió, el cicle proposa el documental de Radiotelevisió Espanyola Montserrat Roig, entrevista Neus Català, una entrevista biogràfica en què l'escriptora i periodista Montserrat Roig conversa amb Neus Català, supervivent de la deportació al camp de concentració de Ravensburg. El programa incorpora també fotografies de l'època i recupera el testimoni d'una de les darreres supervivents del camp, coincidint amb la declaració del 2015 com a any Neus Català. Ens ho explica Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal.
8: Llavors, aquest any fem el segon cicle de cinema documental amb l'associació Buchenwald. Ho vam fer per primer cop a l'octubre passat, del 25, i bueno, repetim perquè creiem que cal fer cultura de memòria històrica, no? Hem de conèixer quin és el passat. La segona, el del dia 14, és una pel·lícula ja de 50 minuts, Montserrat Roig entrevista a Neus Català. Recordem aquesta catalana que va sobreviure als camps de deportació.
5: El documental d'aquest dimecres 14 d'octubre a les 6 de la tarda i a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó posa cara a cara dues dones de gran rellevància per la història, el feminisme i les lluites socials, i ofereix també una oportunitat per aprofundir en la memòria de la deportació i el valor del testimoni de les supervivents. La sessió es completarà amb una taula rodona per comentar el documental amb la participació de les historiadores Isabel Pérez, de La Frontisa, Neus Capdet, de l'Institut Cubelles, i Evelyn Gómez, historiadora doctorada, i també participarà Enric Garriga, de la Miquel de Buchenwald. Més informació des del web radiocubelles.cat.
0: Junts per Cubelles presentarà Robert Monzonis com a candidat en un acte aquest dissabte. La presentació és oberta a tothom, serà a les 12 del migdia al local de la candidatura, situat al carrer de Gallifa. En declaracions aquí a Ràdio Cubelles, Robert Monzonis ha comentat que una de les seves intencions és recuperar la il·lusió per poder fer canvis a Cubelles.
9: Serà la primera pedra que posarem amb la meva presentació com a candidat, on tindrem amb el Pep Callau, que ens farà de la presentació de l'acte, també ens farà un speech, on jo explicaré una mica, desgranaré doncs, les meves idees per poder recuperar Cubelles d'aquesta situació que tenim tan desgraciada, malauradament, de moltes coses que no funcionen, però que moltes persones doncs, que ara estem enfadats, que estem frustrats, que estem empipats amb la gestió municipal, el que nosaltres volem convertir és aquest enfadament en il·lusió. Volem convertir en il·lusió, i aquest dissabte crec que podem sortir tots plegats d'aquest acte amb una dosi d'energia.
0: Robert Monzonis, de Junts per Cubelles, també ha confirmat que en la presentació d'aquest dissabte faran una votació per confirmar-lo com a candidat.
9: Obert totalment, i és més, també tindran l'oportunitat de poder ratificar-me com a candidat popularment tothom qui vulgui. És a dir, hi haurà una votació amb alçada, amb una papereta vermella, una verda, i qui no li agradi el que es diu allà, doncs podrà votar també en contra, no? Al final tindrem una democràcia i farem una ratificació, i al final jo crec que el que volem és sortir tots d'allà engrescats, junts.
0: En les eleccions municipals del 2023, Junts per Cubelles va obtenir 574 vots que es van traduir en dos regidors a l'Ajuntament. Si Robert Monzonis és confirmat com a candidat aquest dissabte, en aquest acte de presentació, seran les terceres eleccions consecutives en què encapçala aquesta candidatura.
5: Una de les cites destacades del mes de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Navinyó serà la trobada amb l'escriptor Xavier Boix, prevista per dijous 22 d'octubre a les 6 de la tarda. L'activitat és possible gràcies al suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya, i aquesta activitat estarà moderada per Joaquim Micó, emmarcada també en la primera trobada del Club de Lectura que ell mateix condueix. La conversa girarà al voltant de Manhattan, Barcelona, una de les darreres novel·les de l'autor. L'obra situa part de la seva història al voltant dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992 i s'endinsa en el món de la publicitat d'aquella època, alhora que desenvolupa una trama personal entre dues dones. Així mateix ho ha explicat la directora de la Biblioteca, Núria del Campo, que ha animat també els actors a participar en aquesta trobada. Ha destacat també que encara hi ha temps per llegir aquesta novel·la abans de la sessió.
8: Lectura, tenim una activitat estrella, literàriament parlant, que és que el dia 22 d'octubre a les 6 de la tarda tindrem de convidat a Xavier Bosch. Gràcies a les subvencions que demanem a la Generalitat de Catalunya, a la Institució de les Lletres Catalanes, doncs podrem tenir una trobada amb aquest autor que moderarà Joaquim Micó i que forma part de la primera trobada del Club de Lectura del Joaquim. S'ha llegit el llibre Manhattan, Barcelona, que és una de les darreres novel·les del Xavier, i bé, tothom que tingui ganes d'escoltar-lo, evidentment tots els que se l'han llegit, que ha sigut molta gent que ha vingut a buscar el llibre, doncs conversarem amb aquest autor.
10: Encara tenen temps, no? Encara
8: sí, tenen... home, jo crec que sí. A més, és un llibre que es llegeix superràpid, que recomano molt perquè passa molt bé. La història es situa en els anys de les Olimpíades a Barcelona, el 92 i al voltant, i bueno, com era el món de la publicitat en aquella època, que no té res a veure amb ara, no? Mm-hmm. Com bueno, s'encarregaven els espots publicitaris, com es buscaven els clients, com s'explicava el que farien, però no podien fer res per lo car que era fer un espot publicitari, i tota una història connectada amb una gran publicista de Nova York, i bé, i també hi ha una història entre dues dones, entremig, molt, bueno, passa molt bé, passa molt bé.
5: D'aquesta manera, l'escriptor Xavier Boix serà protagonista d'una trobada literària a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó dijous 22 d'octubre a partir de les 6 de la tarda.
0: Ja es pot consultar el cens electoral de Cubelles per les eleccions espanyoles del pròxim 29 de novembre. L'Ajuntament de Cubelles ha habilitat des del 12 fins al 19 d'octubre, tots dos dies inclosos, un servei de consulta del cens electoral amb motiu d'aquestes eleccions convocades per el diumenge dia 29 de novembre de 2026. La consulta es pot fer mitjançant el mateix web de l'Ajuntament, cubelles.cat, o també a la seu electrònica

0: data no s'incorporen al cens aplicable a les eleccions del 29 de novembre, amb la qual cosa les persones que s'hagin empadronat amb posterioritat al 30 de juliol hauran d'anar a votar al seu lloc de residència anterior a empadronar-se aquí a Cubelles. Les reclamacions es poden tramitar telemàticament mitjançant el servei de reclamacions de la seu electrònica de l'INE i, alternativament, també s'ofereix de manera presencial a l'Oficina de Participació i Informació Ciutadana, a l'OPIC, de dilluns a divendres en el seu horari habitual. Per fer una reclamació cal aportar un document oficial d'identitat i la documentació que acrediti l'error, com ara un certificat d'empadronament actualitzat, en cas d'incidències relacionades amb el domicili o un certificat del registre civil, quan sigui necessari justificar errors en les dades personals. L'oficina del cens electoral és l'organisme competent per resoldre totes aquestes reclamacions. I l'Ajuntament recomana a tota la ciutadania comprovar les seves dades del cens dins del termini establert, especialment si han canviat de domicili o han modificat recentment alguna dada personal per poder detectar i corregir possibles incidències abans de la jornada electoral. L'Ajuntament ha engegat aquest mes d'octubre la campanya de poda dels arbres que hi ha a la via pública. Les primeres actuacions s'han fet als plataners del Passeig de Narcís Verdagí i al barri marítim, on té previst l'Ajuntament engegar la poda de les moreres, una de les espècies més presents a la via pública de Cubelles. Els treballs a càrrec de l'empresa Tegar s'estendran progressivament en els diferents barris i sectors de Cubelles durant aquests pròxims mesos fins a completar les actuacions previstes. La finalitat principal de la campanya és afavorir el desenvolupament i el bon estat de salut dels arbres que hi ha a la via pública i prevenir possibles riscos per a les persones i l'entorn urbà. Les tasques inclouen la retirada de branques seques o malmeses i la poda de les que puguin interferir amb el mobiliari urbà, la senyalització viària, l'enllumenat públic o les façanes dels edificis, entre altres motius. L'Ajuntament haurà de pagar un lloguer pel casal d'avis municipal. L'espai és propietat de la Fundació Pinae i el conveni signat l'any 2010 amb la desaparició de Caixa Penedès durava fins al 2025. El govern local ha aprovat, de fet, aquest agost passat, el plec de condicions i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte d'arrendament del primer i el segon pis de l'edifici situat al Passeig de Narcís Verdagí número 3, és a dir, el casal d'avis municipal. Malgrat que encara no s'ha fet pública la durada del contracte ni el lloguer que haurà d'abonar l'Ajuntament a la Fundació Pinae, sí que es tracta d'una despesa nova, ja que des del 2010 la cessió d'aquests locals era gratuïta i, prèviament, a més, era un edifici vinculat directament a l'obra social de Caixa Penedès, que se'n feia càrrec del seu manteniment. Així ho ha confirmat Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, en declaracions a Ràdio Cubelles.
1: Fins ara no havíem de pagar amb el conveni que hi havia, i llavors ara ja sí que Pinae ha dit que ja ara ja sí que s'ha de fixar una quantitat. Llavors, bueno, els serveis tècnics han fet una valoració tècnica per veure... una taxació. Han fet una taxació i amb això s'ha arribat a un acord.
0: La regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, no ha detallat encara la quantitat que haurà de pagar l'Ajuntament a partir d'ara, però ha comentat que l'acord amb la Fundació Pinae se situarà, en principi, per sota del preu de mercat.
1: Fan un contracte de lloguer amb els ajuntaments. Llavors, sí que és veritat que aquests preus estan per sota de mercat, perquè és una fundació sense ànim de lucre, etc. Però els ajuntaments és com que si volen mantenir aquest edifici han d'arribar a aquest acord amb ells d'un lloguer.
0: I segons la regidora Corbillo, el govern local no s'ha plantejat una alternativa per les característiques que té aquest edifici.
1: I nosaltres ho hem estirat, però ha arribat un punt que ens han dit, escolteu, hem de signar aquest hem ja de formalitzar un contracte, hem de fer ja un contracte de lloguer, i en això estem en perquè nosaltres no volem perdre aquest edifici. Està molt ben situat, està al centre, té ascensor, és super accessible per tot tipus de persones, sobretot d'aquest perfil. Llavors, ubicat això en el centre, al costat de la farmàcia, al costat de l'església, En fi, i farem aquest contracte.
0: L'any 2016, la Fundació PINAE ja va intentar fer un canvi en les condicions per poder cobrar un lloguer per aquests locals de Cubelles.

0: però el govern municipal d'aquell moment ho va rebutjar per mantenir el conveni signat, que era vàlid fins al 2025. D'altra banda, aquests dies el Casal d'Avis acull nombroses activitats vinculades a l'Octubre més 65 i els usuaris també es preparen per celebrar el dinar de la gent gran, que està previst per aquest diumenge que ve, dia 18 d'octubre.
1: El cap de setmana esportiu ens deixa una gran notícia i és l'estrena del club de futbol Sala Cubelles en la primera catalana i, a més, ho ha fet amb un derbi comarcal davant dels Sitges i amb un marcador d'escàndol, amb un 3-10, victòria clara i contundent d'aquest club de futbol Sala Cubelles que es presenta una temporada en aquesta primera catalana força renovat, amb novetats des de la banqueta i també amb alguna incorporació i que fins ara no els havien pogut veure en joc perquè la primera jornada es va haver d'ajornar per l'alerta meteorològica i aquesta setmana es posava en pista davant dels Sitges en un derbi intens, com ja va ser en tradició els enfrontaments entre els Sitges i el Cubelles. En aquest cas, a domicili, els cubellencs van guanyar el partit amb molta autoritat. Un cap de setmana també que deixa victòries destacades en l'hoquei patins, amb golejades, com la que comentàvem, del club de futbol Sala Cubelles, però també amb victòries de l'equip B del club de futbol Cubelles, que va guanyar 1-2 al camp del Vilanova del Camí el divendres al vespre. En canvi, el primer equip no va poder fer valer el factor camp i va caure el Josep Pons i Ventura per 1-2 davant de l'Ulldecona. Un resultat que significa la segona derrota de l'equip cubellenc, en aquest cas sumant dues victòries i dues derrotes. El proper cap de setmana tornaran a jugar a casa, en aquest cas amb la visita de la Sénia al Josep Pons i Ventura i amb la intenció de trencar aquesta dinàmica de dues derrotes consecutives. Com dèiem, en el futbol sala també es va debutar el segon equip, en aquest cas el Cubelles B, que va perdre 0-3 a casa davant del CASP, en el que va ser també el primer partit a casa de la temporada. I pel que fa a hoquei, el primer equip masculí va caure 2-3 davant de l'Espanyol en un partit molt ajustat d'aquesta primera catalana. En canvi, el conjunt masculí de tercera catalana va sumar la victòria per 2-4 a la pista del Joieries Moner Sant Ramon amb aquesta victòria, i també va guanyar el sènior femení del Club Patí Cubelles, que es va imposar per 0-1 al Sant Feliu en una nova jornada també de la primera catalana femenina, i les cubellenques que segueixen invictes en aquest inici de temporada. Aquesta setmana no hi havia jornada pel que fa al vòlei, degut a que el calendari tenia prevista aquesta jornada de descans, coincidint també amb el pont del festiu d'aquest primer dilluns. D'aquesta manera, el balanç del cap de setmana són 4 victòries, 3 derrotes per als equips cubellencs i la mirada ja posada en una nova jornada, la del proper cap de setmana, la qual sí que s'hi afegiran ja els partits del club de vòlei Cubelles per disputar una nova jornada esportiva.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Aquest divendres 9 d'octubre passat s'ha donat a conèixer el treball guanyador de la beca d'investigació local convocada el 2024 i que encara no s'havia anunciat qui l'havia guanyat, no? Finalment, doncs, en el context de les jornades de patrimoni, aquest divendres 9 d'octubre passat s'ha exposat que Història General de Cubelles de la prehistòria al segle XXI, d'en José Manuel García i en Joan Vidal i en Xavier Martínez, és el treball guanyador de la beca d'investigació local del 2024. Tots tres, a més, són membres del grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. Per parlar, doncs, d'aquest treball guanyador de l'última beca d'investigació local, tenim amb nosaltres a dos dels seus autors, en Joan Vidal, benvingut, gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia.
0: I també tenim en Xavier Martínez, benvingut, gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, gràcies.
0: I bé, aquest treball, Història General de Cubelles de la Prehistòria al segle XXI, bé, el títol ja ho diu una mica tot, bé, anem a parlar de tota la història de la vila, no? Pràcticament des de que, fins i tot abans que Cubelles fos Cubelles, o aquesta història general de Cubelles. És a dir, què és el que us mou a dir, va, anem a fer un treball no? de pe a pa, no? De principi al més a prop que es pugui de l'actualitat.
1: De fet, això de la beca va ser a última hora, bueno, última hora, quan ja portava molt de temps, doncs, treballant amb el tema aquest. Feia molts anys que dèiem, doncs, a fer una història de Cubelles de dalt a baix, perquè, com vam explicar l'altre dia que ens van atorgar la beca aquesta, doncs la història de Cubelles de mossèn Avinyó està molt bé, el que va dir l'Albert Virella en certa ocasió, diu, està molt bé, però arriba a un punt determinat, al segle XVI o XVII, em sembla que és, o em sembla que és el segle XVI, diu, i després no continua. I nosaltres vam dir, hòstia, feia falta una història de Cubelles i, a més, doncs, en tot el material que ha sortit en els últims anys, tant els treballs, doncs, que han aparegut de la beca d'investigació local, dels anuaris dels Amics del Castell, després de tots els informes que han donat tots els arqueòlegs que han trobat excavacions a Mastradé, bueno, les excavacions de Mastradé, de la Mota de Sant Pere i els del voltant del castell també, òbviament. Mm-hmm. Doncs ja estàvem treballant, però vull dir, sense concretar una data d'acabament ni res. I al final vam dir, escolta, potser la manera de desencallar aquest tema i de tirar-lo endavant, doncs, és portar-lo a la beca d'investigació local. Has dit el 24? Em pensava que era el 25.
0: Sí, si m'he confós és el 25, sí, perquè l'anterior es va convocar el 23 i l'últim el 25.
1: Sí. El 23 el vam presentar. Va guanyar un altre, la Núria Janem, amb el seu treball sobre la revolta de les dones del 1760 i escaig, em sembla, el 67.
0: Mm. Clar, un capítol que també es podria incorporar a la història, no? Perquè s'ha descobert en posterioritat, no?
1: Per exacte. Exemple. I llavors el jurat va dir, doncs, que el llibre aquest, doncs, que mereixia, doncs, ser publicat i tal. Mm. I llavors el que vam fer va ser tornar-los a presentar el 2025, I res, i aquí el tenim, ja pràcticament acabat, però encara hi ha molta feina perquè, doncs, amb el Xavi és molt difícil treballar perquè és un tio que és broma, no és difícil, no, en sèrio, ell va enviant coses i coses i coses i al final, doncs, has de tallar en un moment determinat i hem tingut algunes discrepàncies, bueno, discrepàncies de tipus, doncs, de metodologia, doncs, per exemple, ell acostumava a reproduir moltes frases en llatí, i van dir que potser no calia tant, doncs, que... Però bé, res, el va presentar, està pràcticament enllestit, però hi ha molta feina de col·locar les fotografies, de repassar-ho, de treure doncs, molt de, o bastant del que hem escrit, perquè ara en aquests moments ocupen 600 pàgines, clar, 600 pàgines les trasllades en un llibre es poden convertir en 700 o 800, no?
0: I tant, sí.
1: Si li cau el peu amb algú al llibre, doncs...
0: Si poses fotografies, gràfics, clar, mapes, comences a afegir això, doncs ja se te'n va. Sí. Bé, de seguida entrarem també més en el contingut, però, doncs, com que ho has esmentat, estiro una mica el fil perquè també s'esmenta l'acte, que, de fet, en la convocatòria del 2023 ja es va dir, no, que aquest treball que s'havia presentat a la beca d'investigació local, doncs es podia tractar com un projecte d'abast municipal, no? Com una publicació, no? Que anés més enllà, no? Fins i tot de la beca d'investigació local. De fet, doncs es va arribar plasmant el pla d'actuació municipal, el PAM, per aquesta legislatura, on literalment es deia actualitzar i editar un llibre sobre la història de Cubelles amb l'objectiu de preservar i difondre el seu patrimoni històric, no? Bé, es farà, però dins de la beca d'investigació,
1: sí,
0: local.
1: Sí, ho vam fer per la beca, perquè potser d'aquesta manera una via més ràpida, en teoria hauria de ser una via més ràpida que no pas aquesta altra, tot i que l'Ajuntament ho tenia contemplat dintre aquesta legislatura, però potser, doncs, com que la beca, les bases diuen que estan obligats a publicar el treball, doncs aquí estem. Ja, el treball ja està concedit a la beca i ara falta, doncs, publicar-lo i nosaltres també acabar-nos de moure perquè ens agradaria, doncs, que aquest llibre es publiqués abans que acabés aquesta legislatura.
2: A mi m'agradaria destacar un punt que ha dit el Joan, i és la feina del grup d'estudis cubellencs, no? Perquè aquest llibre, quan surti, que crec que serà un llibre interessant, no? Si més no des del punt de vista històric per Cubelles, és fruit del grup d'estudis cubellencs. Per què? Perquè aquelles 10 persones, cubellencs i cubellenques, que es van reunir per fundar el grup d'estudis cubellencs, van possibilitar que durant aquests 25 anys doncs s'hagin produït una sèrie de treballs i d'estudis que en el decurs dels anys han fet que el Joan, el Lolo i jo, doncs, comencéssim a pensar en la possibilitat de que ja hi havia prou bibliografia i prou documentació per poder escriure aquesta història general. Hi havia un repte inicial, potser abans d'entrar en el contingut del llibre, però una mica per copsar una mica l'origen del llibre, és que, com deia el Joan, mossèn Avinyó havia fet una part important, sobretot la part de l'edat mitjana, i s'aturava al segle XVI, com és una constatació, no és una crítica, és una constatació, no sé per què es va aturar al segle XVI. El Joan havia treballat molt, nosaltres teníem l'avantatge que el Joan, i jo una part que el vaig ajudar en la part del llibre que vam fer del 39 al 70, ell havia estudiat molt detalladament també el que era el segle XIX i el segle XX, per tant el XXI era relativament més senzill perquè hi havia més bibliografia i era més recent, no? I ens quedava també una part important de la part central de la història de Cubelles, no? Estem parlant del segle XVI, XVII i XVIII, no? Que també enllaça amb el treball de la Núria Gené que farà sobre el segle XVIII. Això també, arran dels estudis que s'han anat fent, no, del grup d'estudis cubellencs, també, en el meu cas en particular, amb els treballs que he anat fent sobre les masies, també anàvem recuperant i recopilant informació que amb el Joan jo li anava comentant: ostres, estem trobant molta informació, anem a posar-la en comú, i amb el Lolo, doncs, ho hem aconseguit pràcticament ja tenia enllestit el que és una història des de l'inici fins als nostres dies, no? Però una mica la síntesi de l'origen és aquest, el fet, sobretot jo li dono la importància al grup d'estudis cubellencs, aquesta brillant idea que van tenir aquestes 10 persones de fundar aquesta institució, perquè crec que a la comarca, o fins i tot a tot el Penedès, no sé si hi haurà... No és perquè l'hem fet nosaltres, no? Sinó és perquè és la constatació de que crec que sí que hem aconseguit fer un llibre que arribi des de l'inici fins al final, no? I pràcticament no tenir cap buit, que és un tema molt important, i ara, si vols, ara podem entrar-hi en el detall, però volia destacar la importància del grup d'estudis cubellencs.
1: Jo diria, bueno, ja he comentat abans que a part del grup d'estudis cubellencs també han sortit molts treballs de la beca d'investigació local, o abans, quan era el Premi Vila de Cubelles d'Investigació Local. Recordo ara el llibre que va fer l'Albert Virella, El terme de Cubelles a través del temps, d'altres que també han sortit. A més, també, quan es va començar a fer el conveni quan es va signar el conveni amb la Diputació de Barcelona per la restauració del castell, els de la Diputació també van treure un llibre que és un volum que és horitzontal, que és molt, molt, molt ampli. També és una història, doncs, de la qual també ens ha servit molt com a referència. I segurament ara em deixo altres treballs, però jo diria el que ha dit el Xavi, el grup d'estudis cubellencs, els treballs que han sortit de la beca, i a més, doncs, altres treballs com aquest que acabo de comentar de la Diputació de Barcelona, i segurament si anéssim buscant. I a més, doncs, també, a part que mossèn Avinyó també ho va escriure, hem tornat a revisar molt el que van escriure en el seu moment el Josep Corleu, el pare Garí i el mateix Albert Virella, doncs, que tot això la feina, com ha dit el Xavi, la feina central, la que faltava als segles XVII i XVIII, bueno, i també el XIX, no? Perquè el Xavi també ha treballat molt les guerres carlines, doncs, bueno, tot això doncs, ens ha servit molt per completar aquesta història, i a banda també el tema més difícil, perquè nosaltres no som especialistes amb el tema de la prehistòria o la Cubelles antiga, doncs aquí han sortit, això que he comentat abans, molts treballs o estudis dels arqueòlegs, que ens faltaria encara aquesta última fase del que s'ha trobat al voltant del castell de Cubelles, però també hem, per curar-nos en salut, també el que vam escriure ho hem enviat també a un arqueòleg destacat de la comarca, bueno, que ha treballat, ara està jubilat a la Generalitat, m'estic referint al Magí Miret, doncs, que també va donar una ullada i ens va assessorar, diguéssim, una miqueta o bastant sobre el tema de la part antiga aquesta de la prehistòria.
0: Mm-hmm. Perquè, clar, sí que el llibre de mossèn Avinyó potser tampoc no es va concebre inicialment, no?, com una història de Cubelles, sinó que van agafant, no?, articles i coses, i ho va ajuntar tot i va dir...
1: No, ell la van escrivint per capítols setmanals al diari de Vilanova, em sembla que va ser entre l'any 1919 o el 18, o el 19, fins que va marxar de Cubelles el 24, i van a sortir periòdicament. Després la veu de Santa Maria, a finals dels anys 50, principis dels 60, que era una publicació que editava la parròquia de Santa Maria, quan hi havia mossèn Jordi Fort de mossèn, de rector, la va reproduir una altra vegada. I llavors l'Ajuntament, al cap d'uns anys, va creure convenient doncs, de recopilar-la tot en un volum, que va ser quan el 1973 l'Ajuntament la va publicar, juntament amb un annexa de coses actuals d'aquella època del 73 i tal. Alguna vegada esgotada aquesta edició de mossèn Avinyó del 1973, l'Ajuntament 10 anys després la va tornar, no, de 20 anys després, el 1993, el va tornar a reeditar.
0: Ho dic perquè, doncs, en aquest cas sí que el concepte original ja és anem, no?, explicar Cubelles des del principi fins al final, no? I per tant, doncs, us ha tocat, suposo, escollir, també, perquè tot no es pot explicar, no?, evidentment, perquè si no, vull dir, si cada dia fem un informatiu de mitja hora, doncs suposo que, no?, amb notícies de Cubelles, si agafes això i ho passes per tant, doncs s'ha de fer una tria, no? Com l'heu fet, aquesta tria, no? També tenint en compte que l'escriure a sis mans, suposo que aquí hi ha hagut acords, negociacions, tirem més cap aquí, això ho farem més resumit, cap aquí doncs això ho ampliem més, com, expliqueu-nos una mica doncs això, no? Com l'heu compartimentat, aquesta història?
2: Doncs efectivament sempre, i això ho va dir el Joan, que ho diuen alguns historiadors, quan fas una història general, sempre la part final és la que té més volum, la que té més gruix, perquè hi ha més informació, no? Evidentment hi ha èpoques en què la informació és més reduïda i en què pots parlar del que pots parlar, és a dir, del que van deixar els registres, no?, la documentació. Per tant, hi ha les èpoques inicials, no?, sobretot fins a l'arribada de l'edat mitjana, és una informació molt general, no pots centrar-te, no podries fer un informatiu, per dir-ho d'alguna manera. A partir de l'edat mitjana va ser una època que va ser estudiada, hi havia la sort de que Vilanova pertanyia a Cubelles i per tant els historiadors que havien fet la història de Vilanova abans ja hi havien intentat aprofundir en aquesta història, en la part de l'edat mitjana, i ho havia fet també mossèn Avinyó, ho havia fet el pare Garí, ho havia fet en Coroleu i ho havia fet en Virella. Després, el llibre aquest de la Diputació que parlava el Joan, que és de l'any 96, si no m'equivoco, o 95 o 96, aquest que va editar aquest llibre verd que va editar la Diputació, aquest intentava fer un resum de tots aquests documents. Bàsicament era un resum de tots ells, no? Aquí hem tingut la sort de que nosaltres, una de les obsessions, això ja ho vaig comentar el dia que vam fer la parlar amb vosaltres, amb el tribunal, no?
0: Amb el jurat de la beca,
2: Amb el jurat de la beca. Doncs una de les nostres obsessions ha estat no només fer un resum de tot allò que hi havia escrit, per aquestes quatre fonts principals, no?, mossèn Avinyó, el pare Garí, Coroleu de Vilanova i l'Albert Virella, sinó a intentar trobar altra documentació, intentar trobar altres fonts i intentar relligar parts de la història que no estaven ben explicades en aquests llibres. S'ha d'entendre també que la majoria, no la majoria, tots quatre historiadors estan a l'època pre-internet. Això és molt important, perquè avui en dia tens accés a molta documentació a través d'internet. I els arxius són molt més accessibles dels que no ho eren abans. No? Aleshores, això ens ha permès, crec, relligar tota la història medieval de Cubelles, que era una història que estava relativament mal explicada. És a dir, no hi havia un fil conductor del que havia estat la història de la... Hi havia moltes barreges de noms, hi havia moltes barreges de dates, moltes barreges de posicions, els caslans, hi havia els carlans, caslans, o diferent, li podries dir de la mateixa manera. Hi havia el major, el menor, quan va fundar-se un, quan va fundar-se l'altre, quan van arribar, quan van desaparèixer. Hi havia molta manca d'informació, i aleshores nosaltres el que... Una de les nostres obsessions ha estat relligar tota aquesta part de la informació, per exemple. Per tant, l'edat mitjana és una data en què jo crec que el lector podrà arribar a fer-se una idea, i és complicat de resseguir, però podrà arribar a fer-se una idea de com va ser tota l'edat mitjana de la vila de Cubelles. Després començava, per tant, sobretot el que explica són els fets dels nobles, els fets del Consell de la Vila, els fets dels moviments dels límits del terme, la constitució de diferents institucions o ens administratius que controlaven a cada moment la vila. Aquestes són les parts més importants de l'edat mitjana i sobretot els senyors feudals que hi havia a cada moment en el gran terme de Cubelles. Després agafes el segle XVI, XVII i XVIII, i també doncs, hi ha diferents capítols que centren una mica la història dels diferents conflictes bèl·lics que succeeixen a Cubelles, les lluites de terme contra Vilanova, que aquest és un tema que sortirà en el llibre i que potser, i sobretot ho hem intentat d'aquesta manera, canviarà una mica la perspectiva romàntica que hi havia de la separació del terme.
0: No va ser que això gent... marca el segle XVIII, que és un segle XVIII, no? Que per Cubelles és important, però per Catalunya també, no? Sí. Ho sabem tots.
2: Marca el segle XVIII, però és que la separació comença al XVI. És a dir, van estar pràcticament 150 anys intentant la separació per les vexacions que hi havia de Vilanova cap a Cubelles. Jo crec que canviarà una mica aquella idea romàntica que deia en Virella de que el fill, que era Vilanova, va voler separar-se de la mare, que era Cubelles, no, va ser la mare la que no suportava el fill i va demanar, doncs, per les humiliacions que hi havia detencions fins i tot dels regidors cubellencs, no? I hem intentat explicar tota aquesta època convulsa de guerres, de lluites pel terme, de dificultats econòmiques que es passaven a Cubelles, no? També amb Cunit, que ja començava també a voler separar-se de Cubelles, també va haver-hi lluites pels prats, per les terres de conreu, i per tant, ja després entres en el segle XIX, en què és, com deia, conflictes bèl·lics, arribada de la modernitat, arribada del ferrocarril, arribada de l'aigua corrent... És a dir, una sèrie de dates que marquen doncs, aquests períodes i són les parts importants que jo crec que hem intentat d'explicar en el llibre i no deixar-nos... És a dir, un altre dels objectius del llibre ha estat poder explicar tot el que ha passat a Cubelles, és a dir, tot el que és Cubelles avui, quan va arribar l'electricitat, quan va arribar el ferrocarril, quan van arribar les carreteres, quan va arribar la gent, quan es van fer els barris, quan es van fer separar els termes... És a dir, donar resposta al que és Cubelles avui en dia... a través de la història de la vila.
1: I el que s'ha fet és dintre un context en general. O sigui, això ha sigut una cosa que el Xavi sempre ho ha remarcat molt, no? Vull dir, expliquem què passava aquí a Cubelles i tal, però per què passava? Què passava a nivell general de Catalunya o de l'estat espanyol? I tot això és una cosa que dalt a la baix del llibre s'ha intentat fer. Penso que...
0: Clar, Cubelles no era una illa, no? Sinó que forma part d'un país, d'un context, d'un món, no? I passaven coses, no? I d'aquí doncs, que també canvies hi hagi canviat el municipi, no? O li hagi afectat durant la història.
1: I també depèn de cara a la persona, a les persones que llegeixen el llibre, doncs també els situes més, no? És a dir, parla de, bueno, aquí Cubelles sí es van barallar perquè es volien separar i tal, però bueno, es van separar perquè jo, quan hi va haver la guerra dels carlins, les batalles que hi havia aquí, però què passava a nivell, perquè van ser aquestes guerres, o què va passar amb la durant la dictadura del Primo Rivera, o la guerra civil, o la postguerra, etc. Mm.
0: Clar, entendre el que va passar aquí perquè doncs, pel que estava passant, no? I que la gent, si s'està parlant de guerres carlines, que entenguin què eren, no? O qui eren els carlins, no? S'ha posat aquest context també en aquest treball. I bé, clar, heu volgut agafar també des de la prehistòria, des de que hi ha humans, no?, caminant per aquí, però clar, no es deia Cubelles aleshores, no? Aleshores, on poseu, diguéssim, des de quan podem dir-ne Cubelles, no?, del que estem trepitjant avui en dia, no? Això no sé si ho trobeu o s'explica, no?, perquè clar, és un aspecte, no?, principal. No sé si hi ha un moment en què es diu no, això és Cubelles, no?, i ja passa a batejar-se així, i perquè s'entén que en època romana no, en prehistòria tampoc.
1: Ja t'he dit que el tema aquest era un tema que no dominava massa i hem basat molt els estudis o els informes que han fet els arqueòlegs amb les troballes i tal. Però, de fet, la història real de Cubelles és la primera vegada que s'esmenta el nom de Cubelles.
0: Exacte, el primer cop que s'esmenta.
1: Abans es parla doncs, de les troballes que han fet a Mastrader, ho he comentat, doncs, al voltant del castell, a la moto de Sant Pere, a la Solana...
0: Per això, a partir de quin moment es diu Cubelles, o sigui, el primer document, diguéssim, primer... en què es diu això és Cubelles, no?
2: Sí, gràcies a internet, estava parlant abans de l'internet, sempre hi havia, si no equivocos, 977, la que es deia fins aleshores,
1: no? 973.
2: 973 és la primera que es deia, i hi ha un treball que va sortir fa uns quants anys, que ja esmenta un altre, hi ha un altre esment de Cubelles ja en el segle IX, és a dir, 100 anys abans, el 893, crec que és, ho hauria de tornar a mirar, fa dies que no m'ho miro, però crec que va ser el primer esment d'un document on apareix una transacció d'una venda d'una vinya al terme de Cubelles, no? El terme a Cubelles, esmenta Cubelles. Per tant, és el primer esment que hem trobat que se l'esmenta com a tal de Cubelles. Això entra dintre també de l'època de... S'ha d'entendre un tema, no sé si és aquest el moment per fer una mica d'història, no?, del que tu estàs preguntant quan comença Cubelles, i és que la conquesta dels francs, no?, els àrabs arriben a la península el 711, cap al 724 ja tenen controlada tota la península ibèrica, i els francs arriben a conquerir Barcelona l'any 801. Tarragona es conquereix el 1116. És a dir, han passat pràcticament 315 anys entre que els francs, o no, en aquell cas els francs, conquereixen Barcelona el 801 i que el comte de Barcelona conquereix Tarragona. Entre aquests 300 anys, la terra on som ara és una terra de frontera entre la gran ciutat que és Tarragona i la gran ciutat que és Barcelona. I per tant, en aquest impàs de temps, en què hi ha una repoblació molt complicada, perquè ningú no hi vol viure en aquesta zona de frontera, perquè és perillosa, perquè hi ha ràtzies, ni els musulmans hi volien viure, ni els cristians hi volien viure, és quan es forma Cubelles, però amb poblacions relativament petites i desprotegides, fins que es construeix el castell de Cubelles no hi ha una data precisa, però es fixa entre el 990 i el 1010. En aquests 20 anys és quan ja es considera que es construeix el castell de Cubelles. Per tant, quan comença Cubelles com a lloc, se suposa, hi ha gent que diu que no va desaparèixer mai, malgrat la invasió musulmana, però el primer esment és d'aquest any 893, que és el primer esment de Cubelles com a una entitat poblacional en aquell moment, sense castell de protecció, que arribarà doncs 100 anys després.
0: Però sí que hi havia, no, aquests masos, no, Gallifa, Roca Crespa, que segurament més amunt, seguint el curs del riu, que hi ha altres.
2: Sí, aleshores,
0: que potser que ja estiguessin poblats, no, des de fa...
2: Per aconseguir la repoblació, el comte de Barcelona el que feia era el sistema de les quadres, que és el que Cubelles se'n va beneficiar. A banda del castell central de Cubelles, per repoblar al voltant del castell, van fer aquest sistema de quadres que eren un petit castell, dels quals ja no en queda cap rastre, ni a Cunit era una de les quadres, Roca Crespa era una altra, Gallifa era una altra, i després n'hi havia a Vilanova també, Vilaseca a dalt, on està Costa Cunit, Vilaseca n'hi havia una altra. Del castell de Gallifa només queden els fonaments, si vas per Gallifa veus, arribes a veure les llenques de la muralla, hi ha un quadre antic també que surt una part de la muralla del castell de Gallifa, i el castell de Roca Crespa, que es va ensorrar al segle XVIII. D'acord? No, perdó, XVII. Aleshores, era un sistema que el comte de Barcelona va idear on, amb un petit castell, tenies terres sense cost, podies anar lliurement a conrear aquelles terres i tenies una sèrie d'avantatges fiscals. Era una forma de repoblar també el terme. I el terme, això és una part important, la relació de Gallifa i Roca Crespa amb Cubelles, doncs ha tingut altibaixos, ha tingut punts que van arribar a constituir-se en ajuntament al segle XIX, que es deia l'Ajuntament de Gallifa i Roca Crespa, i va durar fins que van tenir poca població i el govern civil els va obligar a triar un poble amb qui ajuntar-se i van decidir tornar a ajuntar-se amb Cubelles. O sigui, l'alcaldia els va durar aproximadament uns 18 anys, 18-19 anys, en què van ser alcaldia independent, que es reunien aquí al Molí de la Palma. El Molí de la Palma era la seu de l'Ajuntament.
0: Molt bé. I fins on arriba? També fins on arribeu en aquesta història? On heu posat, clar, no? On heu posat el límit? El canvi de mil·lenni o anat més enllà?
1: No, jo diria que això, la part aquesta la treballava el Lolo. Jo diria que hem arribat fins pràcticament a l'actualitat. Si vam presentar el 2025, doncs el 2025.
2: La concessió de la beca aquesta no hi apareix.
1: No.
2: No hi surt.
0: Molt bé, doncs bé, en tot cas tornarem a parlar-ne, si podem, doncs amb més detall quan surti publicat aquest treball guanyador de l'última beca d'investigació local, que ja està molt avançat i que podria doncs publicar-se, esperem, doncs, o a finals d'any o a principis de l'any que ve.
1: A finals d'any és molt justet.
0: Justet, però bé.
1: Jo m'hi conformo que surti per Sant Jordi.
2: Tu ja l'has rebut, no, Pau?
0: Bueno, jo tinc un document Word, no sé si això és dir-ne allí.
1: Tu formaves part del jurat, o sigui...
0: Jo l'he pogut veure, sí.
2: Alguna idea pots tenir-ne, més o menys.
0: Correcte. Però això intentarem tornar-ne a parlar doncs amb més detall i doncs, si podem, una estona més llarga. Avui no tenim temps per més. N'hem parlat amb en Xavi Martínez i en Joan Vidal, dos dels autors, juntament amb en Lolo García, d'aquesta història general de Cubelles de la prehistòria al segle XXI, que ha estat l'última guanyadora de la beca d'investigació local, que es va convocar el 25 i que, per tant, doncs, en principi l'any que ve hi haurà una nova convocatòria, també ja ho veurem. Moltíssimes gràcies. No sé si voleu afegir res més breument abans de marxar.
1: Res, doncs esperar simplement doncs, que es pugui publicar el llibre i molt contents que ens hagin atorgat la beca, més que res, doncs, perquè això és el com he dit abans. Potser és el camí més fàcil perquè s'arribi el llibre arribi a veure la llum.
0: Molt bé, doncs, Xavier Martínez i Joan Vidal, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Molt bé. Gràcies
2: a vosaltres.
1: Adéu, bon dia.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Aquest dimecres 14 d'octubre, Cubelles acull una nova sessió del segon cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis, un acte que tindrà lloc avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. En aquesta ocasió, el cicle proposa el documental de Radiotelevisió Espanyola Montserrat Roig, entrevista Neus Català, una entrevista biogràfica en què l'escriptora i periodista Montserrat Roig conversa amb Neus Català, supervivent de la deportació al camp de concentració de Ravensburg. El programa incorpora també fotografies de l'època i recupera el testimoni d'una de les darreres supervivents del camp, coincidint amb la declaració del 2015 com a any Neus Català. Ens ho explica Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal.
3: Llavors, aquest any fem el segon cicle de cinema documental amb l'associació Buchenwald. Ho vam fer per primer cop a l'octubre passat, del 25, i bueno, repetim perquè creiem que cal fer cultura de memòria històrica, no? Hem de conèixer quin és el passat. La segona, el del dia 14, és una pel·lícula ja de 50 minuts, Montserrat Roig entrevista a Neus Català. Recordem aquesta catalana que va sobreviure als camps de deportació.
2: El documental d'aquest dimecres 14 d'octubre a les 6 de la tarda i a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó posa cara a cara dues dones de gran rellevància per la història, el feminisme i les lluites socials i ofereix també una oportunitat per aprofundir en la memòria de la deportació i el valor del testimoni de les supervivents. La sessió es completarà amb una taula rodona per comentar el documental amb la participació de les historiadores Isabel Pérez, de La Frontisa, Neus Capdet, de l'Institut Cubelles, i Evelyn Gómez, historiadora doctorada, i també participarà Enric Garriga, de la Miquel de Buchenwald. Més informació des del web radiocubelles.cat.
4: Xavier Martínez, José Manuel Lolo García i Joan Vidal han guanyat la beca d'investigació local 2025 amb la Història General de Cubelles de la Prehistòria al segle XXI. Els tres membres del grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell han posat al dia tota la història de la vila amb la incorporació de les recerques fetes aquests últims anys i omplint els buits que no s'explicaven en les publicacions que s'havien fet anteriorment. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, Joan Vidal ha comentat que l'anterior Història General de Cubelles és la de mossèn Joan Avinyó i creien que feia falta fer-ne una de nova.
5: La història de Cubelles de mossèn Avinyó està molt bé, el que va dir l'Albert Virella en certa ocasió, diu, està molt bé, però arriba a un punt determinat, al segle XVI o XVII, em sembla que és, el segle XVI, diu, i després no continua. I nosaltres vam dir, hòstia, feia falta una història de Cubelles, i a més, doncs, en tot el material que ha sortit en els últims anys, tant els treballs doncs, que han aparegut de la beca d'investigació local, dels anuaris dels Amics del Castell, després de tots els informes que han donat tots els arqueòlegs que han trobat excavacions a Mastreder, bueno, les excavacions de Mastreder, de la Mota de Sant Pere i els del voltant del castell també, òbviament.
4: Xavier Martínez ha volgut destacar el paper del grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell i tota la feina que s'ha fet per poder arribar a completar una història general del municipi.
6: És fruit del grup d'estudis Cubellencs. Per què? Perquè aquelles 10 persones, Cubellencs i Cubellenques, que es van reunir per fundar el grup d'estudis Cubellencs, van possibilitar que durant aquests 25 anys doncs s'hagin produït una sèrie de treballs i d'estudis que en el decurs dels anys han fet que el Joan, el Lolo i jo doncs, comencéssim a pensar en la possibilitat de que ja hi havia prou bibliografia i prou documentació per poder escriure aquesta història general.
4: Martínez ha afegit que han completat les recerques anteriors amb més fons i amb més documentació nova i això els ha permès fer una història que és més acurada que les anteriors.
6: Una de les nostres obsessions ha estat no només fer un resum de tot allò que hi havia escrit per aquestes quatre fonts principals, no? El mossèn Avinyó, el pare Garí, Coroleu de Vilanova i l'Albert Virella, sinó a intentar trobar altra documentació, intentar trobar altres fonts i intentar relligar parts de la història que no estaven ben explicades en aquests llibres. S'ha d'entendre també que la majoria, no la majoria, tots quatre historiadors estan a l'època pre-internet. Això és molt important, perquè avui en dia tens accés a molta documentació a través d'internet. I els arxius són molt més accessibles dels que no ho eren abans. No? Aleshores, això ens ha permès, crec, relligar tota la història medieval de Cubelles, que era una història que estava relativament mal explicada. És a dir, no hi havia un fil conductor del que havia estat la història de la... Hi havia moltes barreges de noms, hi havia moltes barreges de dates.
4: I Joan Vidal també ha revelat que feia anys que estaven treballant en aquesta història general de Cubelles i que presentar-la a la beca d'investigació local han considerat que era el camí més ràpid per aconseguir una publicació.
5: I al final van dir, escolta, potser la manera de desencallar aquest tema i de tirar-lo endavant... doncs és portar-lo a la beca d'investigació local. El 23 el van presentar, va guanyar un altre, la Núria Genem, amb el seu treball sobre la revolta de les dones del 1760 i escaig, em sembla, el 67. I llavors el jurat va dir doncs, que el llibre aquest doncs, que mereixia doncs, ser publicat i tal. I llavors el que van fer va ser tornar-lo a presentar el 2025, I res, i aquí el tenim, ja pràcticament acabat.
4: Els guanyadors de la beca d'investigació local s'han donat a conèixer en el marc de les Jornades de Patrimoni aquest divendres 9 d'octubre passat.
7: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Brian Finn.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ses muntanyes, ets hotels, una campana, ja sé l'olor que fa sa matlle. Ses retxes d'una

hora de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica. Menyspreu els processos. Mai vaig llegir-me un llibret d'instruccions. Quan la vida no va, em matabalo i em poso a pitjar botons. Així que no presumeixis. Lluny ja queda el temps en què ens impressionàvem.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles ha posat en marxa aquesta temporada un total de 14 clubs de lectura, 4 adreçats al públic familiar, infantil i juvenil, i 10 destinats a persones adultes. L'oferta inclou una gran varietat de gènere i formats, des de la novel·la i la poesia fins al teatre, el cinema, els idiomes i els videojocs. El bibliotecari David Márquez, de la Mossèn Joan Avinyó de Cubelles, ha explicat que els clubs són espais per compartir lectures i intercanviar opinions. Escoltem-lo.
3: Un club de lectura és un espai de trobada i de conversa a la biblioteca. I el fil argumental d'aquest espai de trobada i conversa, doncs, és un llibre i la seva lectura. A partir d'aquesta lectura que fan els participants, que s'emporten un llibre a casa, el tenen durant unes setmanes, generalment és un mes, depèn del club, té una periodicitat o una altra, però majoritàriament són mensuals. I una vegada que l'han llegit, fan la trobada a la biblioteca i ho comenten entre tots els participants, i que generalment sempre la tertúlia està moderada per un conductor o moderador. N'hi ha algun grup que és autodirigit, però la majoria són amb conductors i moderadors.
2: Pel que fa a la participació, els clubs d'adults són oberts i no requereixen inscripció prèvia. En canvi, les activitats infantils i juvenils sí que necessiten inscripció. L'excepció entre els grups d'adults és el Club de Lectura Fàcil en Català, que funciona amb un grup tancat durant el curs i que ja té les places cobertes.
3: Perquè aquest és una de les novetats d'aquesta temporada, que és el Club de Lectura Fàcil en Català, que es fa en col·laboració amb el Voluntariat per la Llengua, és a dir, amb el Centre de Normalització Lingüística d'aquí del Garraf, i el Voluntariat per la Llengua és el que fa de moderador. I ho tenen una miqueta com combinat, és a dir, seran diversos moderadors que es repartiran les lectures. I la Glòria Alcácer és una de les col·laboradores que fa la primera de les sessions.
2: De fet, un dels grups amb una funció especialment educativa és el del Club de Lectura Fàcil en Català, conduït per Glòria Alcázar. La iniciativa utilitza llibres adaptats per tal de facilitar la lectura a persones amb dificultats lectores o que estan aprenent el català. Ella mateixa, Glòria Alcázar, ho ha explicat també en el decurs d'una entrevista aquí mantinguda a l'emissora municipal.
4: La lectura fàcil són uns llibres, les edicions d'uns llibres, que són novel·les reduïdes, de manera que sigui més fàcil la seva lectura. O sigui, els capítols són molt més curts, però et permet que persones que tenen dificultats per llegir o persones que s'inicien en una llengua, com pot ser el català, perquè això està dirigit a aprenents de català que hagin fet el nivell A2 o el B1, puguin accedir a llegir un llibre en català. I després la intenció, sobretot del club de lectura d'aquest en concret, és que parlin, que agafin, que adquireixin més vocabulari i que es deixin anar a parlar. Sobretot aquest és l'objectiu. Mm-hmm. I com ella ha dit, la primera sessió serà el 29 d'octubre i la farà el que és el coordinador del Garraf, que és el Xavier Brutons. I a partir d'aquí ens ho hem repartit entre tres voluntàries, la Glòria, la Teresa Jubal i la Maite Golobar, i ens hem repartit els llibres, perquè aquest club té una altra característica diferent de la resta de clubs, que és una de les coses que m'agrada d'aquesta biblioteca, que és l'únic que és tancat. O sigui, aquí hi ha 10 persones que s'han apuntat en aquest club i se suposa que estaran tot el curs fins al juny.
2: La programació també inclou propostes que van més enllà de la lectura literària. El Club de Novel·la Negra i Thriller, Xavier Borrell, explica que les trobades serveixen tant per analitzar les obres com també per reflexionar sobre qüestions socials, polítiques i històriques que apareixen en les narracions. La poesia també té el seu propi espai, organitzat en format de taller, i Teresa Jubal ha presentat també aquesta proposta, conduïda habitualment per Carme Rigol, que aquesta temporada es reuneix trimestralment. Les sessions ofereixen als participants l'oportunitat d'aprofundir en el llenguatge poètic i compartir interpretacions. I entre les propostes més innovadores hi ha el Club Juvenil de Videojocs. Segons David Márquez, les sessions es desenvolupen de manera comunitària amb iPads i videojocs jocs independents i combina també l'experiència de jugar amb espais de conversa. Aquesta activitat amplia el concepte de lectura i cultura dins la biblioteca, incorporant també nous llenguatges i formats d'interès pel públic jove. A banda d'aquests grups, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyot manté també els clubs de lectura imprevista, feminista, de creixement personal, de teatre i de cinema, així com propostes específiques pel públic familiar, infantil i juvenil. Amb aquesta oferta, la biblioteca vol donar resposta a interessos diversos i consolidar-se com un espai de participació cultural, aprenentatge i intercanvi d'idees.
5: Junts per Cubelles presentarà Robert Monzonis com a candidat en un acte aquest dissabte. La presentació és oberta a tothom, serà a les 12 del migdia al local de la candidatura, situat al carrer de Gallifa. En declaracions aquí a Ràdio Cubelles, Robert Monzonis ha comentat que una de les seves intencions és recuperar la il·lusió per poder fer canvis a Cubelles.
6: Serà la primera pedra que posarem amb la meva presentació com a candidat, on tindrem amb el Pep Callau, que ens farà de la presentació de l'acte, també ens farà un speech, on jo explicaré una mica, desgranaré doncs, les meves idees per poder recuperar Cubelles d'aquesta situació que tenim tan desgraciada, malauradament, de moltes coses que no funcionen, però que moltes persones doncs, que ara estem enfadats, que estem frustrats, que estem empipats amb la gestió municipal, el que nosaltres volem convertir és aquest enfadament en il·lusió. Volem convertir en il·lusió i aquest dissabte crec que podem sortir tots plegats d'aquest acte amb una dosi d'energia.
5: Robert Monzonis, de Junts per Cubelles, també ha confirmat que en la presentació d'aquest dissabte faran una votació per confirmar-lo com a candidat.
6: Obert totalment i, és més, també tindran l'oportunitat de poder ratificar-me com a candidat popularment tothom qui vulgui. És a dir, hi haurà una votació amb alçada, amb una papereta vermella o una verda, i qui no li agradi el que es diu allà, doncs podrà votar també en contra, no? Al final tindrem una democràcia i farem una ratificació i al final crec que el que volem és sortir tots d'allà engrescats, junts.
5: En les eleccions municipals del 2023, Junts per Cubelles va obtenir 574 vots que es van traduir en dos regidors a l'Ajuntament. Si Robert Monzonis és confirmat com a candidat aquest dissabte, en aquest acte de presentació, seran les terceres eleccions consecutives en què encapçala aquesta candidatura.
7: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
8: Ara que estem sentats

0: Tinc una mala notícia.
1: Què dius? Què ha passat?
0: El cargol ja no treu banya.
1: No,
0: ho ha matat un marroquí.
1: Papa.
0: Un amic cigarreta que et l'ha aixafat.
1: L'ha aixafat?
0: L'ha aixafat.

Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles. Oh, yeah. Tot el que puc fer.

I tenim a Oc Déu amb aquest single meravellós en aquesta calorosa tarda de 1984. Single del seu àlbum titulat Gràcies molt amable, fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, Oc Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Tant si plou com si fa sol, faré el que em doni la gana. Soc la crema catalana, no vesteixo mai de dol. Reparteixo per tothom, va pels gossos i les gates. Duc caviar a la safata i això va.

0: Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora, gent de Cubelles. Benvinguts una altra vegada al programa aquest de Can 60, un programa que s'emet els dissabtes a les 11 del matí i recordem que repeteix també els dimecres a les 7 de la tarda, un programa en el qual hi ha el Cintobel a la part tècnica, salutacions cordials de part seva i de qui us parla. Salutacions cordials també. Bé, fa un parell de setmanes vam començar llegint el treball publicat a la separata del programa de la Festa Major de l'any 2018, un treball que porta per títol Els grups de teatre de Cubelles al llarg del temps, un treball realitzat per un servidor, i avui el dedicarem pràcticament tot a llegir, o a divulgar la part que porta per títol el quadre escènic del Centre Catequístic Parroquial. Això, amanit, com sempre, a música de totes les èpoques i estils. Bé, doncs anem a aquest apartat del quadre escènic del Centre Catequístic Parroquial, que comença dient que un dels afers en què estava immers el poble de Cubelles en els primers anys de la postguerra era el de la reconstrucció de l'església parroquial de Santa Maria, incendiada en els desordres produïts al començament de la Guerra Civil. Les obres es van encetar amb mossèn Jaume Rossell i Bargulló de rector i van continuar, fins a quedar enllestides, en l'etapa de mossèn Miquel Estruc i Piera. Aquest es va fer càrrec de la parròquia cubellenca al setembre de 1946 i de seguida es marcà dos objectius: la continuació de les referides obres, per un cantó, i la creació d'una iniciativa de caràcter lúdic i cultural que unís el jovent en la fe i la cultura, per un altre. Per tal de sufragar les costoses despeses de reconstrucció, el mateix mossèn Estruc explicà una vegada que vam començar amb la col·laboració dels joves fent teatre i buscant diners per a les obres. Aquesta proposta va ser el bressol del Centre Catequístic Parroquial, el qual va iniciar les seves activitats a l'Aliança als voltants del Nadal de 1946, fins que l'any 1949 es va traslladar a la rectoria un cop van quedar enllestides les obres efectuades en aquest edifici per tal d'adequar-hi una petita sala de teatre. L'alcalde Josep Mercè va ser el primer president, i de fet l'únic, del Centre Catequístic. La seva presència representava un autèntic aixopluc per a poder realitzar les activitats culturals i, el que és més important i significatiu, en aquella època, que es poguessin fer des de la catalanitat i en la nostra llengua. Una vegada enllestida la casa rectoral i per tal de dur-hi a terme les corresponents activitats que de fet ja es venien realitzant en la seva gran majoria, el Centre Catequístic Parroquial es va haver de constituir de manera oficial, fent constar una sèrie de seccions en què destacava l'anomenat quadre escènic, és a dir, el grup de teatre.

L'any 1970, José Feliciano va editar un disc amb el títol de Fireworks que s'obria amb aquesta peça composta per George Friedrich Handel. Bé, continuem amb el Centre Catequístic Parroquial, amb el seu grup de teatre. El quadre escènic del Centre Catequístic Parroquial tenia unes estrictes normes econòmiques. Un 25% de la recaptació era per a les despeses del centre, un 65% per als actors i el 10% restant per als components de l'elenc que no haguessin actuat en l'obra corresponent, entenent que aquests beneficis eren destinats a finançar el cost individual de l'excursió de caràcter religiós-cultural que el grup teatral programaria cada any. A part del gran nombre d'actors, gairebé la totalitat del jovent del poble, el quadre escènic estava estructurat de la següent manera. Mossèn Miquel portava la direcció artística. La Pepeta Hivern feia de puntadora. El Josep Amorós era l'encarregat dels decorats. El Ramon Miquel i el seu fill Joan Miquel, de la part elèctrica. El Jaume Pedro, de l'ebenisteria i l'armadura. I l'Esteve José, el Jordi Albet, el Josep Maria Miró i el Josep Fonoll, de les tramoies. Pel novembre d'aquell any 1946, l'elenc va representar la primera obra, l'Avi Rusques, i ho va fer a l'Aliança. Els actors eren tots nois, Jordi Albet, Ernest Fontanals, Tomàs Hivern, Josep Maria Miró i Antoni Pineda. Poc després, el dia de la Immaculada Concepció, les noies van debutar amb l'obra Amèlia de Vall d'Aura, un drama en prosa en què hi van intervenir Montserrat Pinyol, Maria Josepa Vidal, Teresa Bertran, Maria Marcilles, Maria Avinyó, Maria Rovirosa, Assumpció Fontanals, Paquita Rillo, Neus Granell, Anna Maria Montaner, Carme Carbó, Maria Dolors Marcilles, Maria Miró, Adela Miquel i Maria Lluïsa Urpí. En aquella vetllada teatral del 8 de desembre de 1946 també es va representar una peça còmica titulada La casa dels sorolls amb les mateixes noies de protagonistes.

A mitjan anys 60 hi va haver una colla de cantants italians que van gravar un disc en català, la qual cosa ens va fer pujar la moral. Aquest disc d'un EP de 4 cançons hi van intervenir el Gianni Morandi, la Donatella Moretti, el Jimmy Fontana i la Rita Pavone. L'èxit va ser tal que més endavant la Rita Pavone va gravar un disc en solitari de 4 cançons, ella sola, en català, una de les quals és aquesta que acabem d'escoltar ara, Només tu. I seguim ara amb el quadre escènic del centre parroquial. Hem acabat amb el que feia, que les noies havien fet la Casa dels Sorolls, havien fet aquesta funció, i llavors el text continua dient que en el programa d'aquella jornada del 8 de desembre de 1946 ja s'anunciava la propera representació dels Pastorets, que va tenir lloc el dia de Sant Esteve i que en els anys posteriors no faltaria mai en les dates nadalenques. Es pot dir que en la tradicional obra de Folch i Torres tots els components del flamant elenc teatral hi prenien part. L'última obra que van fer l'Aliança, abans de passar al 1949, com hem dit, al centre parroquial, va ser La Creu de la Masia, de Frederic Soler, Serafí Pitarra i Emmanuel de les Arte. Les representacions sovintejaven i, per exemple, entre juny de 1950 i març de 1951 se'n va portar a la pràctica ni més ni menys que 7. La puntaire, D'aquesta aigua no en veuré, El full de paper, El llop, El senyor secretari, El contramestre i Els pastorets. Una d'aquestes obres, El contramestre, de Serafí Pitarra, es va representar el 20 de maig de 1951 al local del Círcul Catòlic de Vilanova i la Geltrú, amb el qual el quadre escènic mantindria una estreta relació a base d'intercanviar actuacions amb el seu elenc artístic. Altres obres de les quals tenim referència són El ferrer de tall, també de Pitarra, on Josep Fontanals era el protagonista i l'Anna Maria Montaner, la baronessa, i l'Alfons Avinyó, el manxaire. També intervenien, entre d'altres, Ernest Fontanals, Maria Josepa Vidal, Assumpció Fontanals, Joan Martínez, Josep Lleó, Domingo Domènech i Manuel Malràs. I Ricard Gómez, per citar un altre exemple, va protagonitzar Una història qualsevol, de Josep C. Tàpies i Santiago Vendrell, i La presentalla de Peles Mestres, aquesta amb la que més tard seria la seva esposa, Maria Lluïsa Urpí, de Partner.

Els que acabem d'escoltar ara són Los Panchos amb una cançó mexicana que porta per títol La Golondrina, que va ser composta el 1862 per Narciso Serradell i que és una cançó que a Mèxic s'utilitza molt per diferents celebracions. Bé, continuem doncs amb el tema aquest del teatre. Gràcies al llibre d'actes del Centre Catequístic Parroquial també podem completar algunes obres més de les que va oferir aquest grup de teatre a Cubelles. Són aquestes. Llevantina, el desembre de 1952. Mossèn Janot, d'Àngel Guimarà, el 8 de desembre de 1953. Gente bien, de Santiago Rusiñol, a primers de 1954, quan Tomàs Ibern i la seva esposa Montserrat, que s'acabaven de casar, van rebre un homenatge dels seus companys. El misteriós Jimmy Samson, de Pau Armstrong, el 19 de març de 1954. Tornaran els dies clars, de J. Poblet, el 27 de maig de 1955. La mort de cops amagats, de Llucieta Canyà, el 19 de març de 1955. Dos galants per una noia, de Narcís Murió, el 5 de juny de 1955. Units per la calúmnia, de Ramon Miguel, el 8 de desembre de 1955 també. Magnèsia, el 4 de març de 1956, i entre finals de 1956 i primers de 1957 van oferir Julieta, filla única, La neta de París, de Lluís Elias, La venjança de Jesús, Jo seré el seu gendre, de Jaume Villanova, i El lloro del coronel. També tenim constància, sense concretar-ne la data, dels dos sergents francesos d'Antoni Navarro.

cantautor nord-americà d'origen mexicà, nascut el 13 de maig de 1941, que va morir tràgicament en un accident d'avió el 3 de febrer de 1959 en una avioneta en què viatjaven altres músics, entre els quals el conegut Buddy Holly, igual que el Ritchie Valens, un dels pioners del rock and roll. Bé, continuem amb el tema que avui ens ocupa. Mossèn Miquel Estruc, malgrat el pas dels anys, recordava perfectament aquella activitat teatral en una entrevista al Full de Cubelles que li vaig fer jo mateix. Deia que tothom col·laborava, però si s'ha de destacar algú, haig d'anomenar tres persones. En primer lloc, l'Amorós, el Josep Amorós, pel gran amor que tenia pel nostre elenc teatral. Ell ens pintava els decorats i va ensenyar a fer aquesta tasca als Salvador Fonoll, Josep Castellví, Antoni Gàmez i Romà Bertran. Després s'ha de destacar el Josep Mercè, ja que ens va ajudar també molt, tant en l'aspecte moral com portar-nos de franc amb el seu camió a fer bolos a Roda, Sitges, Vilanova o Canyelles. I també vull esmentar el Domènec Pare, el pintor, una ànima molt bona que era terriblement útil i humil. Aquell home era l'àngel tutelar del quadre escènic, vetllava per tots i procurava que no faltés res. I que pel que fa als joves, tots eren de primera línia. Ho feien molt bé, encara que la Núria de Cal Quico, la Núria Montaner, era una de les millors. Era teatrera, això poso entre cometes. I també la seva germana, l'Anna, i l'Alfons Avinyó, el Joan Martínez, que feia de vell en la llum de l'establia, i el Josep Fontanals, que feia de dimoni gros. Te'ls hauria de demanar a tots i a totes.

Ara la cançó que acabem d'escoltar, que porta per títol La Foguera, ha estat interpretada per Charango. I ara anem a parlar, quan anem a continuar parlant del centre catequístic, del grup de teatre, i en concret de les seves actuacions en el marc de la Festa Major. Malgrat que bona part dels components del grup de teatre eren pagesos, a l'estiu, quan l'activitat al camp era molt més intensa, ni la dinàmica del centre catequístic ni del teatre s'aturaven. Durant la Festa Major, el grup feia representacions gairebé cada any. El 1947, la vigília del Dia de la Mare de Déu d'Agost, va actuar a l'embalat amb l'obra La Presentalla, seguida del sainet La Venjança Macabra. El 1948, també el dia 14, el grup va representar la Creu de la Masia. Capítol a part mereix l'actuació que el quadre escènic va oferir el 14 d'agost de 1951 a la plaça de la Vila. Es tractava de l'obra de Josep Maria de Sagarra, L'Estrella dels Miracles, representada, segons s'explica en el llibre d'actes, amb la cooperació dels artistes de l'emissora EAJ Ràdio Barcelona, senyors Fernando Parés, Daniel Genaris i la senyora Assumpció Roldán. I encara que el setembre era la verema, la que marcava el dia a dia dels covellencs, el grup teatral es va reunir el dia 3 d'aquell mes per fer el repartiment de papers i l'inici dels assajos de la comèdia Com s'enreda la troca, d'Emili Graells i Castells, per posar-la en escena només 10 dies després.

A principis de l'estiu de 1966, el grup espanyol Los Bravos va gravar aquesta cançó en anglès per tenir més èxit internacional, Black is Black. I certament la va tenir aquest èxit. Va arribar al número 1 a l'estat espanyol, als Estats Units va assolir el número 3 i al Canadà el número 2, si és que no em fallen els apunts que he trobat. I m'ha vingut de gust posar aquesta cançó perquè jo que la primera vegada que la vaig escoltar va ser a la principis de la tardor de 1966, és a dir, 60 anys enrere, només 60 anys. Què són 60 anys? No res, això. Vinga, seguim ara. L'esmentat Daniel Genaris estiuejava a Cubelles i es va involucrar d'una manera totalment desinteressada en el quadre escènic. Formava part de l'elenc teatral de Ràdio Barcelona. Va intervenir en la primera obra radiada en català per aquesta emissora després de la guerra. Acompanyava el seu gran domini de l'escena amb una perfecta dicció i era una persona amb una enorme paciència. En aquells anys 50, quan arribava l'estiu, mossèn Miquel Estruc li delegava les funcions de director i durant l'hivern, en Genaris, també donava un cop de mà al capellà. Es prenia la seva tasca tan seriosament que quan s'acostava la data de l'estrena es desplaçava un cop a la setmana a Cubelles, dirigia l'assaig i es quedava a dormir a la nostra vila per l'endemà de bon matí tornar a Barcelona. També actuava en alguna obra, com per exemple Don Gonzalo o L'orgull del Gec, d'Albert Llanes, en la qual hi tenia un paper destacat. Els seus antics deixebles el recorden com una persona amable i senzilla, igual que la seva esposa, Assumpció Roldán, descendent de Cubelles. Com a nota curiosa, en l'acte del 3 d'agost de 1953, la Junta del Centre Catequístic va acordar d'obsequiar Daniel Genaris amb un parell de dotzenes de melons per la seva desinteressada tasca en pro del teatre.

resta esglaiada. Qui gosarà ton cor omplir de joia? Qui gosarà deixar-te espaterrada? Donzella esdevinguda, dissortada, quelcom esturador t'ha encès el pit. Els llavis et van fer una segellada. De fot, quin català més ben

Ara li ha tocat el torn a la Trinca amb el tema Les Sardanes de l'àlbum Festa Major de 1970 o 1969, un d'aquests dos anys. Bé, continuant amb el teatre estiuenc, el quadre escènic va oferir Sang Blava de Josep Pous i Pagès i un sainet còmic el 1952, La mare de Santiago Rusiñol el 1953, La dida de Frederic Soler Pitarra el 1954, El Sant Crist Gros el 1955, La Pepa Maca, de Cecília A. Màntua, i Una història qualsevol, de Josep C. Tàpies i Santiago Vendrell, el 1956, i El gran egoista, dels mateixos autors, el 1957. Aquesta darrera va tenir lloc quan mossèn Miquel Estruc tot just acabava de deixar Cubelles. Bé, ho deixem aquí. Encara queda bastant per explicar del quadre escènic del Centre Catequístic Parroquial. Per això ho deixarem per la setmana que vinent, perquè ara d'aquí al final em ve de gust doncs, només posar música. I comencem ara amb un grup de soul, instrumental de soul, que porta un grup que es diu The Mark Case, amb el títol Morning After.

Un dels més músics més assidus a aquest programa és l'immortal Otis Redding, el rei del sul. Aquí escoltarem ara amb el tema de Hucklebuck.

I ara escoltarem Eric Burdon and the Animals amb el tema San Franciscan Night. Resulta que l'any 1964 els The Animals, un dels grans grups britànics de l'època, van viatjar, va ser un dels grups que van viatjar als Estats Units, el que es va anomenar la invasió britànica després que els Beatles obrissin pas aquell any 1964. The Animals es van dissoldre, però després no van trigar a reaparèixer amb el nom de Eric Burdon and the Animals, i ara els escoltem doncs amb el tema que he citat, San Francisco Night.

I ara passarem a escoltar un dels grans èxits del tombant dels anys 60 i 70, American Woman, a càrrec del grup canadenc The Guess Who.

Vinga, i per tancar aquest programa d'avui escoltarem ara J.J. Cale, un cantant nord-americà ja desaparegut, que va ser un dels pioners de l'anomenat Tulsa Sound, una barreja de blues, rockabilly, country i jazz. Moltes de les cançons de les quals va ser autor J.J. Cale van portar la fama Eric Clapton, com aquesta que escoltarem ara a continuació, Call Me the Breeze.

0: Bé, doncs amb aquest tema tan preciós ja hem arribat al final. Una vegada més, gràcies per escoltar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night...
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conce.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol, tot i que amb bandes de núvols alts pràcticament tot el dia que entenyiran el cel i, a més, s'hi afegiran alguns núvols baixos a partir de mitja tarda, amb una temperatura que s'ha mantingut alta de nit, al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima encara puja de més i si ahir ja va estar per sobre dels 25, avui podria arribar als 26 amb una humitat alta, temperatura també molt alta per l'època de l'any en què estem. Vent feble amb terral de nit i garbí de dia, fent que la mar estigui molt encalmada, mar plana o arrissada, pràcticament tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui estable, però no tant com avui, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos al matí, cel una miqueta més clar al centre del dia i amb més núvols que clarianes a la tarda, tot i així, sense més importància, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima demà quedarà més curta i estarà entre 24 i 25, amb una humitat que continuarà molt alta, vent feble amb terral de nit i marinades de migjorn al centre del dia, i continuarem amb una mar pràcticament plana o arrissada tot el dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Xavier Martínez, José Manuel Lolo García i Joan Vidal han guanyat la beca d'investigació local 2025 amb la Història General de Cubelles de la Prehistòria al segle XXI. Els tres membres del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell han posat al dia tota la història de la vila amb la incorporació de les recerques fetes aquests últims anys i omplint els buits que no s'explicaven en les publicacions que s'havien fet anteriorment. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, Joan Vidal ha comentat que l'anterior Història General de Cubelles és la de mossèn Joan Avinyó i creien que feia falta fer-ne una de nova.
3: La història de Cubelles de mossèn Avinyó està molt bé, el que va dir l'Albert Virella en certa ocasió, diu, està molt bé, però arriba a un punt determinat, al segle XVI o XVII, em sembla que és, al segle XVI, diu, i després no continua. I nosaltres vam dir, hòstia, feia falta una història de Cubelles i, a més, doncs, en tot el material que ha sortit en els últims anys, tant els treballs doncs, que han aparegut de la beca d'investigació local, dels anuaris dels Amics del Castell, després de tots els informes que han donat tots els arqueòlegs que han trobat excavacions a Mastradé, bueno, les excavacions de Mastradé, de la Mota de Sant Pere i els del voltant del castell també, òbviament.
0: Xavier Martínez ha volgut destacar el paper del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell i tota la feina que s'ha fet per poder arribar a completar una història general del municipi.
4: És fruit del grup d'estudis cubellencs. Per què? Perquè aquelles 10 persones, cubellencs i cubellenques, que es van reunir per fundar el grup d'estudis cubellencs, van possibilitar que durant aquests 25 anys doncs s'hagin produït una sèrie de treballs i d'estudis que en el decurs dels anys han fet que el Joan, el Lolo i jo doncs, comencéssim a pensar en la possibilitat de que ja hi havia prou bibliografia i prou documentació per poder escriure aquesta història general.
0: Martínez ha afegit que han completat les recerques anteriors amb més fons i amb més documentació nova i això els ha permès fer una història que és més acurada que les anteriors.
4: Una de les nostres obsessions ha estat no només fer un resum de tot allò que hi havia escrit per aquestes quatre fonts principals, no? El mossèn Avinyó, el pare Garí, Coroleu de Vilanova i l'Albert Virella, sinó a intentar trobar altra documentació, intentar trobar altres fonts i intentar relligar parts de la història que no estaven ben explicades en aquests llibres. S'ha d'entendre també que tots quatre historiadors estan a l'època pre-internet. Això és molt important, perquè avui en dia tens accés a molta documentació a través d'internet. I els arxius són molt més accessibles dels que no ho eren abans. No? Aleshores, això ens ha permès, crec, relligar tota la història medieval de Cubelles, que era una història que estava relativament mal explicada. És a dir, no hi havia un fil conductor del que havia estat la història de la... Hi havia moltes barreges de noms, hi havia moltes barreges de dates.
0: I Joan Vidal també ha revelat que feia anys que estaven treballant en aquesta història general de Cubelles i que presentar-la a la beca d'investigació local han considerat que era el camí més ràpid per aconseguir una publicació.
3: I al final van dir, escolta, potser la manera de desencallar aquest tema i de tirar-lo endavant doncs és portar-lo a la beca d'investigació local. El 23 el van presentar, va guanyar un altre, la Núria Gené, amb el seu treball sobre la revolta de les dones del 1760 i escaig, em sembla, el 67. I llavors el jurat va dir doncs, que el llibre aquest doncs, que mereixia doncs, ser publicat i tal. I llavors el que van fer va ser tornar-lo a presentar el 2025. I res, i aquí el tenim, ja pràcticament acabat.
0: Els guanyadors de la beca d'investigació local s'han donat a conèixer en el marc de les Jornades de Patrimoni aquest divendres 9 d'octubre passat.
5: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles ha posat en marxa aquesta temporada un total de 14 clubs de lectura, 4 adreçats al públic familiar, infantil i juvenil, i 10 destinats a persones adultes. L'oferta inclou una gran varietat de gènere i formats, des de la novel·la i la poesia fins al teatre, el cinema, els idiomes i els videojocs. El bibliotecari David Márquez, de la Mossèn Joan Avinyó de Cubelles, ha explicat que els clubs són espais per compartir lectures i intercanviar opinions. Escoltem-lo.
6: Un club de lectura és un espai de trobada i de conversa a la biblioteca. I el fil argumental d'aquest espai de trobada i conversa doncs és un llibre i la seva lectura. A partir d'aquesta lectura que fan els participants, que s'emporten un llibre a casa, el tenen durant unes setmanes, generalment és un mes. Depèn del club, té una periodicitat o una altra, però majoritàriament són mensuals. I una vegada que l'han llegit, fan la trobada a la biblioteca i ho comenten entre tots els participants i que generalment sempre la tertúlia està moderada per un conductor o un moderador. N'hi ha algun grup que és autodirigit, però la majoria són amb conductors i moderadors.
5: Pel que fa a la participació, els clubs adults són oberts i no requereixen inscripció prèvia. En canvi, les activitats infantils i juvenils sí que necessiten inscripció. L'excepció entre els grups adults és el Club de Lectura Fàcil en Català, que funciona amb un grup tancat durant el curs i que ja té les places cobertes.
6: Perquè aquest és una de les novetats d'aquesta temporada, que és el Club de Lectura Fàcil en Català, que es fa en col·laboració amb el Voluntariat per la Llengua, és a dir, amb el Centre de Normalització Lingüística d'aquí del Garraf, i el Voluntariat per la Llengua és el que fa de moderador. I ho tenen una miqueta com combinat, és a dir, seran diversos moderadors que es repartiran les lectures. I la Glòria Alcácer és una de les col·laboradores que fa la primera de les sessions.
5: De fet, un dels grups amb una funció especialment educativa és el del Club de Lectura Fàcil en Català, conduït per Glòria Alcázar. La iniciativa utilitza llibres adaptats per tal de facilitar la lectura a persones amb dificultats lectores o que estan aprenent el català. Ella mateixa, Glòria Alcázar, ho explica també en el decurs d'una entrevista aquí mantinguda a l'emissora municipal.
7: La lectura fàcil són uns llibres, les edicions d'uns llibres, que són novel·les reduïdes, de manera que sigui més fàcil la seva lectura. O sigui, els capítols són molt més curts, però et permet que persones que tenen dificultats per llegir o persones que s'inicien amb una llengua, com pot ser el català, perquè això està dirigit a aprenents de català que hagin fet el nivell A2 o el B1, puguin accedir a llegir un llibre en català i després la intenció, sobretot del club de lectura d'aquest en concret, és que parlin, que agafin, que adquireixin més vocabulari i que es deixin anar a parlar. Sobretot aquest és l'objectiu. I com ella ha dit, la primera sessió serà el 29 d'octubre i la farà el que és el coordinador del Garraf, que és el Xavier Brutons. I a partir d'aquí ens ho hem repartit entre 3 voluntàries, la Glòria, la Teresa Jubal i la Maite Golobar, i ens hem repartit els llibres, perquè aquest club té una altra característica diferent de la resta de clubs, que és una de les coses que m'agrada d'aquesta biblioteca, que és l'únic que és tancat. O sigui, aquí hi ha 10 persones que s'han apuntat en aquest club i se suposa que estaran tot el curs, fins al juny.
5: La programació també inclou propostes que van més enllà de la lectura literària. El Club de Novel·la Negra i Thriller, Xavier Borrell, explica que les trobades serveixen tant per analitzar les obres com també per reflexionar sobre qüestions socials, polítiques i històriques que apareixen en les narracions. La poesia també té el seu propi espai, organitzat en format de taller, i Teresa Jubal ha presentat també aquesta proposta, conduïda habitualment per Carme Rigol, que aquesta temporada es reuneix trimestralment. Les sessions ofereixen als participants l'oportunitat d'aprofundir en el llenguatge poètic i compartir interpretacions. I entre les propostes més innovadores hi ha el Club Juvenil de Videojocs. Segons David Márquez, les sessions es desenvolupen de manera comunitària amb iPads i videojocs independents i combina també l'experiència de jugar amb espais de conversa. Aquesta activitat amplia el concepte de lectura i cultura dins la biblioteca, incorporant també nous llenguatges i formats d'interès pel públic jove. A banda d'aquests grups, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyot manté també els clubs de lectura imprevista, feminista, de creixement personal, de teatre i de cinema, així com propostes específiques pel públic familiar, infantil i juvenil. Amb aquesta oferta, la biblioteca vol donar resposta a interessos diversos i consolidar-se com un espai de participació cultural, aprenentatge i intercanvi d'idees. Aquest dimecres 14 d'octubre, Cubelles acull una nova sessió del segon cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis, un acte que tindrà lloc avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. En aquesta ocasió, el cicle proposa el documental de Radiotelevisió Espanyola Montserrat Roig, entrevista Neus Català, una entrevista biogràfica en què l'escriptora i periodista Montserrat Roig conversa amb Neus Català, supervivent de la deportació al camp de concentració de Ravensburg. El programa incorpora també fotografies de l'època i recupera el testimoni d'una de les darreres supervivents del camp, coincidint amb la declaració del 2015 com a any Neus Català. Ens ho explica Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal.
8: Llavors, aquest any fem el segon cicle de cinema documental amb l'associació Buchenwald. Ho vam fer per primer cop a l'octubre passat, del 25, i bueno, repetim perquè creiem que cal fer cultura de memòria històrica, no? Hem de conèixer quin és el passat. La segona, el del dia 14, és una pel·lícula ja de 50 minuts, Montserrat Roig entrevista a Neus Català. Recordem aquesta catalana que va sobreviure als camps de deportació.
5: El documental d'aquest dimecres 14 d'octubre a les 6 de la tarda i a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó posa cara a cara dues dones de gran rellevància per la història, el feminisme i les lluites socials, i ofereix també una oportunitat per aprofundir en la memòria de la deportació i el valor del testimoni de les supervivents. La sessió es completarà amb una taula rodona per comentar el documental amb la participació de les historiadores Isabel Pérez, de La Frontisa, Neus Capdet, de l'Institut Cubelles, i Evelyn Gómez, historiadora doctorada, i també participarà Enric Garriga, de la Miquel de Buchenwald. Més informació des del web radiocubelles.cat.
0: Junts per Cubelles presentarà Robert Monzonis com a candidat en un acte aquest dissabte. La presentació és oberta a tothom, serà a les 12 del migdia al local de la candidatura, situat al carrer de Gallifa. En declaracions aquí a Ràdio Cubelles, Robert Monzonis ha comentat que una de les seves intencions és recuperar la il·lusió per poder fer canvis a Cubelles.
9: Serà la primera pedra que posarem amb la meva presentació com a candidat, on tindrem amb el Pep Callau, que ens farà de la presentació de l'acte, també ens farà un speech, on jo explicaré una mica, desgranaré doncs, les meves idees per poder recuperar Cubelles d'aquesta situació que tenim tan desgraciada, malauradament, de moltes coses que no funcionen, però que moltes persones doncs, que ara estem enfadats, que estem frustrats, que estem empipats amb la gestió municipal, el que nosaltres volem convertir és aquesta enfadament amb il·lusió. Volem convertir en il·lusió, i aquest dissabte crec que podem sortir tots plegats d'aquest acte amb una dosi d'energia.
0: Robert Monzonis, de Junts per Cubelles, també ha confirmat que en la presentació d'aquest dissabte faran una votació per confirmar-lo com a candidat.
9: obert totalment, i és més, també tindran l'oportunitat de poder ratificar-me com a candidat popularment tothom qui vulgui. És a dir, hi haurà una votació amb alçada, amb una papereta vermella o una verda, i qui no li agradi el que es diu allà, doncs podrà votar també en contra, no? Al final tindrem una democràcia i farem una ratificació, i al final jo crec que el que volem és sortir tots d'allà engrescats, junts.
0: En les eleccions municipals del 2023, Junts per Cubelles va obtenir 574 vots que es van traduir en dos regidors a l'Ajuntament. Si Robert Monzonis és confirmat com a candidat aquest dissabte, en aquest acte de presentació, seran les terceres eleccions consecutives en què encapçala aquesta candidatura.
5: Una de les cites destacades del mes de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Navinyó serà la trobada amb l'escriptor Xavier Boix, prevista per dijous 22 d'octubre a les 6 de la tarda. L'activitat és possible gràcies al suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya, i aquesta activitat estarà moderada per Joaquim Micó, emmarcada també en la primera trobada del Club de Lectura que ell mateix condueix. La conversa girarà al voltant de Manhattan, Barcelona, una de les darreres novel·les de l'autor. L'obra situa part de la seva història al voltant dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992 i s'endinsa en el món de la publicitat d'aquella època, alhora que desenvolupa una trama personal entre dues dones. Així mateix ho ha explicat la directora de la biblioteca, Núria del Campo, que anima també els actors a participar en aquesta trobada. Ha destacat també que encara hi ha temps per llegir aquesta novel·la abans de la sessió.
10: Lectura, tenim una activitat estrella, literàriament parlant, que és que el dia 22 d'octubre a les 6 de la tarda tindrem de convidat a Xavier Bosch. Gràcies a les subvencions que demanem a la Generalitat de Catalunya, a la Institució de les Lletres Catalanes, doncs podrem tenir una trobada amb aquest autor que moderarà Joaquim Micó i que forma part de la primera trobada del Club de Lectura del Joaquim. S'ha llegit el llibre Manhattan, Barcelona, que és una de les darreres novel·les del Xavier, i bé, tothom que tingui ganes d'escoltar-lo, evidentment tots els que se l'han llegit, que ha sigut molta gent que ha vingut a buscar el llibre, doncs conversarem amb aquest autor.
11: Encara tenen temps, no? Encara
10: sí, tenen... home, jo crec que sí. A més, és un llibre que es llegeix superràpid, que recomano molt perquè passa molt bé. La història es situa en els anys de les Olimpíades a Barcelona, el 92 i al voltant, i bueno, com era el món de la publicitat en aquella època, que no té res a veure amb ara, no? Mm-hmm. Com bueno, s'encarregaven els espots publicitaris, com es buscaven els clients, com s'explicava el que farien, però no podien fer res per lo car que era fer un espot publicitari, i tota una història connectada amb una gran publicista de Nova York, i bé, i també hi ha una història entre dues dones, entremig, molt, bueno, passa molt bé, passa molt bé.
5: D'aquesta manera, l'escriptor Xavier Boix serà protagonista d'una trobada literària a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó dijous 22 d'octubre a partir de les 6 de la tarda.
0: Ja es pot consultar el cens electoral de Cubelles per les eleccions espanyoles del pròxim 29 de novembre. L'Ajuntament de Cubelles ha habilitat des del 12 fins al 19 d'octubre, tots dos dies inclosos, un servei de consulta del cens electoral amb motiu d'aquestes eleccions convocades per al diumenge dia 29 de novembre de 2026. La consulta es pot fer mitjançant el mateix web de l'Ajuntament, cubelles.cat, o també a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Per fer la consulta, això sí, es requereix tenir un certificat electrònic o també el clave que dona l'Estat. Durant el període de consulta, els possibles electors que vulguin consultar el cens poden comprovar que consten correctament inscrites i verificar les seves dades. Aquesta comprovació és especialment recomanable per detectar errors o omissions que puguin afectar l'exercici del dret de vot del 29 de novembre que ve. El cens vigent per a aquestes eleccions es va tancar l'1 d'agost de 2026, segons l'Ajuntament, i incorpora, per tant, els moviments comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils fins al 30 de juliol passat. Els canvis de domicili posteriors a aquesta data no s'incorporen al cens aplicable a les eleccions del 29 de novembre, amb la qual cosa les persones que s'hagin empadronat amb posterioritat al 30 de juliol hauran d'anar a votar al seu lloc de residència anterior a empadronar-se aquí a Cubelles. Les reclamacions es poden tramitar telemàticament mitjançant el servei de reclamacions de la seu electrònica de l'INE i, alternativament, també s'ofereix de manera presencial a l'Oficina de Participació i Informació Ciutadana, a l'OPIC, de dilluns a divendres, en el seu horari habitual. Per fer una reclamació, cal aportar un document oficial d'identitat i la documentació que acrediti l'error, com ara un certificat d'empadronament actualitzat, en cas d'incidències relacionades amb el domicili o un certificat del registre civil, quan sigui necessari justificar errors en les dades personals. L'oficina del cens electoral és l'organisme competent per resoldre totes aquestes reclamacions. I l'Ajuntament recomana a tota la ciutadania comprovar les seves dades del cens dins del termini establert, especialment si han canviat de domicili o han modificat recentment alguna dada personal, per poder detectar i corregir possibles incidències abans de la jornada electoral. L'Ajuntament ha engegat aquest mes d'octubre la campanya de poda dels arbres que hi ha a la via pública. Les primeres actuacions s'han fet als plataners del Passeig de Narcís Verdagí i al barri marítim, on té previst l'Ajuntament engegar la poda de les moreres, una de les espècies més presents a la via pública de Cubelles. Els treballs a càrrec de l'empresa Tegar s'estendran progressivament en els diferents barris i sectors de Cubelles durant aquests pròxims mesos fins a completar les actuacions previstes. La finalitat principal de la campanya és afavorir el desenvolupament i el bon estat de salut dels arbres que hi ha a la via pública i prevenir possibles riscos per a les persones i l'entorn urbà. Les tasques inclouen la retirada de branques seques o malmeses i la poda de les que puguin interferir amb el mobiliari urbà, la senyalització viària, l'enllumenat públic o les façanes dels edificis, entre altres motius. L'Ajuntament haurà de pagar un lloguer pel casal d'avis municipal. L'espai és propietat de la Fundació PINAE i el conveni signat

0: Fins ara no havíem de pagar amb el conveni que hi havia, i llavors ara ja sí que Pina ja ha dit que ja ara ja sí que s'ha de fixar una quantitat. Llavors, bueno, els serveis tècnics han fet una valoració tècnica per veure... bueno, una taxació, han fet una taxació i amb això pues, ha arribat a un acord.
1: La regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, no ha detallat encara la quantitat que haurà de pagar l'Ajuntament a partir d'ara, però ha comentat que l'acord amb la Fundació PINAE se situarà, en principi, per sota del preu de mercat.
0: Fan un contracte de lloguer amb els ajuntaments. Llavors, sí que és veritat que bueno, aquests preus estan per sota de mercat, perquè és una fundació sense ànim de lucre, etc. Però bueno, els ajuntaments és com que si volen mantenir aquest edifici han d'arribar a aquest acord amb ells d'un lloguer.
1: I segons la regidora Corbillo, el govern local no s'ha plantejat una alternativa per les característiques que té aquest edifici.
0: I nosaltres ho hem estirat, però ha arribat un punt que ens han dit, escolteu, hem de signar aquest hem ja de formalitzar un contracte, hem de fer ja un contracte de lloguer, i en això estem en perquè nosaltres no volem perdre aquest edifici. Està molt ben situat, està al centre, té ascensor, és superaccessible per tot tipus de persones, sobretot d'aquest perfil. Llavors, bueno, ubicat això en el centre, al costat de la farmàcia, al costat de l'església, en fi, farem aquest contracte.
1: L'any 2016, la Fundació PINAE ja va intentar fer un canvi en les condicions per poder cobrar un lloguer per aquests locals de Cubelles, però el govern municipal d'aquell moment ho va rebutjar per mantenir el conveni signat, que era vàlid fins al 2025. D'altra banda, aquests dies el Casal d'Avis acull nombroses activitats vinculades a l'Octubre més 65 i els usuaris també es preparen per celebrar el dinar de la gent gran, que està previst per aquest diumenge que ve, dia 18 d'octubre.
2: El cap de setmana esportiu ens deixa una gran notícia i és l'estrena del club de futbol Sala Cubelles en la primera catalana i, a més, ho ha fet amb un derbi comarcal davant dels Sitges i amb un marcador d'escàndol, amb un 3-10, victòria clara i contundent d'aquest club de futbol Sala Cubelles que es presenta una temporada en aquesta primera catalana força renovat, amb novetats des de la banqueta i també amb alguna incorporació i que fins ara no els havien pogut veure en joc perquè la primera jornada es va haver d'ajornar per l'alerta meteorològica i aquesta setmana es posava en pista davant dels Sitges en un derbi intens, com ja va ser en tradició els enfrontaments entre els Sitges i el Cubelles. En aquest cas, a domicili, els cubellencs van guanyar el partit amb molta autoritat. Un cap de setmana també que deixa victòries destacades en l'hoquei patins, amb golejades, com la que comentàvem, del club de futbol Sala Cubelles, però també amb victòries doncs, de l'equip B del club de futbol Cubelles, que va guanyar 1-2 al camp del Vilanova del Camí el divendres al vespre. En canvi, el primer equip no va poder fer valer el factor camp i va caure el Josep Pons i Ventura per 1-2 davant de l'Ulldecona. Un resultat que significa la segona derrota de l'equip cubellenc, en aquest cas doncs, sumant dues victòries i dues derrotes. El proper cap de setmana tornaran a jugar a casa, en aquest cas amb la visita de la Sénia al Josep Pons i Ventura i amb la intenció doncs, de trencar aquesta dinàmica de dues derrotes consecutives. Com dèiem, en el futbol sala també doncs, es va debutar el segon equip, en aquest cas el Cubelles B, que va perdre 0-3 a casa davant del CASP, en el que va ser doncs, també el primer partit a casa de la temporada. I pel que fa a hoquei, doncs, el primer equip masculí va caure 2-3 davant de l'Espanyol en un partit molt ajustat d'aquesta primera catalana. En canvi, el conjunt masculí de tercera catalana va sumar la victòria per 2-4 a la pista del Joieries Moner Sant Ramon amb aquesta victòria i també va guanyar el sènior femení del Club Patí Cubelles que es va imposar per 0-1 al Sant Feliu en una nova jornada també de la primera catalana femenina i les cubellenques doncs, que segueixen invictes en aquest inici de temporada. Aquesta setmana no hi havia jornada pel que fa al vòlei, degut doncs, a que

0: El calendari doncs tenia prevista aquesta jornada de descans coincidint també amb el pont del festiu d'aquest primer dilluns. D'aquesta manera, doncs, el balanç del cap de setmana són 4 victòries, 3 derrotes per als equips covellencs i la mirada ja posada en una nova jornada, la del proper cap de setmana, la qual sí que s'hi afegiran ja els partits del Club de Vòlei Cubelles per disputar una nova jornada esportiva.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moixiganga. Doncs sí, amics i amigues, ja som a la Moixiganga, el programa infantil, el programa familiar, el programa que et porta a dormir. Mentrestant, nosaltres ens anem preparant per anar a dormir. Podeu escoltar la ràdio, per exemple, doncs, tot sopant, o tot banyant-vos, o tot dutxant-vos, o tot posant-vos al pijama. En fi, podeu fer moltes coses. Mentrestant, escoltem la ràdio i nosaltres us acompanyarem fins al llit, fins l'hora d'anar a dormir, que començarem a somiar amb les nostres coses. Com sempre, a Moixiganga us preparem moltes coses. Avui, per exemple, us preparem un joc. Avui va de jocs de l'Anònima, un joc que es diu Titus. Necessitarem un porró i aigua per jugar. I si pot ser, ho fem a fora al pati o al balcó, perquè si ho fem a dins del menjador, el pare i la mare, potser se'ns enfaden una miqueta. Després us expliquem de què va aquest joc. Després també tindrem un nou capítol de Sir Petit que es titula Ha vingut la tieta. Tot això ho barrejarem amb les nostres músiques i les nostres cançons i acabarem la Moixiganga amb una cançó de bressol que voldrà dir que és el moment d'anar-nos en tots i totes al llit a dormir. Per cert, sabeu que la Moixiganga, a part de ser un programa de ràdio, també és una pàgina web, la qual podeu entrar sempre que vulgueu, lamoixiganga.cat, i allà hi trobareu moltíssimes coses. Per exemple, què hi trobarem aquí? Doncs hi trobarem Posem fil a la poesia amb la Montse Peláez. Aquí trobarem totes les seves seccions que ens ha fet. Per exemple, podem escoltar poemes de Fred i Manta, o bé Quin embolic, o bé Som la poesia secreta. En fi, tenim moltíssimes coses que podem escoltar aquí a la nostra pàgina web. Però també, si voleu, podeu escoltar en Roger Garros amb els seus contes. Ara tenim aquests nous contes populars catalans, o bé, si voleu, podeu escoltar mil anys de contes també a la nostra pàgina web. Ho teniu tot classificat una cosa després de l'altra, i així podeu anar escoltant sempre que vulgueu. A la nostra pàgina web també trobareu a dalt de tota la dreta el nostre número de WhatsApp. Mireu, si obriu la nostra pàgina des del vostre telèfon mòbil, podeu clicar directament al WhatsApp i se us obrirà el WhatsApp i ja ens podeu enviar notes de veu que nosaltres reproduirem aquí a la Moixiganga. Com ho podeu fer? És molt fàcil. Què ens podeu dir? Doncs el que vulgueu, però ens agradaria que ens diguéssiu coses boniques. Però també, si voleu, podeu felicitar els vostres amics que faguin anys, per exemple, o simplement perquè hagin aprovat un examen, el que vulgueu. Nosaltres això, us posarem aquí la Moixiganga i us posarem una cançó d'aniversari molt xula perquè feliciteu els vostres amics. Doncs vinga, va, ja que estem parlant que és un programa de dormir, avui comencem amb una cançó de Xiula, una cançó que es titula Per què no dorm? Per què no dorm? Doncs aquesta és la cançó que us proposem avui aquí a la Moixiganga. Amics i amigues, sóc el Moisès i està a punt de començar el teu programa preferit. Està a punt de començar la Moixiganga. Preparats? Llestos? Som-hi! Comencem!

0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: Festa, festa.
2: Va de joc.
3: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja,
4: Cèlia Miró
3: i Òscar García.
5: Juga amb nosaltres.
6: Nom del joc. Joc dels titius o dels titis. Poblacions. Vallès. Característiques.
7: Un titiu, dos titius, tres titius, quatre titius, 53 titius. Atureu el carro carreter, que no es pot arribar a 53 titius. Hauríeu caigut borratxo al terra.
6: Què són els titius o titits? Una graduació alcohòlica? Una manera de mesurar líquids?
7: Bé, podríem dir que és una mica de cada i un poc de tot. El joc dels titius forma part d'un grup de jocs que en diríem de taverna i que tractarem en d'altres programes. Consisteix en beure d'un porró, tot dient en veu alta i sense aturar-se, un titiu, dos titius, etc., fins que es deixa de beure. El secret està en anar gargamellant o cuejant, anant passant el líquid per un cantó i l'aire per l'altre. Tot un art. Un altre secret és el porró, element característic dels països catalans, tot i que es pot trobar a l'Aragó i a la Rioja, llocs relacionats pel riu Ebre. N'hi ha de molts tipus, de coll tort, de coll recte, de pescador, de segador, cadascú diferent, però amb uns trets en comú. Recipient en forma de bulb que conté el líquid, un broc gros per on s'omple i un coll que es va primant i per on reja. Els porrons es diferencien en carlins, que regen poc, liberals, que regen molt, i veieu les connotacions històriques? Per fer concursos de titius, pels bevedors van millor els carlins, surt menys líquid i poden cuejar millor. I per l'espectacle van millor els liberals. Els bevedors els costa fer front al raig que els cau a la gola. A casa cadascú té el seu preferit. Tot i que jo prefereixo carlí, doncs el fi raig trenca millor la gargamella i s'aireja millor. Al poble de Parcent, a la Marina Alta, hi ha un mestre del porró que es llança el raig de líquid al front, just entre les dues celles, i se'l fa passar pel costat del nas fins que lliscant, lliscant, li va petar la boca. I si això ja no fos prou difícil, de vegades hi posa el dit al front, creant-hi dos rajolins, i fa lliscar cadascú per un costat del nas diferent. Oh, va, proveu-ho!
6: Has parlat molt del porró, però i el líquid que hi posem?
7: Doncs va a gustos. Habitualment pensaríem en vi. A Catalunya és força habitual el cava. I darrerament la cervesa o la cervesa amb llimona està entrant en força. Pels concursos aditius us recomanem fer-ho amb una beguda espumosa. La cervesa amb llimona o gasosa és fenomenal per moltes raons. És econòmica, no embruta, i la bromera que fa la boca del concursant genera situacions força divertides. Però que cadascú li posi que li plagui llevant. Això sí, la companyia de Jocs Anònima recorda que el consum d'alcohol està prohibit per als menors de 18 anys i que, si veus, no condueixis. Ei, preneu-vos molt seriosament aquests consells. Volem joc i festa, però sense perill. I ara, passeu-me el porró.
6: I si vull jugar amb menors?
7: Evidentment que pots. Posant-hi aigua, sucs o refrescos. Tot i que ara haurem de pagar impostos fins i tot per això. Ai, ai, ai. La

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig, una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Ha vingut la tieta.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Vaja, sembla que els artistes del circ estan a punt de marxar cap a una nova actuació. Tothom ho té tot a punt i està preparat per al viatge. Sembla, però, que hi ha algun contratemps. El senyor Agustí està parlant tot preocupat amb en Tomàs.
3: A veure, Tomàs, com t'ho explico? Avui marxem a un poble que...
4: Què? Què, senyor Agustí? Fa mitja hora que m'està dient que anem a un lloc que no sé què li passa.
3: És que, veuràs, Tomàs, hi ha alguns llocs on no està permès que hi actuïn animals.
4: Què vol dir?
3: Doncs que si veuen que portem un elefant a un dels carruatges...
4: Elefanta! Elefanta!
3: Doncs això, elefanta. El cas és que ens pot caure una de les bones.
4: Però per què? Si no hem fet res, la Perla no és una elefanta qualsevol. És com un membre de la família.
3: Sí, ja ho sé, però ho has d'entendre. No pot venir amb nosaltres. Potser hauríem de deixar-la uns dies al veterinari, per exemple.
4: I sembla bonic, això. Vostè seria capaç d'anar-se'n i deixar la seva família al veterinari?
3: No, és clar que no. Però ho veus que no podem passejar-nos amb una elefanta pel poble?
4: Si aquest és el problema, no pateixi, senyor Agustí, que això ho arreglo jo. Per mi ja podem marxar, que ningú s'adonarà que portem una bèstia amb nosaltres.
3: Ai, mare meva, si només em portés una de bèstia.
4: Com diu?
3: No, no, res, coses meves. Apa, doncs, marxem. Confio en tu, Tomàs, i que quan arribem ningú se n'adoni que portem un elefant. Vull dir una elefanta.
2: La comitiva es posa en marxa i de mica en mica els nostres amics fan camí cap al nou poble. Quina una en durarà cap, en Tomàs? Un cop arriben, es resol el dubte.
5: Ah, bé tu, quin viatge més llarg i feixuc.
6: Però, Genís, si has dormit tota l'estona...
5: Rumiant, estimada. Estava rumiant nous jocs.
6: Deu ser un joc de sonàmbuls, doncs. Per què, amb els roncs que feies?
7: Vaja, així? Aquest és el poble no deixen fer actuacions amb animals?
6: Sí, de fet, no hauríem d'actuar enlloc. No tenim cap dret a endur-nos els de les seves terres per fer-los actuar.
7: Ei, vigila que no et senti en Tomàs. No li agradaria que diguessis això.
6: Home, la Perla és diferent. La seva història és... Vaja, que si no hagués estat per en Tomàs, no sé què s'hauria fet de la Perla.
5: És veritat. I a més, en Tomàs ja va provar que la Perla visqués tranquil·la sense haver de viatjar amb el circ. Però no va haver-hi res a fer. No es poden separar. Són com carn i ungla, com les abelles i la mel, com cul i mel.
6: Sí, sí, Salim. Ja ho hem entès, eh? Doncs no sé com s'ho faran, Tomàs.
4: Ei, família! Mireu què ha vingut!
2: Aleshores, tot el personal de Circ Petit fa uns ulls com taronges. I és que de dins el carruatge de la Perla en surt la pobra elefanta guarnida amb un vestit de flors, unes enormes ulleres de sol, un barret i unes sabates a conjunt amb el bolso.
3: Però com? No m'ho puc creure. Però si és... Però si és...
4: És la tieta Lourdes! Sí, senyor Agustí! Ha vingut la tieta Lourdes!
3: La tieta Lourdes? Però t'has tornat boig. Tieta Lourdes, es pot saber què li has fet a la pobra Perla?
4: No es preocupi, senyor Agustí, que ningú s'adonarà de res.
2: I és clar, a partir d'aquí no paren de passar bestieses. Primer, la Perla queda encallada a la porta de la cafeteria.
4: Vinga, tots empenya la tieta Lourdes. Ai, tieta, ja li dic jo que ha de vigilar amb les magdalenes. Vinga, tornem-hi!
5: Ai, Tomàs, ja empenyo, però no passa aquest coi d'elefant.
6: Elegant, Genís, la tieta Lourdes va molt elegant.
5: Ah, sí, sí, això, elegant o elefant, és igual.
2: Al cap d'una estona acaben amb tots els plàtans i cacauets del poble.
6: Ho sento, senyor, però només tenim aquests.
4: Com? Només tenen 8 quilos de plàtans i 5 de cacauets? Amb això la tieta Lourdes no té ni per començar. Ella en necessita molts més.
6: Com diu? Però això és impossible. Sí que menja. Veurà, és que la tieta fa unes postres amb plàtans i cacauets que en mengem tota la companyia del circ durant una setmana.
2: Però de cop i volta, en Salim, que feia una exhibició de menjafocs per donar a conèixer el circ, produeix un petit incendi a l'ajuntament del poble.
8: Foc! Foc! Ajuda!
4: Ostres, un incendi! Perla! Això només ho pots arreglar tu!
6: Però, Tomàs, si l'alcalde veu que portem un elefant, no ens deixaran actuar?
4: No hi fa res! El primer és el primer. Perla, ràpid, agafa aigua de la font i apaga el foc!
2: Aleshores, la Perla va agafant aigua de la gran font ornamental del poble amb la trompa i apaga el foc de l'Ajuntament. L'alcalde està profundament agraït.
8: Moltes gràcies. Sense la vostra ajuda no haguéssim pogut apagar el foc.
4: Sí, però sobretot gràcies a la Perla, l'elefanta del circ.
3: D'això, senyor alcalde, ja sé que no està permès fer actuar animals en aquest poble, però veurà, la Perla...
8: La Perla, sense cap mena de dubte, no actuarà al circ. Perquè serà la nostra convidada especial aquest cap de setmana. Personalment em cuidaré que no li falti de res. Visca la Perla!
4: Visca!
2: Hola, Marta.
6: Hola.
2: Així doncs, finalment la Perla no ha actuat.
6: No, al final s'ha convertit en la convidada principal.
2: I com ho explicaràs, això, avui en el teu diari?
6: Sí, em sembla que ja ho sé. Ball de disfresses. La Perla, tota guarnida, és la tieta preferida. Sabates, ulleres, barret, una bossa i mocador pel fred. Però mànega, si cal, apaga focs en general. I és que, si mai els convé, pot disfressar-se de

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Bressol d'hivern és la cançó que us proposem avui de Bressol, una cançó del petit taller de cançons. Ara sí que és el moment d'anar-nos ficant dins del llit i abrigar-nos una miqueta perquè ja comença a fer fred. D'aquí ve aquesta cançó que ens parla de quan fa fred a l'hivern. Ens abriguem ben abrigadets.

0: doncs, amics i amigues, ara sí que arribem al final de la moxiganga, d'aquesta fantàstica moxiganga. Avui ens hem passat molt bé, perquè avui hem après a jugar a un joc amb porró, que es diu Titus, que ens l'ha fet de jocs de l'Anònima. I també hem escoltat un capítol de Sir Petit, on es titulava Ha vingut la tieta. Divertit aquest, que sí? Superdivertit. Nosaltres dir-vos que si ens voleu tornar a escoltar ho podeu fer des de la nostra pàgina web lamoxiganga.cat i allà hi trobareu tots els programes sencers que hem fet de la temporada. Els trobareu un darrere l'altre, us ho podeu baixar al vostre ordinador o al vostre telèfon mòbil i escoltar-lo, per exemple, anant amb cotxe, per exemple, ho podeu escoltar quan vulgueu. També a la nostra pàgina web hi trobareu totes les seccions de la Moxiganga, una darrere de l'altra, i també a dalt de tota l'esquerra hi trobareu el nostre correu electrònic per si ens voleu dir alguna cosa. Recordeu que la Moxiganga torna a la teva emissora municipal exactament d'aquí una setmana a la mateixa hora, i no hi falteu, perquè aquí de Moxiganga ens agrada molt que sigueu a l'altra banda de la ràdio. Doncs res, només em resta dir-vos que passeu molt bona setmana, i la setmana que ve aquí a la teva emissora municipal no hi falteu, perquè ja ho sabeu, oi que sí? Aquí a la Moxiganga passem llista. Bona nit a tothom i fins la setmana que ve. Per cert, sóc el Moisès. Adéu, bona nit, adéu, adéu.
1: Son calmada i badallada, porta els ulls a somiar. Dels malsons fes-ne un gran àpat, que hi ha algú per convidar.

Hola amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Montcountry, és per mi un plaer. Un dia més estar aquí amb tots vosaltres per gaudir i passar una molt bona estona escoltant música country, la música que només s'escolta aquí. Ràdio Cubelles, dial 107.5 FM. Ho podeu escoltar doncs, a la pàgina web de la ràdio, en el podcast, podeu escoltar-ho a la TDT, vull dir, podeu escoltar en diferents espais i llocs i qualsevol moment que desitgeu. Música country, la música que només hi ha i només s'escolta aquí, aquesta gran emissora que és Ràdio Cubelles. Bé, amics, avui farem un programa, penso que variat, entretingut, tindrem una mica de tot, però en principi hi haurà, els principis seran una mica de música country clàssic o tradicional. Doncs com que no pot ser d'una altra manera, com sempre dic, comencem!

Oh yeah, perfecte. Bé, aquesta cançó que hem escoltat ens la cantava Ray Price i el títol de la mateixa era I, but I, I... A veure, comencem. Aquesta cançó es titulava I Toucher Be the Number. Ja, és que a vegades també m'accelero massa i vaig massa de pressa i arribo al final abans de començar. Vinga, tot seguit escoltarem el Kendall que ens canta Heaven Just and Seen Away.

Bueno, perfecte, vinga. Sí, sí, ara escoltarem una senyora importantíssima. És una senyora espectacular, però bueno, ja té la seva edat, eh? Vull dir, aquella espectacularitat que tenia quan era més jove, ara ja la té igual, però ja no és el mateix. No sé si m'enteneu. Vinga, aquesta senyora concretament és la Dolly Parton. I aquesta senyora ens cantarà una cançoneta que es titula If You Need Me.

Molt bé. Bueno, quan jo dic que la senyora Dolly Parton era una senyora espectacular, em referia musicalment, eh? No sigueu mal pensats, que a vegades també correm, el fem córrer més el pensament del que consta, del que té que ser. Vinga, musicalment, que consti. Ara a continuació escoltarem el Bobby Helps i que ens canta Fraulein.

Oh, yeah. Sí, senyor, vinga. I ara, a continuació, escoltarem el Don Gibson, que ens canta Blue, Blue Day. I ha-ha.

Ximpum. Perfecte, vinga. I ara seguim, escoltarem el Charlie Primes amb una cançó tranquil·leta que es titula There Goes My Everything.

Oh, què ha passat? Bueno, vinga, ara escoltarem una cançoneta que la vull dedicar a una persona entranyable que fa molt de temps que no sé res d'ell, precisament, però, bueno, perquè jo també formo part, doncs, de les persones que han marxat del poble de Cubelles, però d'alguna manera amb ell hi tinc un gran carinyo, perquè hem tingut molt bona relació i tenim bona relació. Aquesta persona concretament és en Ramon Gómez. En Ramon Gómez, sí, sí. Ell és un, jo sé i em consta que és un gran seguidor d'aquest programa, perquè almenys tot això ho dic perquè em tinc constància, perquè ell m'ho ha dit. I que també és un gran seguidor o una persona que li agrada molt una cantant concretament, que és la Miranda Lambert. És aquesta persona que a ell li agrada escoltar. Doncs ara li posaré una cançó d'ella, que és la Miranda Lambert, i ens canta el títol de la mateixa, és Can't Be Bold. A veure, ho vull fer-ho tan bé que a vegades em surt hasta això, malament. El títol de la mateixa és Can't Be Bold Ever. A veure, som-hi.

bé, que xulo, no? Final més bonic, sí. Bueno, tenen aquestes cosetes. Aquests americans fan coses molt xules, de tant en tant. No tot, eh? Vinga, ara a continuació escoltarem el Mark Ford, que ens canta Looking Down Swing.

0: Bueno,
1: perfecte, no? Hem escoltat una bona cançó instrumental, sobretot, i, bueno, bona música, sí, sí. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Kurt Lund que ens canta The Rodeo's Over. Aviam què passa. Ai, que tranquil·leta és aquesta cançó. Va.

Podeu veure les cançons country. Normalment parlen de temes country, de rodeo, dels bars, dels honky-tonk, dels whiskies que prenen, en fi, dels amors i desamors que tenen. Bueno, es tracta d'això, Ells fan la seva pròpia història i també la viuen i ens la fan compartir amb nosaltres. Vinga, i ara a continuació escoltarem en Mark Thorne, que ens canta Last Time Out. Oh, who?

Ai, molt bé, no? Xula, aquesta cançoneta que hem escoltat. Vinga, i ara a continuació escoltarem a l'Adam Brahms, que ens canta Ready for Love. Aviam si podem posar-la, sí? Què? No acaba, això? És que tot té un temps, eh? Tot va així ara. Posem-la, va. Ready for Love.

Bé, amics i amigues, doncs mireu, amb aquesta boniquíssima cançó que ens la canta la Harley Monroe, el Lake Rose, vull dir, hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo doncs, que us hagi agradat, que us ho hàgiu passat bé, perquè no es tracta d'una altra manera. Jo només pretenc això, eh? Us ho passeu bé i que, escoltant aquestes músiques, doncs tingueu aquesta bona estona per passar, per treure les cabòries, com es diu normalment. Bé, amics i amigues, doncs qui us ha parlat en Cintobel ha sigut un plaer. Ja més estar aquí amb vosaltres. Jo em despedeixo fins la propera setmana. Adéu-siau, sigueu bons!

0: I give thanks to you.
1: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. ¿Tu sonrisa también está incompleta? Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
2: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles.
2: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món. I avui tornem a la ràdio amb un nou espai de consum. Ho fem amb la Imma Laborda i amb l'Eva Mangual, que les tenim avui aquí a la ràdio. Elles són doncs, les responsables del Servei Públic de Consum de l'Ajuntament de Cubelles. El tema d'avui, què fer si ens han afectat, doncs, si ens ha afectat doncs, les fortes tempestes? Què hem de fer? Aquesta és la pregunta que obre el programa i a partir d'aquí, doncs, Imma, situa'ns una mica, no? Ens trobem en un període de tempestes i poden passar moltes coses, no? De cara al consumidor, què ha de fer?
4: Hola, molt bon dia. Contentes d'estar aquí una altra vegada. Doncs sí, clar, aquest tema és un tema molt, molt candent, molt present i del que les oficines del consumidor doncs, tenim normalment bastantes consultes i consultes o reclamacions a posteriori. Sí que és cert, oi, Eva? Aprofito i saludo la Eva.
5: Hola, bon dia a totes.
4: Doncs oi que sí que és veritat que tenim bastants casos, que, però clar, són a posteriori. El que sí és veritat que a Cubelles ja tenim aquesta experiència de tant de temps i llavors és algo que molts consumidors... Però sí que és veritat que la virulència i seguit que estem tenint, no? Vull dir, recordem que el Dana va ser fa res i ara estem una altra vegada, no? I amb totes aquestes alertes, aleshores hi ha aquesta situació i aquesta sensació tan general de, ostres, tinc una tempesta que ve, no? Però llavors el primer que volem dir és, com sempre, que estem al Servei Públic de Consum per si sigui qui sigui que tingui qualsevol dubte, doncs que ens ho faci arribar.
2: Per tant, tenim un episodi de tempestes, de pluges intenses, de fortes tempestes i bé, això ens pot provocar com a consumidor, no?, problemes a casa, ja sigui doncs, per una inundació a l'habitatge, perquè el nostre vehicle queda afectat, per un soterrani, mil coses, no? I entenc que amb aquesta situació de tempestes que s'estan produint contínuament doncs, en nivells diferents, no? Però sí que la climatologia està canviant i que, per tant, ens hi podem trobar en casos així, el consumidor s'adreça a la vostra oficina per preguntar, no? Tenim danys, no? S'ha passat això, què fem, no?
4: Doncs sí, mira, el que primer de tot, el que hem de dir és, primer de tot ens hem de preguntar què és el que puc reclamar, a qui m'he d'adreçar i què he de fer primer. Llavors, el més important, això ja amb tot, no? Però sobretot si tenim desperfectes, el primer que hem de fer és documentar-ho tot. És a dir, si resulta que tenim aigua al menjador i se'ns ha fet malbé un televisor, doncs li fem unes fotografies, busquem totes les factures, tot. És a dir, però... quan sigui segur, és clar, eh? Vull dir, aquí des dels serveis públics sempre recomanem en aquest cas seguretat, no?
5: Sí, sí, la veritat que el primer que hauríem de fer primer és no agafar riscos, o sigui, si veiem que l'aigua està començant a negar casa nostra o el que sigui, sempre posar-nos en un lloc segur. I després ja veurem si cridem a l'assegurança, ja buscarem les eines i les maneres d'arreglar tot allò bueno, que s'ha fet malbé, no? Però primer, l'assegurança.
4: Exacte. Primer, seguretat, documentar-ho tot, fer fotografies, buscar les factures, no? Aquí ja parlem quan ja ha passat, i aleshores mirem quines són les assegurances que tenim contractades. Pot ser la de la llar, la del vehicle... És a dir, mirem bé amb totes les assegurances que tenim. I a veure, molt important, eh? Vull dir, això és com de calaix, però ens agrada recordar coses així clares, que el bé ha d'estar assegurat en el moment del sinistre, sobretot, no? Per exemple, hem de tenir, si la tempesta va ser la setmana passada, que justament estigués assegurat. Mirem-ho. Per exemple, un previ consell que donem ara amb totes aquestes alertes, mirem les assegurances que tenim, no sigui cas que donem per suposat, no? Per exemple, aquesta és una que és atemporal, però un consell primer seria doncs, assegurar-nos bé que tot el que ens pot cobrir les assegurances.
2: Que hi hagi cobertura, no?
5: Sí, que potser hauríem de recordar que sempre hem de tenir l'assegurança de totes les coses. O sigui, estem obligats a tenir assegurança a la teva vivenda, estem obligats a tenir assegurança al teu cotxe... O sigui, no és una opció pensar que no en tens.
4: Més que res és perquè si ara comencem, si mirem les assegurances, el que és molt important sobretot és mirar quin és el termini que hi ha per comunicar un sinistre. Perquè jo podria dir, de forma general, són 7 dies, que és el regular, és a dir, posem-nos al cap, que és aquesta setmana, però mirem-ho bé, perquè si en algun cas l'assegurança et diu que són 15 dies, potser doncs, et dona més temps per preparar i buscar la documentació, o per no apurar en el termini.
5: I si ens trobem amb que tens una segona vivenda i resulta que tu no vas normalment i al cap de 2 mesos hi vas...
4: Doncs, bueno, en aquest cas és en el moment en què tens coneixement dels
5: fets. Exacte, sempre seria...
4: Doncs, aleshores, en aquest cas, mirem-ho. També és veritat que hem de diferenciar molt quan són fenòmens extraordinaris a quan són aquests fenòmens. Això és el més complicat que hi ha ara, eh? És a dir, nosaltres ara no us ho podem no ho podem dir en quin cas què, però sí que, per això dic que mireu bé les pòlisses, perquè potser ens pensem que està assegurat perquè ha plogut molt, per tant, i a més perquè són les assegurances, per quan hi ha un accident, no? Són coses no previstes. Però clar, si, ja normalment sempre són entre 120... Ha d'haver-hi... Me sembla que són 120... quilòmetres... Bueno, ha d'haver-hi les ratxes de la pluja, ara us la diré, no? Però...
2: En tot cas, s'acota molt bé, no? A l'assegurança, suposo que hi ha aquella lletra petita que diu, doncs, si la intensitat ha estat de... X, no?
4: 120 km per hora.
2: Clar,
4: sí,
2: com demostrem això?
4: Sí,
2: clar.
4: Això...
5: No, això el servei meteorològic del teu municipi t'ha de poder aportar un certificat dient doncs, quines van ser les condicions climàtiques que es van donar en aquell moment, aquell dia, aquella hora, que tu, i això és el que tu aportaràs a la teva assegurança si t'ho requereixen, perquè ells tenen aquesta informació, normalment no ho demanen. Però una cosa sí molt important és que quan estem escollint l'assegurança no hem només de mirar l'import, no? Que sempre és important, però què ens recull? Perquè hi ha assegurances que especifiquen clarament que quan hi ha situacions climàtiques extraordinàries no entren. Per tant, això potser sí que seria una cosa de tenir en compte que l'assegurança va d'any en any, que no estan obligades a continuar, ni nosaltres ni elles, de mantenir el contracte. Doncs 2-3 mesos abans decidir anem a fer una búsqueda d'altres assegurances que sí ens cobreixi tot allò que nosaltres necessitem, no? I més que, com estem parlant, cada cop s'està donant més.
2: Teníem la dada, no? Ara una mica...
4: Sí, en aquest cas, per això deia que tot depèn segons l'assegurança, perquè llavors hi ha assegurances, recordo que eren a partir de 75 quilòmetres l'hora, si el cop de vent, després també si cau una quantitat de pluja de cop en un temps però no et permet cancel·lar, per exemple, l'esdeveniment, no? Això ja ens anem amb altres casos. Per això mirem la pòlissa.
2: Sí.
4: Mirem en aquest cas els consells que donem doncs, des dels municipis, no? Aquí per exemple quan va haver-hi la Dana o en altres, que dic la Dana però és que aquí hem tingut moltes, no? Glòria, estic parlant dels casos que jo recordo on hem tingut incidents, no? Des de l'Ajuntament me'n recordo que llavors el que fem és es posa al servei meteorològic que està a l'Ajuntament i inclús es pot preguntar, ens trucaven i els dèiem, no, doncs mireu aquí que en aquest dia et diu exactament quants litros van caure en aquell moment i aquest termini, no?
2: La qüestió és que ho hem de documentar, no? Que hem de tenir també fotografies, si cal, vídeos, no? Sempre va bé, no? Altra cosa és que després suposo hi hagi un peritatge, no?
5: Sí, sí, clarament. O sigui, com tot, no? Hem de saber què hem contractat, on estem, què ens ha passat, què és el que ens recull dintre de la nostra pòlissa i, per tant, documentar-ho amb vídeos, amb fotos, si escau i seria doncs, el primer a fer un sinistre i demanar que vingui un tècnic a mirar-ho, Nosaltres aportarem les fotos del moment in situ, però el tècnic vindrà i podrà veure exactament què és el que ha passat. I després, amb tot aquell recull, doncs, esperar que l'assegurança ens doni la resposta. Què ha passat, què ens cobreix i què no. Que no ens agrada, aquí és on podríem entrar nosaltres. Quan et fan una resolució que no és favorable o no et diu tot el que tu vols sentir i que està dintre del contracte, del recull de la pòlissa, llavors tenim les portes obertes perquè vingueu i podem repassar concretament què és el que no us estan cobrint i ho haurien de fer.
2: I per tant, entenc que s'adrecen al vostre servei, no? Forces usuaris en algun moment donat, no? Perquè fa molts anys que existeix consum, no? de l'Ajuntament. I per tant, sí, de mediadors, una mica, per saber una mica el servei, no?
4: Sí,
2: quina
4: sí,
2: la
4: és
2: tasca?
4: Que pensem que les afectacions poden ser en molts àmbits. Per tant, des del Servei Públic de Consum fem totes les incidències. Llavors volem aprofitar que no només parlem de danys a béns, no?, que és el que acabem d'explicar, sinó que també ens podem trobar, però no, una cosa molt important és, per exemple, què passa quan se'ns en va la llum, el telèfon o internet, no? Perquè el telèfon i internet no passa tant, però sí
2: altres
4: que el
2: serveis,
4: tema de llum,
2: no? Sí, altres serveis, no?
4: Exacte, per exemple, si durant unes hores o un dia sencer no hi ha electricitat, no? Dic-lo de la llum perquè realment bueno, internet o telèfon és més complicat perquè gairebé tothom té aquestes tarifes planes, però sí que en el tema de la llum
2: afectaria molt els comerços, no?, que estan oberts i es queden sense llum, no?
4: Exacte.
2: Clar, perquè perden doncs...
4: Sí,
2: doncs,
4: els comerços ja s'ho tenen també, ho saben en aquest cas, perquè també malauradament ja ho han viscut, però sí que en aquest cas les companyies de subministrament han de descomptar les factures al temps durant el qual no hem disposat el servei. Per tant, no, mireu bé la factura i, si pot, llavors reclameu a l'empresa, no? És a dir, i també, el que hem dit abans, mirem bé les assegurances, perquè és que hi ha vegades que les assegurances multirisc, les de la llar, ens cobreixen també altres coses. No només et cobreixen el dany, sinó que també ens poden cobrir els danys per aquest tall de subministrament, no? És a dir, m'he quedat sense llum, la setmana es congela tot i sóc una empresa, no? Sóc la carnisseria, doncs en aquest cas mirar exactament què cobreix i no. Passa que en aquest cas és que el seu negoci és diferent,
2: Per
4: això deia que és diferent.
2: A casa ens pot passar igual. Si
4: per
2: no,
4: això,
2: sí, nevera
4: sí.
2: Plena, tota
4: la nevera és més complicat perquè has d'haver guardat els tiquets. Vull dir, clar, sempre pensem que hem de demostrar.
2: D'acord, està bé de saber-ho.
4: Però mirem-ho, perquè és com el tema de vegades de quan hi ha un robatori, no? Ara potser me'n vaig, no? Però també va com amb el tema de... Tu pots tenir les joies, doncs pots tenir una quantitat, no? Ja directament, que per això pagues una miqueta més. Per això el que ha comentat l'Eva al començament és molt important. A l'hora de cercar una assegurança, no ens quedem només amb el preu, mirem les experiències, perquè també un altre tema és que pot ser que l'assegurança paguem molt poc, però si s'han comunicat diverses incidències de forma reiterada, doncs la mateixa assegurança decideixi no seguir cobrint-te. Això també pot passar.
5: En el cas de que no tinguem la factura, que això ens passa moltes vegades, perquè la veritat és que no som tan administratius i moltes vegades, bueno, o la tenim però ja
2: no
5: s'ha desdibuixat, ja no pots veure ni la data ni l'import. Hi ha companyies que donarien el vistiplau a portar proves alternatives, com podria ser fotografies de l'objecte quan estava bé, no? Els extractes bancaris d'haver pagat aquest bé en aquest establiment, o potser el manual d'instruccions també, o la caixa original, que potser tampoc la tindràs, no? Però, i en el cas de que haguessin hagut pressupostos de reparació de la nevera, per exemple, doncs també es podria portar. Tot depèn sempre del tècnic que et toqui, no?
2: Del pèrit,
5: del
2: no?
5: Del pèrit que et toqui,
2: sí, sí.
5: I de l'assegurança. Però, bueno, sempre s'hauria de poder documentar el màxim possible.
4: Sí que és important, que, com he dit, si per exemple tenim un tall de... se'ns ha trencat un... Bueno, si reportem diferents serveis i som de la mateixa asseguradora, de fer-me una mateixa sinistra. És a dir, no en fem una ara dient això i llavors del cap de dos dies, a no ser que és que realment no ho hagis vist, però assegurem-nos bé perquè no puguin dir no, és que això ho hauria d'haver comunicat a l'altre sinistre. Per això més val calma, mirar bé tot el primer que hem dit només començar. Què és el que tenim, què hem d'assegurar, quines són les assegurances i llavors com reclamem.
2: Què més? Més consells, eh?
4: Doncs, per exemple, també ara què ens pot passar? Que ens hagin cancel·lat un concert, una activitat, un esdeveniment, no? Doncs resulta que aquell dia, sí, l'organització, eh? Si no serveix que jo digui, ostres, perquè ara també hi ha el tema de les alertes, si ho han cancel·lat, d'acord, però si no ho han cancel·lat, perquè potser tu has rebut l'alerta a casa teva, però on es feia el concert, sí que hi havia. En aquest cas ets tu que no estàs anant. I llavors aquí sí que s'hauria de mirar i seguir les recomanacions, per veure si hi ha algun canvi.
2: Això però... seria, diguem, el concert es fa en un lloc on queda anul·lat a causa del temps, vols dir, no?
4: Sí.
2: Això del mal temps.
5: Et donaria dret al reemborsament de la totalitat de l'import.
2: O sigui, sí. Tu pots viure en un altre lloc on no hagi caigut cap gota i, per tant, no cobriria si no hi vas, no?
5: Exacte. No, no, vull dir, si sí, allà on està el produint. Concert s'està produint i cancela el concert mateix, els que ho estan fent cancelen, llavors et cobririen, et retornarien l'import.
4: Però... tal com he dit ara, què passa si on jo he tingut l'alerta és aquí, però sóc jo la que no m'estan deixant moure, no?
2: Ah, d'acord, sí, ara ho entenc.
4: Hi ha dos casos. Quan ho cancela l'organitzador, això està clar, com tot. És a dir, en aquest cas, doncs, han de poder-ho reemborsar. A no ser que sigui causa catastròfica, perquè per això deia que s'ha de mirar bé, però a priori sí. Però si és al revés, doncs en aquest cas sí que s'ha de mirar les condicions. Clar, mirar les condicions de contracte quan has comprat per unes entrades a internet potser és més complicat, però, com sempre, fer aleshores la reclamació i si llavors no responen en un mes o és insatisfactòria, doncs venir a nosaltres perquè potser sí que es pot arribar a una mediació. I també ens podem trobar doncs, un vol, no? Doncs que ens cancel·len el vol. En aquest cas segueixen les mateixes normes que seguiria amb la normativa normal que ja venim explicant de quan cancel·len un vol. Exacte. Què es pot fer? Doncs poden recuperar els diners o ens poden donar un transport alternatiu. Això també ens afecta amb el vol, com amb Renfe o amb tot el que estem dient, eh?
2: Molt bé, què més ens deixem?
4: Anem mirant, jo crec que, bueno, ara era el mateix, no?, amb els temes dels trens, lo del tema del si és un autobús també, doncs que ens han d'oferir una alternativa o un bé, no?, i en aquest cas ens han de retornar els diners, i si no, doncs fer-ho nosaltres.
2: En el cas del vaixell, passaria el mateix?
4: Sí, en aquest cas és el mateix, ens han d'oferir, és a dir, tot segueixen, no?, si la compra no arribem, doncs un viatge alternatiu al reemborsament. També ens pot passar que estàvem esperant un paquet, no? Sí. I resulta que hi ha problemes de transport i no arriba. Doncs esperem i deixem més temps perquè l'empresa faci el lliurament. En general tenen un màxim de 30 dies per entregar el producte, però com sempre mirem bé les condicions del que deien les diferents plataformes. Ja parlo de plataformes, perquè ja m'imagino. Hi ha diferències. Pensem que com és una compra a distància, tenim dret de desistir. En teoria són 14 dies des de la data, però sí que en aquest cas tenim dret a desistir sense haver de... I tenen, ja, com és la compra a distància, i llavors ens han de retornar. És la diferència en aquest cas, no? Tot el que sigui per internet.
2: Vegem alguna qüestió més. Ens quedaria, em sembla, també un últim cas, no? Si diu, tenim moltes despeses pel temporal. Imaginem que la tempesta ens ha provocat diversos problemes alhora, se'ns ha fet malbé un electrodomèstic, hem estat sense llum, hem hagut de fer una reparació urgent i a més tenim un viatge que s'ha cancel·lat. En aquests casos, quin seria el consell?
4: Doncs fer aquesta llista, no, Eva, si vols anar dient els punts importants per si algú se'ls vol anar apuntant.
5: Doncs sí, faríem una llista on posaríem tot el que se'ns ha fet malbé. Vale. Tornaríem a mirar quines assegurances ens cobreixen cada un d'aquests ítems, no?
4: Quan es va produir el sinistre? Quant de temps vam estar sense subministrament? Quina és l'empresa que ens presta el servei? Ojo amb això, perquè també si és una qui ha sigut, qui ens documentar-ho bé. Quan s'hauria de pagar en aquest cas si tenim ja la factura d'alguna quantitat o ja sabem els imports i el tema de les proves. Llavors, l'important, documentem, comuniquem, reclamem sempre deixant constància, és a dir, no serveix, encara que si ens truquen de l'assegurança, mira, una altra recomanació com sempre és inclús gravar, si podeu gravar les trucades que feu als pèrits o a l'asseguradora amb un altre mòbil o mentre feu, el mateix, és a dir, conforme que vosaltres teniu sempre, però això és la recomanació amb tot. Clar, tot el que siguin incidències principi, telefòniques...
2: Sí, sí.
4: Tot el que siguin incidències telefòniques, que pugui haver-hi algun tema contractual o en aquest cas pericial, que sigui, o de data, sobretot, si es pot, després jo ho dic i després no, jo soc la mateixa que no, després no me'n recordo, no?
2: O reclamar la gravació a la companyia, no? Perquè
4: però això costa molt.
2: També ells estan obligats a fer-ho,
4: sí,
2: no?
4: Sí, però costa molt, no? Per això jo dic que ho gravem, perquè ens hem trobat molts casos així. Ara ja també sortim d'això una mica, però és el mateix, no? És a dir, casos de... Li estem gravant, tu dones per suposat que t'estan gravant, però després no es compleix el que s'havia acordat i quan reclames la gravació, doncs no triga, no s'ha perdut, problemes tècnics... Llavors, que normalment quan passa això, o si arriba a mediació, arbitratge o mediació, es resol favorablement sempre cap al consumidor, perquè ells tenen, han de ser qui donin la prova. Però ens estalviem temps.
2: Ja.
4: Perquè en la que sí que ens hem trobat casos que en el moment en què nosaltres els enviàvem amb la gravació, pim, pam, pum, es resolia molt més ràpid. Llavors, més que res per estalviar-nos un temps o assegurar-nos realment del que vam fer inclús, com per tenir... És que ara el bo és que amb totes les noves tecnologies i amb els mòbils, és tan senzill ara guardar-te les proves, tenir-ho tot ben documentat, que mira, aprofitem-les en aquest cas.
2: Quan tinguem les màximes coses possibles, sempre es pot beneficiar en tot cas, no? Almenys ho aportem a partir d'aquí, després l'altra part farà el que hagi de fer, no?
5: Sí, exacte.
2: Però bueno, que si tenim
5: ja
2: fotografies...
5: Ja veuríem
2: si no?
5: Exacte, ja veuríem si s'aporta o no, però sí com a mínim pots documentar el que ha estat, el que ha passat durant fer un cronograma de què va passar, quan va passar, per poder explicar-ho bé.
2: Clar, i en tant recordes de les converses que has tingut,
5: exacte,
2: no? Aquest compromís,
5: perquè,
2: no?
5: Sí, moltes vegades no es pot aportar com a documentació, però bueno, sí que ens ajuda per poder crear després una reclamació ben formada. Uh-huh. Però sí que hem de recordar als ciutadans que els serveis públics de consum estem per informar, per orientar i ajudar les persones a conèixer, sobretot, i exercir els seus drets. I que després, o sigui, nosaltres actuaríem des d'un punt de vista administratiu i després hi haurien altres instàncies judicials que potser sí que aquestes proves les farien servir més,
4: sí, com
5: o,
4: cada
5: o
4: cas.
5: No, tot depèn.
4: Que la gent s'ho busqui tot, s'ho guardi tot, estigui tot ben guardadet i qui tingui dubtes, aquí estem, aprofitem doncs, per fer, no, el nostre tancament, que poden venir al Servei Públic de Consum, que estem al Passeig Narcís Verdagí número 12 de Cubelles, el telèfon 93-895-0300, l'extensió 1266 o a consum@cubelles.cat.
5: Molt bé, fins una altra.
2: Moltes gràcies, doncs, Imma Laborda i Eva Mangual per aquest espai de consum. Recordem-ho, es tracta doncs, un espai aquí a la ràdio per parlar d'aquest servei públic de consum de l'Ajuntament de Cubelles. Fins una altra i moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Adéu.

0: Un cop més, aquí a Ràdio Cubelles arriba el moment de fer un tomb per la Biblioteca de Cubelles, com sempre ho fem amb la seva directora, la Núria del Campo. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I bé, ens toca repassar l'agenda del mes d'octubre.
1: Correcte.
0: Diguéssim que el primer mes ja de la tornada, no?, a l'escola,
1: sí, sí,
0: a la rutina.
1: Rendiment.
0: I tornem amb aquest mes d'octubre. Explica'ns, doncs, què teniu preparat el mes d'octubre a la biblioteca?
1: Molt bé, doncs primer tenim una exposició, ja sabeu que cada mes canviem d'exposició a la sala d'actes, en aquest cas ens la porta el Chema Foto, ell és fotògraf professional i ens ha titulat la mostra com amb el títol de Entre dues llums. Realment és una mostra espectacular, la majoria de fotografies estan fetes a Cubelles, a la zona de la platja, i totes tenen aquell to taronja, que sobre el fons de la paret negra queden maquíssimes. Són fotografies de persones, són més que retrats la persona sencera, i bé, convida la gent a que vingui a veure-la, i a més, inaugura el dissabte dia 10, el proper dissabte a les 11 del matí, i a part d'inaugurar, ell farà una petita xerrada d'uns 30 minuts sobre com ell fa aquest tipus de fotografia.
0: Interessant, sobretot, que sigui a Cubelles, no? Que pugui, sí, reconèixer, no? Perquè a vegades veus fotos fantàstiques però no saps on
1: són. És platja, vull dir, el que es veu i que fa pena són els espigons de la tèrmica, que ja no hi són.
0: Oh.
1: Que també ha volgut retre una mica d'homenatge, no?, a aquests espais que ell feia servir per fer aquestes fotografies i que ja no es pot fer.
0: Molt bé, doncs aquesta exposició que tenim a la biblioteca, i què més podem viure?
1: Bueno, després tindrem del 19 al 24 d'octubre, aquella setmana se celebra el Time Use Week de l'any, que cada any se celebren aquestes dates, i la biblioteca, doncs, col·labora amb el Consell Comarcal fent una mostra bibliogràfica de llibres sobre els usos del temps, sobre com utilitzem el temps, com podem optimitzar el nostre temps, com hem de descansar també i no fer res amb el nostre temps, etc. Això estarà, com diem, la setmana del 19 al 24. Llavors, aquest any fem el segon cicle de cinema documental amb l'associació Buchenwald. Ho vam fer per primer cop a l'octubre passat, del 25, i bueno, repetim, perquè creiem que cal fer cultura de memòria històrica, no? Hem de conèixer quin és el passat, i hi haurà tres sessions, seran tres dimecres d'octubre, el 7, el 14 i el 21, a les 6 de la tarda. El primer dia, el dia 7, es passaran dos projeccions bastant curtes. Una és l'escala de Mauthausen, d'11 minuts, i les tres guerres de Virgilio Peña, de 30 minuts. Després hi haurà una mica de debat, d'això es tracta, no? És com un cinefòrum, després hi haurà el debat amb la gent de Buchenwald i altres convidats que portin. La segona, el del dia 14, és una pel·lícula ja de 50 minuts, Montserrat Roig entrevista a Neus Català. Recordem aquesta catalana que va sobreviure als camps de deportació. I l'últim dia, el darrer, també és una pel·lícula de 56 minuts, un documental que es titula Així va ser Buchenwald. Per tant, animem a la gent a participar.

0: en aquestes sessions de cinema i sobretot a parlar després d'aquests temes.
1: Perfecte.
0: Què més? Octubre és el mes que se celebra el Dia de la Gent Gran. Des de l'Ajuntament i la Regidoria de Serveis Socials doncs, es fa una programació molt àmplia i nosaltres, per segon any consecutiu, també ens hem afegit amb una xerrada i taller per celebrar el Dia de Conscienciació i Sensibilització sobre l'edatisme. Aquesta etiqueta que es penja a la gent que té ja certa edat i que es considera que ja és gran i potser ja no té capacitat per fer segons què, no? I convidem a l'Àngel Cerarols i la Montse Bueno, que ja van venir l'any passat, que són de l'equip multidisciplinari Millora't, i parlaran d'això. O sigui, la seva funció serà visibilitzar l'impacte que això de l'edatisme té a la nostra societat i com col·laborar i construir comunitats inclusives amb les persones grans.
1: Molt bé. Doncs també tenim aquesta xerrada i què més?
0: Serà a les 6 de la tarda, no sé si ho he dit, dijous dia 8 a les 6. Després, a l'octubre, a part de la gent gran, també commemorem que el 26 Barcelona ha estat capital mundial de l'arquitectura. Llavors, des de la Diputació ens van oferir xerrades i activitats familiars per donar visibilitat a aquest tema, no? A l'arquitectura. Llavors, tindrem un conte el dia 17, dissabte, a les 11 del matí, que es titula L'arbre generós i l'arquitecte famós. És un conte a càrrec de Gerard Garcés, és un conte espectacle que reflexiona al voltant de la relació de les persones amb el nostre planeta i l'habitatge. Llavors, aquí sí que cal inscriure's i és per famílies amb infants a partir de 4 anys.
1: Molt bé.
0: Dissabte 17. I després l'altra activitat relacionada amb l'arquitectura és la xerrada que farem el dijous 29 a 6:45 de la tarda, que es titula Arquitectura saludable, i ho fan Aus Arquitectura. És un equip de gent on ells es parlaran de que els espais que habitem influeixen molt en el nostre benestar físic i mental. Parlarà d'arquitectura sostenible, de com millorar els espais on vivim les persones, que és molt diferent viure a una ciutat, que hi ha el camp, etc. I ens vindran a parlar d'aquests temes. I bé, ja ha acabat el tema de l'arquitectura, tenim una activitat estrella, literàriament parlant, que és que el dia 22 d'octubre a les 6 de la tarda tindrem de convidat a Xavier Bosch. Gràcies a les subvencions que demanem a la Generalitat de Catalunya, a la Institució de les Lletres Catalanes, doncs podrem tenir una trobada amb aquest autor que moderarà Joaquim Micó i que forma part de la primera trobada del Club de Lectura del Joaquim. S'ha llegit el llibre Manhattan Barcelona, que és una de les darreres novel·les del Xavier, i bé, tothom que tingui ganes d'escoltar-lo, evidentment tots els que se l'han llegit, que ha sigut molta gent que ha vingut a buscar el llibre, doncs conversarem amb aquest autor.
1: Encara tenen temps, no? Encara
0: sí, tenen... home, jo crec que sí. A més, és un llibre que es llegeix superràpid, que recomano molt perquè passa molt bé. La història es situa en els anys de les Olimpíades a Barcelona, el 92 i al voltant, i bueno, com era el món de la publicitat en aquella època, que no té res a veure amb ara, no? Com s'encarregaven els espots publicitaris, com es buscaven els clients, com s'explicava el que farien, però no podien fer res per lo car que era fer un espot publicitari, i tota una història connectada amb una gran publicista de Nova York, i bé, i també hi ha una història entre dues dones, entremig, passa molt bé. I acabem comentant que des de mitjans de setembre hem començat una activitat els divendres a la tarda que fem jocs d'escacs a la biblioteca. O sigui, convoquem a la gent que li agrada jugar a escacs els divendres de 5 a 6 i ens participa de forma voluntària el Jordi Luque, i ell el que fa, que és una persona que en sap molt de jugar a escacs, doncs és ajudar a les persones que no en saben tant o jugar amb qui vulgui competir amb ell, no? Llavors són tots els divendres, com dèiem, de 5 a 6. Si algú vol participar, aconsellem que porti el seu tauler, perquè a la biblioteca en tenim 4, però no en tenim més. I el divendres passat doncs, va venir més parelles que 4.
1: Yeah. I allò dels cromos ho fem encara o no?
0: Els cromos ara, ho hem aturat.
1: Sí, futbol, sí. Torna a sortir, no?
0: Anirem fent conforme veiem que hi ha demanda. Aquest estiu amb el Mundial en van fer 3 o 4, no
1: sí,
0: sé.
1: Sí, sí.
0: I molt bé. Ara l'Espai Jove també en fan de trobades de cromos i bueno, ens sembla fantàstic, no?, que tinguin espais on poder fer aquest intercanvi.
1: Sí, sí. Una de les activitats que ha cridat més l'atenció a l'estiu, perquè realment... Doncs...
0: Omplíem la sala d'actes, sí, a petar.
1: Semblava una cosa com més antiga, no?
0: Sí, però no, no.
1: Ha agafat amb molta força
0: molta
1: una altra
0: força.
1: Vegada.
0: Molta força, sí, sí.
1: Bé, estarem pendents els propers mesos.
0: Sí, dels propers àlbums.
1: Quan hi hagin molts cromos repetits.
0: Exacte.
1: Molt bé, doncs aquestes són les activitats del mes d'octubre. Com sempre, totes aquestes activitats, amb més detall, amb els horaris...
0: I hem d'afegir tots els clubs de lectura, que no expliquem aquí, que són molts.
1: Que ho parlarem aviat també.
0: Però
1: per aquí.
0: Aviat parlarem de tots els clubs que tenim, que són 14 en aquest moment, per públics diferents, i que amb el David, que és l'encarregat de gestionar els clubs, i algun dels conductors d'aquests clubs, doncs explicarem com funciona.
1: Tot això ho podeu trobar a la web de l'Ajuntament, les xarxes socials, tota la informació, l'agenda i també doncs, aquests formularis per inscriure's en depèn de quina activitat que cal. Núria, com sempre, moltes gràcies
0: a vosaltres.
1: Ens retrobem el mes que ve, que vagi molt bé.
0: Igualment, gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Manuel y soy un alcohólico. Soy un alcohólico que está en la Asociación de Alcohólicos Anónimos de aquí, de Cubellas. Para empezar a hablaros del alcoholismo, voy a empezar leyendo el anunciado que tenemos cuando empezamos las reuniones en Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia y fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político o organización alguna. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Este es el anunciado que tenemos en Alcohólicos Anónimos. Para empezar la reunión tenemos también aquí una compañera, se llama Vanessa, que también intervendrá en la información que pretendemos comunicar a los oyentes. Para saber si una persona es alcohólica o no es alcohólica, tenemos también una literatura, que muchas de ellas es gratuita, otras no, pero son muy económicas, pero algunas son gratuitas. Y una, para los que aún no pueden tener alguna duda sobre ello, tenemos un folleto que es las 12 preguntas, las 12 preguntas y que solo usted puede contestar. Y nos la va a leer la compañera Vanessa.
1: Hola, ¿qué tal, oyentes? Buenos días. Yo me llamo Vanessa y también soy alcohólica, ¿no? Primero decir que, bueno, encantada de escucharlo, que me escuchen, ¿no? Y bueno, que esto es una asociación que no hay que pagar cuota, ¿no? O sea, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, ¿no? Aquí nosotros tenemos como que, nosotros pensamos que para saber que alguien es alcohólico, solo lo puede saber la misma persona. Aquí nadie puede señalar, uno entra a las reuniones y nadie te va a señalar, ah, sí, tú eres alcohólico. Solamente la persona lo puede saber, ¿no? Generalmente le damos el primer día unos folletos de bienvenidas y hay algunas preguntas como para que más o menos tú sepas, ¿no? Si orientativas, vamos a llamarlo así, ¿no? Y estas son algunas de las preguntas, ¿no? Si has intentado dejar de beber durante una semana o más sin conseguirlo, si te fastidia los consejos de otras personas respecto a tu forma de beber, o sea, si cuando alguien te lo pregunta entras a la defensiva, si has tratado de cambiar el tipo de bebida, ¿verdad?, para evitar las borracheras, o sea, o cambiado un tipo de bebida por otra. Si durante el pasado año has tomado alguna copa al levantarte por la mañana, o sea, ya comienzas a beber ya por la mañana. Si tienes envidia de las personas que pueden beber sin meterse en líos, porque ya comienzas a meterte en líos de cualquier índole, ¿no? Porque pueden ser sociales, emocionales, etcétera. Si has tenido algún problema relacionado con la bebida del año pasado o este, ¿no? Si tu forma de beber comienza a tener dificultades en tu casa, ¿no? Con tus familias. Si en las reuniones sociales tratas de conseguir tragos extras por temor a no tener suficiente o comienzas a beber incluso antes de llegar a esas reuniones sociales, si usted sigue diciendo que puede dejar de beber en el momento que quiera a pesar de que sigue emborrachándose cuando no quiera, eso es muy típico, ¿no? De que bebes y al día siguiente dices, no, yo ya no voy a beber, hasta que se te olvida y hasta que vuelve, ¿no? Es como el día de la marmota. Si ha faltado el trabajo, a la escuela a causa de la bebida, las lagunas mentales, ¿no?, que comienzan a presentarse. Y si has pensado que llevarías una vida mejor si el alcohol saliera de tu vida. Pero estas son respuestas que solamente uno mismo se las puede responder, ¿no? Más nadie, ni tu familia, ni tus hijos, ni más nadie, ¿no? Entonces, no sé, José María, si quieres comentar algo más.
0: Sí, no, ahora vamos, aquí hay otros folletos, pero me he olvidado las gafas, si no me sería difícil, no lo voy a leer. Pero sí vamos a poder explicar un poco las experiencias personales, lo que me ha pasado a mí en la vida, luego yo, luego la compañera, si quiere también lo hará lo suyo. Pues yo empecé a beber al salir del colegio a los 16 o los 17 años. Y he estado 40 años bebiendo. Y ha sido una vida, pues, desgraciada. Yo no sabía por qué no podía. Yo había estado en hospitales clínicos, en el CAP, había en el CAS, había estado en terapias, había estado con psicólogas también, y no había manera. Había estado también, lo voy a decir, en Alcohólicos Anónimos en otras ocasiones, pero se ve que el destino de las personas es el que es, y el momento de dejarlo, pues solo la providencia lo sabe, ¿no? Yo cuando dejé, yo fumaba, bebía, esnifaba cocaína y me jugaba todos los dineros en el juego. Eso no es lo común, ¿eh? Las personas en Alcohólicos Anónimos son más, no son, no, hay de todo, hay de todas las, de todas las clases, ¿no? Hay personas que tienen un alcoholismo social, pero que no pueden dejarlo y también para ir a gustos con ellos también tienen que dejarlo. La mayor sorpresa que me llevaba en Alcohólicos Anónimos es que me demostraron los compañeros que no era tan difícil. Que no era tan difícil. Que era cuestión de ir una horita y media por las tardes. Que era poner atención, que era solo la primera, hoy no tomaré la primera copa y resistir, que todos podemos, un día decimos no beber y ese día todos somos capaces de aguantarlo y al día siguiente decirnos lo mismo, ¿no? Mi vida ha cambiado mucho, la vida cambia mucho cuando uno deja de beber, quizá no los primeros meses no lo vemos, pero cuando pasa un tiempo razonable uno se da cuenta del cambio de vida que hace y sobre todo, o también, el cambio de vida que hacen sus allegados, ¿no? Su mujer, sus hijos, sus padres, sus madres. Es muy impresionante el cambio de vida que hacen, ¿no? Y yo hoy estoy un poco nervioso. Estoy en la primera vez que me siento como el que si sale bien es culpa mía, si sale mal también. Es eso de la información pública que estamos dando aquí a los oyentes. Entonces, voy a dar la palabra a la compañera, que se expresa un poco mejor que yo, a ver si así os aclara un poco la enfermedad del alcoholismo.
1: Lo estás haciendo muy bien. bueno, no sé, yo también lo hago lo mejor que puedo. Como bien lo comentabas, bueno, hay diferentes tipos de alcoholismo, ¿no? Yo desde pequeña siempre me sentí diferente, ¿no? Yo creo que todos los alcohólicos o los adictos creemos que comenzamos a consumir primeramente por algo lúdico, ¿no? O porque nos da vergüenza bailar o salir con las personas, ¿no? Por ansiedad social. Y luego descubrimos que esa es la punta del iceberg, ¿no? El iceberg, como llaman aquí, ¿no? Y hay mucho, mucho más detrás, ¿no? Mucho más en el fondo. Yo ya me sentía un bicho raro en el colegio, ¿no? Bueno, me sigo sintiendo un bicho raro muchas veces, ¿no? Lo que pasa es que ya me da igual, ¿no? Y bueno, lo importante es que cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, bueno, yo también intenté de millones de maneras de dejar de consumir antes de llegar a Alcohólicos Anónimos y a mí me costó mucho, ¿no? Primero porque me daba mucho miedo. Yo llegué a ese nivel de que yo ya no podía ni con alcohol y también otras sustancias en mi caso, y ni sin ellas, o sea, ni con ni sin. Y me encontraba contra la espada y la pared. Y me daba mucho miedo. Yo decía, bueno, sí, o sea, yo llegaba a los grupos o a las terapias, yo decía, sí, ustedes pueden, pero es que yo no, lo mío es demasiado grave, ¿no? Y yo pensaba que yo no podía, yo le tenía mucho miedo al síndrome de abstinencia, yo tenía mucho miedo a la incertidumbre, porque yo soy una persona muy controladora, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué voy a hacer yo sin alcohol? Si yo lo he hecho todo en mi vida con alcohol. Yo solamente he podido dar un beso en la vida a una persona con alcohol. Yo he sido muy funcional, ¿no? En mi vida, ¿no? Yo solamente he podido trabajar con alcohol. Yo solamente he podido estudiar con alcohol. Yo todo lo he hecho con alcohol. ¿Qué voy a hacer ahora sin eso? Seré una zeta, ¿no? No podré hacer más nada en mi vida. Y cuando llego a las reuniones y mi vida y cada vez era más triste, más deprimente todo, ¿no? Porque esto dicen que es una enfermedad progresiva, crónica y mortal, ¿no? Y cada vez mi vida iba peor, ¿no? Y cuando llego a una reunión, yo decía, a ver, aquí me voy a encontrar lo típico que dicen en las películas, ¿no? El típico borrachito de Tetrabric, con Don Simón, con una gabardina toda sucia y tal. Y cuando me llego, me encuentro un montón de gente riéndose, contando historias, que yo decía, pero esta gente se sabe toda mi vida. pero sobre todo con muchas sonrisas, ¿no? Y muy bien vestidos y todos como con una vida súper bien llevada y tal, ¿no? O sea, totalmente diferente a lo que yo pensaba, ¿no? Y yo quería eso para mi vida, porque mi vida cada vez era peor, ¿no? Yo tenía por más estudios, por más buenos trabajos, por más cosas buenas que yo había tenido, mi vida interior era totalmente vacía, ¿no? Y cada vez estaba vaciando más. Y eso era lo que yo quería, ¿no? O sea, yo tenía totalmente una visión distorsionada de lo que era Alcohólicos Anónimos y me di cuenta, conforme fueron pasando el tiempo, que Alcohólicos Anónimos es que hay alcohólicos cíclicos que beben una vez al mes o cada 3 meses o cada 6 meses, pero cuando beben no pueden parar de beber. Hay alcohólicos que beben todos los días y son funcionales. Hay alcohólicos que lo han perdido todo. Hay alcohólicos que están al principio de su enfermedad y es cuestión de copa y tiempo. Hay diferentes grados. Hay alcohólicos que consumen drogas, hay alcohólicos que consumen alcohol y pastillas, hay alcohólicos que consumen alcohol y marihuana, hay alcohólicos con, como decías tú, con tragaperras, hay alcohólicos que van con prostitutas o con pornografía, o sea, con otras parafilias. O sea, hay millones, como una muestra de la sociedad, ¿no? Y a mí lo que me enseñó es como todas las herramientas que, por lo que yo no supe crecer en la adolescencia, cuando a mí me quitan el alcohol, claro, era solo lo que no me enseñaban en los tratamientos o cuando yo paraba de dejar de consumir. Claro, me quitan el alcohol, yo no sé cómo funcionar, porque el alcohol era lo que a mí me ayudaba a dejar de funcionar. Y nosotros funcionamos con 12 pasos, ¿no? Que es un programa de vida. Y eso era justamente lo que me enseña Alcohólicos Anónimos. Para eso yo voy a las reuniones. Por eso hay tantos veteranos que tienen 40 años y dicen, pero ¿por qué si tienes 40 años sin beber sigues yendo a los grupos? Claro, para pasar el mensaje, pero porque les enseña a seguir viviendo. Porque dejas de beber y necesitas seguir teniendo herramientas para seguir teniendo una vida productiva. Porque cada vez vas teniendo una vida más productiva. Y de eso se trata, ¿no? De que esto es una enfermedad. Y es esto, ¿no? Es arbitrario. O sea, a mí me tocó el alcoholismo. Como otra persona le pudo haber tocado el ELA, u otra persona pudo tener un cáncer estadio 4 de páncreas. Pues a mí me tocó una enfermedad llamada alcoholismo. No pasa nada. ¿Cuál es la solución? No tomar esa primera copa, como dijo el compañero. ¿Y qué mejor solución que Alcohólicos Anónimos, que tiene 12 pasos, que además es ser mejor persona? Y cuando te das cuenta de eso, yo lo vi tan bonito que, bueno, aquí estoy pasando el mensaje.
0: Bueno, pues está lleno de experiencias personales los grupos de Alcohólicos Anónimos. Hay grupos aquí en Cubellas, en el carrer Roig i Piera número 3, Hotel Entitats, que los hacemos los martes y los viernes de 7 a 8 y media. Para entrar a una reunión de esas no hace falta identificarse, no hace falta pagar, no hace falta decir el verdadero nombre si no se quiere. Si alguna persona de Cubellas se siente con necesidad, con ganas, con ilusión para que se le explique, se puede llamar a mi teléfono personal, que ya sale en Google o ya sale en IA. Y mi teléfono es el el 698-72-1281. Se puede que cuando alguien me ha pedido ayuda, ahora lo tengo yo más adelante, en cualquier momento, lo tiene otro compañero, eso va rodando. También tenemos una web que ahora le diré a la compañera, porque yo, como he dicho, no le doy a un burro. Estaba diciendo que si me llaman a mí y quieren información telefónica, pues se les dará. También hay un teléfono que es el 317-7777, que es el del área 6 de Barcelona, que ahí también te pueden dar toda la información del mundo y te pueden dar todos los grupos también del mundo. Entonces, mi compañero os dirá ahora la web de Alcohólicos Anónimos, por si queréis entrar. ¿Se lo das, la web?
1: Bueno, nada, es alcohólicos-anónimos.org.
0: Y eso es lo que básicamente lo que hacemos aquí en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Dar la información de que hay una solución para con el alcoholismo. No negamos que los pueda haber también en otros lugares, la gente también, no solo en Alcohólicos Anónimos, la gente se recupera en el alcohol, pero es un lugar que a mí es el que me ha ido bien, que yo ya había estado en todos, y a mí el que me ha ido bien es en el lugar, entre otras cosas porque no me cuesta dinero, entre otras cosas porque entro y salgo a la hora que quiero. Y en otras cosas, cuando hablo, no hay profesionales, todos somos iguales, todos somos enfermos, unos llevan más años de recuperación que otros, pero todos sufrimos el alcoholismo. Y así empezó este programa hace 95 años o 96, con dos personas que se juntaron para hablar de su problema y vieron que hablando de su problema podían resistir a la copa. Y así poco a poco fueron siendo 406 y ahora somos 2 millones o algo más de 2 millones de personas en todo el mundo, porque esto está en todo el mundo, que hacemos estas reuniones y, bueno, y conseguimos cambiar nuestras vidas y vivirla con mucho más utilidad y mucha más felicidad que antes, ¿no? Es una solución, como pueden haber otras, pero a muchos de nosotros nos ha funcionado.
1: Y por último, recordar que mantenemos, por eso se llama Anónimos, porque es una cosa que mantenemos mucho y la doceava tradición, mantenemos el anonimato, ¿no? Porque entendemos que esto es una cosa que tiene mucho estigma, a pesar de que en 1953, o sea, hace casi 100 años, o sea, hace 80 años, la Organización Mundial de la Salud dijo que esto era una enfermedad física, ¿no? Sin embargo, hoy en día la gente todavía tiene que pedir la baja cuando tiene alcoholismo por depresión, lo cual a mí, a nivel personal, me parece alucinante que hace 80 años que lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la gente pide la baja por miedo a represiones en su trabajo, la tiene que pedir por depresión, ¿no? O sea, es una cosa que totalmente anacrónica, ¿no? Pero bueno, eso ya es a nivel personal, pero que sepan que las personas que vayan mantienen su anonimato. Es un sitio donde se resguarda totalmente lo que ahí se dice, ahí se queda. Y eso es muy importante para nosotros.
0: Sí, sí, se le dará a la persona que necesite información, se le dará direcciones de otros grupos de Calafell, del Vendrell, de Vilanova, de Vilafranca. Por si eso de que muchas personas dicen, no, en el mismo pueblo no voy a entrar yo por la puerta de Alcohólicos Anónimos, no sea que me vea alguien. Bueno, pues hay otros grupos, hay otros lugares que se le dará. Y todo eso es anónimo y nadie tiene por qué saber nada. Así que pedir información no causa ningún problema.
1: Y gracias a Radio Cubellas.
0: Gracias, Radio Cubellas. Intentaremos hacerlo un poco mejor en las próximas veces, dar más información. Y muchas gracias por escucharnos.
1: Adiós.
2: Radio Cubellas, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola,
3: de
4: amics,
3: Radio
4: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
6: This one for the people.
7: Molt bona tarda, estem aquí al programa número 23 de Pilars al vent. Estic aquí amb els meus companys sempre, amb el Nil Sánchez.
8: Bones.
7: Amb el Nogui.
9: Molt bones.
7: I amb el Jordi.
10: Hola.
7: I avui tenim un programa encara més especial que mai, perquè avui tenim a les persones més petites de tota la colla. Avui tenim a la nostra canalla. Començaré per la Jana.
11: Hola.
7: Jana, t'has de provar una mica més al micro, si no la Jana t'escolta. A l'Helena.
12: Hola.
7: Que són les nostres acotxadores. Ara mateix tenim més, però hem pogut portar el que la gent que hem pogut portar. I el Roc Sancho, que és la nostra, una de les nostres enxanetes.
13: Bon dia.
7: I també, encara més especial, perquè hem pogut portar a la primera enxaneta de la colla, de la història de la colla Castellers del Foc de Cubelles, que és la Maria.
14: Bona tarda.
7: I com sempre, començarem amb les preguntes del Nogui. Ja veureu que són preguntes molt xorres, les pondreu. Fem Maria, Jana, Helena, Roc, amb aquest ordre. Vale? Llavors, comencem així i anem fent.
9: Doncs comencem. I jo ja em temia que les meves preguntes alguna cosa hauria de variar, i el primer que farem és variar la primera pregunta, perquè clarament no treballeu cap. Tu treballes?
14: Sí, jo treballo una mica.
9: Vale, doncs llavors a tu te la faré amb treballar. La resta és, de què volíeu treballar de petits? O sigui, ara. De què volíeu treballar quan sigueu grans? I si creieu que es pot incorporar dins del món dels castells? I a tu, Maria, de què treballes? I si creus que es pot incorporar al món dels castells?
14: Bueno, ara estudio primer batxillerat i estic treballant d'entrenadora amb nens de 6 i 7 anys al Club Futbol Cubelles.
9: I creus que es pot incorporar dins del món dels castells l'aprenentatge que té ser monitor?
14: Bueno, sí, jo crec que sí.
9: Vale. Jana, tu de què vols treballar de gran?
7: No ho saps encara, Jana. Que ara no ho sap.
9: No? I, pues, Helena, de què vols treballar de gran? De què t'agradaria?
12: No sé.
9: No tens cap idea de ninguna cosa que et pugui agradar més?
12: No.
9: Ni estudiar? No sabeu tampoc què voleu estudiar quan sigueu més grans, encara?
12: No.
9: No? Roc?
13: Jo de petit volia treballar de casteller.
9: Volies treballar de casteller? I com es menja això?
13: No sé.
9: Ok. Bueno, es pot treballar fent difusió del món dels castells,
13: sí.
9: D'Aina Mayol i companyia.
7: Clar, perquè posant en valor a quin curs aneu cadascun.
14: Jo vaig a primer batxillerat.
7: Ja no? Quart de primària?
12: Sisè.
13: Sisè de primària.
9: Doncs passem a la següent pregunta, que aquesta jo crec que sí que podreu respondre a tots, que és, quina és la primera diada o record casteller? No com a tal la primera vegada que vau veure un castell, sinó la primera vegada que vau dir, a mi m'agrada això, em fa sentir i vull fer formar part d'això.
14: Doncs vaig començar unes proves al principi del tot i vam fer un pilar de dos i em va agradar molt i vaig continuar anant.
9: Va ser un dia d'assaig o va ser al col·le típica?
14: Va ser a la plaça La Vila al principi.
9: Qui et va enredar?
14: Bueno, l'Àngel una mica... I unes amigues meves que ja no estan a la colla.
7: Descontent, Nil.
8: Molt. Minut 3:25.
9: La cosa és que cada programa, per X o per Y, sempre surt l'Àngel Moreno. I el Nil ho celebra. I cada vegada surt aviant. Jana, quin és el teu primer record casteller? És a dir, la primera vegada que vas dir això m'agrada. Jo vull fer això.
7: Alguna cosa que has vist al papa? Sí. Clar, aquí no, clar, la gent no coneix la Jana, el seu pare és el Lolo, que ha vingut amb nosaltres a fer la història dels castells a Cubelles i és periodista i està amb els nens a Vendrell. Algun record dels nens a Vendrell, amb el papa? O qui de Cubelles? De Cubelles? Molt bé.
9: Helena? Algun record? La primera vegada? També hem de dir que l'Helena porta... molt poc als castells. Va començar el Foix. Quin és el primer moment que vas dir a mi m'agrada això, jo vull pujar, sigui on sigui?
12: Jo vaig anar a un assaig i em va agradar.
9: I com vas acabar un assaig? Què va passar?
12: Vaig veure el cartell que que havia vint a Castells i jo, pues...
9: I vas vindre?
12: Sí.
9: Molt bé. I tu, Roc, quin és el moment, el primer moment casteller que vas dir jo vull fer això, jo vull pujar allà dalt i me la pelato?
13: Que jo recordi a la primera dia de la colla, com va fer el 3 de 6.
9: 3 de 6, on va ser?
13: A Santa Coloma, no, a Santa Coloma de Gramenet.
9: Molt bé. També hem de dir que el Roc és una persona, jo crec que és la persona ara mateix en aquesta sala que més sap de castells amb diferència. Llavors ja es notarà aquestes coses també. Següent pregunta, que és, bueno, una miqueta ja ho heu dit, però què us va endinsar dins del món dels castells?
14: Uf, a mi em va agradar molt això de pujar a la gent i vaig anar a un assaig i em va agradar molt i vaig continuant i ja van passar els anys.
9: Una cosa porta a l'altra i al final
14: sí.
9: Va quedar. Tu, Jana?
7: No et preocupis, Jana, si no ens escolta ningú, pots dir el que vulguis. Ens escoltem nosaltres mateixos.
9: En general, no?
7: Què t'agrada? Estar amb la canalla, no? Estar amb els altres amics.
9: Vale. Tu, Elena? Ni idea de què et va dinsar, no? També podeu dir, no sé, no passa res.
12: Pues no sé.
9: Vale. I tu, Roc?
13: Nil, pots començar a celebrar l'Àngel Moreno.
9: Com va ser aquest centre d'acció?
10: Dos cops en menys de 10 minuts.
9: Estàric. Com va ser? Et va dir... Tu, donxaneta? O ja havies anat alguna vegada?
13: No mai havia anat. Però jo me'n recordo del... Bueno, li diem al papa de la colla, el pare de la Bruna.
9: Sí, el Pau.
13: El Pau. M'agafava, ja estava a l'estanteria, m'agafava i em deia, com es diu? Jo deia, m'havien recordat el nom dimoni per dir Àngel.
9: Ah, vale, està molt bé. Doncs seguim amb més preguntes. Què és? És el moment exacte de començar una diada. I només teniu un mocador. On el poseu? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
14: Buf, jo quan feia m'ho posava a la faixa.
9: Vale. Tu, Jana?
12: Faixa.
9: Quants mocadors portes tu, Jana? Digue al micro.
12: Dos.
9: I tu, Elena? On te'l posaries?
12: A la faixa.
9: Faixa també. Quants portes?
12: A vegades un i a vegades set.
9: Vale. I tu, Roc?
13: A la faixa.
9: Sempre a la faixa. Tots a la faixa.
13: Sí.
9: Vale.
15: Quin portes ara a la faixa, Roc?
9: És veritat, quin portes a la faixa ara?
13: El de quarts amunt i el de la canalla.
9: Molt bé.
7: Vingo per mi.
9: Vingo en Vic quarts amunt també. Vale. Aquesta és una miqueta més fàcil. Si fossis un gelat, de quin gust series?
14: De xocolata 100%.
9: Vale. Jana, si fossis un gelat, quin series tu?
12: No ho sé.
9: No saps? Quin t'agrada? Quin és el gelat que més t'agrada?
7: No t'agraden els gelats, tu sí. De xocolata? Molt bé, de xocolata li agraden.
9: I tu, Elena?
12: També. Jo també de xocolata.
9: I Roc?
13: De llimona.
9: Per portar la contrària.
7: No, no, i pensava que no fa el pleno de xocolata.
13: No, no, no.
9: Molt bé, molt bé. Vale, dins de què és la fauna d'una colla castellera, quin animal series?
14: No sé, la veritat que no sé.
9: Ni idea?
14: Ni idea.
12: No sé.
9: No sé, Elena?
12: Jo tampoc.
9: Tampoc, podem pensar algun animal, eh?
13: El gat.
9: El gat, per què?
13: Sempre vaig sol i de cop t'estranya.
9: Ok, m'agrada. I, per tancar aquestes preguntes, abans de la pregunta que va deixar l'últim convidat, és quina pedra series?
14: Quina pedra?
9: Quina pedra, en general, tu, com a persona, quina pedra series?
14: És que no sé tipus de pedres.
9: Aquest tu vulguis, aquí s'ha dit cada borrada, o sea, en aquesta pregunta s'ha respost moltes coses.
14: Una pedra al mar.
9: Vale, una pedra al mar.
12: No sé.
9: Tu, Elena?
12: Una pedra normal.
9: Una pedra normal, de carrer, qualsevol.
13: Una pedra de volcà.
9: Una pedra de volcà. Té algun motiu?
13: No.
9: Vale, ok,
13: m'agrada.
9: I ara, la pregunta que va deixar l'últim convidat, que en aquest cas va ser el David, el nostre cap de pinyes, i és, què és més fàcil per vosaltres? El 4 de 10 amb foll remenelles o el 3 de 9 net?
14: Jo és que no he fet castells tan grans.
9: No, nosaltres tampoc, però quin t'imagines que és més fàcil?
14: Potser el 4 de 6.
9: O sigui, del 4 de 10 forra manilles o el 3 de 9 net?
14: Ah, el segon.
9: 3 de 9 net, sí. Més difícil o més fàcil?
14: Més fàcil.
9: Més fàcil.
7: Jo no.
9: Alguna aportació?
7: Digues un dels dos. No, sense pensar.
9: Qui et sembla més complicat quan ho veus per la tele? El que té molta gent a la pinya o el que no té ningú a la pinya? O sigui, del folre. No ho sabem? Deixem la pregunta que ja respondrà el Lolo. Elena?
13: El 4 de 10, sí, no sé.
9: I Roc?
13: El 4 de 10.
9: Roc, justifica'm la resposta, tu.
13: El 4 de 10 s'ha fet més vegades.
7: S'ha descarregat més vegades, diu.
13: S'ha descarregat més vegades.
7: Bueno, s'ha descarregat a seques, no, Roc?
13: Sí. I el 3 de 9 mai s'ha descarregat.
9: Pues mira que arribes a ser passat.
7: És que és veritat.
9: Bueno, doncs fins aquí les meves preguntes.
7: Molt bé.
15: Pol, i tu què opines? Quin és més fàcil?
9: Quin és més fàcil, va?
7: El 4 de 10. O sigui, s'ha de dir, ningú dels dos és fàcil.
9: Pol, fa una setmana no deies el mateix.
15: No, sempre he dit que el 4 de 10 és més... Home, el 3 de 9 sense folre és impossible.
7: El 3 de 9 net és el castell impossible.
15: El 3 de 9 sense folre, estem parlant, és impossible.
7: És el castell impossible. És el castell que mai s'ha descarregat.
9: Estàs dient que és més complicat quin?
7: El 3 de 9 net.
9: Vale, perdó, ho he entès al revés.
15: Fins que no el veiem descarregat, jo no me creo que sigui possible.
9: Ho he entès al revés, per això no m'estava quadrant res.
13: I el pilar set net?
9: Jo ho...
7: Clar, és més complicat perquè mai s'ha ni carregat.
9: Es veurà el pilar set net?
13: Sí.
9: Aquesta temporada o la que ve?
7: No.
13: Sí.
15: No.
7: Jo crec que no.
15: Intensi.
7: Igual que l'any passat.
13: Sí, sí, intensi, però...
15: I crec que la mateixa diada que l'any passat, per la mateixa colla...
13: I a Santa Úrsula?
7: No.
15: Ja veig molt difícil.
7: Santa Úrsula jo crec que passarà igual que l'any passat.
9: Doncs, mira, ja que estem parlant de pilars, i són pilars al vent, i casualment estem gravant això el dia del pilar, sí. Ja per quadrar totes les coses, com és l'experiència de fer un pilar? Quina diferència trobeu entre fer un pilar i fer un castell? Perquè entenc que tots aquí heu fet d'enxaneta d'algun pilar, no? Alguna vegada?
14: Sí, jo penso que el pilar és com al principi més inestable. Quan jo vaig fer el meu primer pilar, hi havia poca gent a la colla. I al fer el primer cop el pilar de 4 vaig tindre un por increïble.
9: Clar, aquest primer pilar és el pilar que sempre parlem del primer de tots?
14: Sí.
9: De l'origen de la colla, del sí. De Sant Joan.
14: Sí.
9: Com era aquella sensació? O sigui, va haver nervis, no va haver nervis?
14: Sí, estava molt nerviosa, des del matí estava molt nerviosa, però bueno, ho vam aconseguir.
9: Ho vam aconseguir, sona a que va ser un pelín d'èpica i de que no estava tan clar que sortís aquí pilar o per alguna cosa en concret?
14: Bueno, a l'assaig em vaig caure, però sense fer-me mal, vaig fer una tombarella.
9: Vale, està molt bé.
14: I pues, ho vam aconseguir amb molt esforç.
9: Clar, en aquell moment, sense xarxa, entenc.
14: Sí, sense xarxa. I amb, amb la gent que venia a l'assaig.
9: Ok, o sigui, hi ha uns pluses que ara, per exemple, tenim coberts sí. Aquestes coses de bastanta gent per fer pilars i que tenim xarxa.
14: Sí.
15: Per fer pilars m'ha agradat molt aquesta aclaració, no?
9: Per fer pilars i torres tenim la gent que te vulguis. Jana i Elena, podeu ajudar-vos entre les dues. Com és fer d'enxaneta d'un pilar, amb diferència amb un castell?
13: Que un pilar és més fràgil. Bueno, sí.
9: És més fràgil. I us dona més respecte un pilar que un castell sencer?
13: Sí.
9: Sí, per posar un exemple. Què us dona més respecte? Sé que feu de cotxadora, però pujar al 3 de 7, pujar a un pilar de 5 o pujar a un 3 per sota? Quina de les tres estructures us dona més respecte?
13: Comptant que...
9: Pilar de 5. Les dues. Tu, Roc?
13: 3 per sota.
9: Et dona més respecte el 3
13: sí.
9: Per sota?
13: Sí.
9: Clar, estem parlant de tres estructures que però... vam fer aquest cap de setmana.
7: Clar, de fet, aquí tenim l'única persona que era fet de cotxador i d'enxaneta. El Roc.
9: De fet, hola. Sí. De fet, sí. De fet, el Roc aniria passant per totes les posicions.
7: Sí, sí.
9: Roc, vols fer de crossa?
13: No, thank you.
7: O tot nerviós.
9: Bueno, però acabaràs tu de crossa, no passa res.
7: Ah, no, sí, sí, no hi ha problema.
9: Doncs mira, per parlar una miqueta...
7: Ja he fet dos cops, no tinc problema.
9: Per parlar una miqueta de cada un d'aquests castells que té una vessant més diferent, a mi m'agradaria parlar primer amb tu, Roc. Què sent al pujar al castell màxim que tenim? I en aquest cas, per posar-li un plus, fora del que és Catalunya.
13: Més nervis i pressió.
9: Una pressió?
13: Sí.
9: Notes la sensació de això s'ha de fer?
13: Sí.
9: Sí. I l'alçada la notes tu? Perquè a mi m'ha arribat un rumor que diu que tu puges molt tranquil perquè quan mires cap avall no veus. Perquè ets com jo, ets miope i no veus. És això veritat, Roc?
13: No, perquè també puja de mulleres. Ah, i vale. No.
7: Com que has pujat de mulleres? I això com sabia?
9: Ui, què penses d'això d'ara que tindrem la supermàscara de Superman? Què penseu vosaltres, en general?
15: Us agrada el nou casco?
9: Un moment, que estic veient cares de la Mariada, no entenc res. Ara s'ha canviat, la coordinadora ha canviat el casc i ha incorporat una màscara facial.
14: Ah, sí?
9: Sí. I ja està una miqueta de debat. Nosaltres l'altre dia, en el programa amb la Anna, la tècnica de canalla, ho vam estar parlant. Ara vull saber, la canalla, què opineu. Què penseu del casc, què penseu de la màscara?
13: Lleig i necessari.
9: Lleig, o sigui, lleig i necessari o lleig i innecessari?
13: Necessari, necessari.
9: Necessari, vale, ok. Elena, Jana, què penseu? Us agrada? No us agrada?
13: No.
9: No us agrada? Per què ets lleig? Però creieu que cal portar-ho?
13: Sí.
9: I la màscara també?
13: Sí.
9: Sí, vale. Bé, bé.
7: Ara, o sigui, ens arriba que la màscara és voluntària. Vosaltres us la posaríeu?
13: De ben.
7: De què?
13: Depèn del castell.
9: En quin castell te'l posaries?
13: Pilar de 5 i 4 de 7.
9: Doncs passem a tu, ara que ja l'he preguntat a ell què tal és fer un 3 de 7. Quina és la sensació de fer un pilar de 5?
13: No sé.
9: Tens ganes de descarregar el pilar de 5?
13: Sí.
9: Sí? L'altre dia no va sortir, i ja ens va passar també que no va sortir del tot, però jo em quedo en que quan el pilar va caure, vaig mirar, perquè jo estava de primeres, bueno, doble primeres, bueno, com segones mans, i vaig mirar cap al meu costat, que et teniu a tu, i tenies cara de, jolín, ho vull fer, vull tornar a pujar. Com és aquesta sensació? Tens ganes ja de, en quan puguem, tornar-ho a fer?
13: Sí.
9: O prefereixes una miqueta de descans del pilar i dir, ja ho tornarem a provar?
13: Jo vull fer descarregar-lo.
9: Tu, en quan puguem, tu vols tornar a fer?
13: Sí.
9: Vale. I ara passem cap aquí al costat. Jana, què tal el 3 de 6 per sota? Dóna una miqueta de respecte o no? No, no de respecte. I et va agradar fer-ho? Fer el primer aquest any i el segon, diria, de la història? Sí? Tenies ganes? Sí? Com es escolleix qui puja a cada castell? Vosaltres teniu alguna cosa a dir o decideix la tècnica de canalla? Saps, per tres, la pregunta és per tres. Hi ha castells que dieu, no, però ja pujo jo, no, ja pujo jo, o us diuen, tu puges aquí, tu puges allà?
13: Ens deixen triar.
9: Us deixen triar entre vosaltres?
13: Ens deixen, bueno, pots fer tu, però pots deixar-li fer a l'altre.
9: Vale. I en aquest castell ho vau repartir o va ser...
13: No, en aquest castell, a mi m'han dit si ho podia fer jo, vaig dir que sí, que amb cap problema, però a mi ja escric que les vaig deixar de triar.
9: I vau escollir entre vosaltres què podia fer, qui feia un i qui feia l'altre, no? Sí? Molt bé. Tu vas estar a la meva regla, de fet. El 3 per sota, puges pel costat meu, diria, i que vam tindre dificultats.
13: Sí.
9: Es va notar dalt o no?
13: Sí.
9: Saps quina dificultat vam tenir o no? O només vas notar que es movia molt?
13: No, que es movia no, que no estava ben equilibrat.
7: Només vull dir que el Jordi i jo som els millors.
15: Sí, vam ser l'única regla que va pujar.
9: Perdona una cosa, voleu que us expliqui per què no va pujar aquella regla?
15: I l'altra?
9: Perquè va caure un peu. Va posar el peu i se li va anar com avall i el va salvar l'àrits cap amunt.
7: I l'altra?
15: I l'altra? Perquè només vam pujar nosaltres.
9: Nois, perdona'm una cosa. Jo em sé la meva regla. La resta no és cosa.
15: Hi ha una foto que la regla meva i del Pol està 10 centímetres més amunt que les altres dues.
9: I mira que molt no és el Pol, perquè estic tan avall. No, però ja sona... Uf, ara estic fortíssim. Pol, què estàs tocant?
15: Sí,
9: avui?
15: Res.
9: No sé què estàs tocant, però estic fortíssim.
7: De fet, he deixat el volum dels auriculars.
9: Doncs pues m'has pujat, ja, no m'has baixat.
7: No, no, els he baixat.
9: No, no, et puc assegurar que no estic... Ara estic més fluix.
7: Vale.
9: M'has pujat. Bueno, això de que cada dia tinguem caos amb la...
15: Sí,
9: amb
15: el sempre soroll. Estigui al Pol o no.
7: Saps que no és culpa meva, ja està.
9: Bueno, ok, el que porta 23 programes fent... Bueno, 22, ets tu, no nosaltres.
7: Però el Tadeu també va tindre problemes.
9: Ja, però portes més... Bueno,
15: podem seguir, no, amb el programa?
9: Maria, què tal? Què és fer d'enxaneta per tu? Què recordes d'aquella etapa de fer enxaneta? I doncs... quin era el que més et donava mal rotllo de dir, uf, jo no vull pujar aquí?
14: Bueno, mal rotllo no feia cap. Jo tenia molta confiança amb la Bruna i amb la Gil per fer el pilar de 3 i de 4. Perquè ja les coneixia del col·le i doncs m'agradava molt fer-ho amb elles de segones.
15: I la pregunta important, per quan tornes?
9: Exacte, per què no estàs ara a Castell?
14: Bueno, ho vaig deixar perquè vaig començar el futbol i vaig començar també a fer breakdance i també ara amb batxillerat, bueno, estic una mica completa.
9: Excuses. Excuses perquè aquí som gent que fem 30-50.000 coses i estem a Castells.
7: Roc, Elena, Jana, digueu-li per què la Maria ha de tornar a la colla. Es diu Maria o es diu...
9: Clar, com si diguéssiu a qualsevol persona. Per què ha de venir,
7: perquè ha de venir a la colla o per què una persona que ja feia ha de tornar a la colla?
13: Perquè l'oblidem.
9: No,
7: obliguem a ningú, Roc.
9: Això no és, Roc, això no és.
7: Portes cap a dins, obliguem a la gent. Portes cap a fora, no es pot dir. No, per què? Per què creieu que ha de tornar o per què la gent ha de venir a la nostra colla?
12: Perquè necessitem gent.
9: Molt bé. Sobretot, on necessitem gent, sobretot?
12: A la pinya.
9: Molt bé.
7: I per què voleu que vinguin? Perquè estem gent o perquè també voleu que hi hagi més gent a la colla?
13: Perquè volem que hi hagi més gent a la colla.
15: Per arribar a què? A què? Què volem fer?
13: Okay. Al 3 de 8.
9: Oi, va. Jo anava... Vale, obrim el debat que tenim aquí sempre, vale? Tenim un debat que és quin és el següent castell que hauríem de fer. I hi ha dues posicions. La gent de tronc, que diu que vol fer el 3 amb agulla, 3 de 7 amb agulla, i la gent de pinyes, que per quantitat de gent diem que hem de fer la torre de 7. En quin bandol esteu vosaltres? Quin és el següent castell que voleu fer?
15: El Roc està en un altre.
9: Roc, què vols fer? I sisplau, que no comenci per 9. Si comença per 9,
13: no
9: vull.
13: No comenci pel 9. D'aquests dos, amb la gent de pinyes.
9: La torre?
13: Sí. Però, per el meu bàndol, 5 de 7.
9: 5 de 7. Jo també t'ho compro, però ens falta gent a la pinya.
13: Ja, bueno. I s'ha fet més?
15: Aquell dia la Maria ha de venir a posar-se alguna banda.
14: Jo vaig a fer pinya.
7: Però la Maria i 35 com ella.
13: Sí.
15: 35 o 50?
7: No, 35 com ella, més 35 com el Nogui, més 45 com el Jordi, més 45 com el Pol, més 35 com el Nil.
9: Si tinguessin 35 tanta gent...
15: I aleshores sí que 3 de 8, eh?
9: Faríem el de 9, també. Vosaltres, senyoretes, què penseu? Quin castell us agrada més? Quin teniu més ganes de fer?
12: La torre.
9: La torre de 7. Ja?
12: La torre.
9: La torre també de 7? Per alguna cosa en concret o perquè sí?
12: Perquè m'agrada.
9: Va, vale. I tu, Jana? Perquè també t'agrada, no? Vale.
7: Bueno. Maria, com va ser l'experiència dels primers assajos? Tu vas ser de les... Perquè aquí el Lolo ens va explicar la història de com va començar la colla, que va ser pel pilar de... Perquè l'Àngel li van dir de fer un pilar per Sant Joan, per Sant Joan, no sé què, i després va dir, la gent va dir, hòstia, tenim ganes de més, anem a seguir. Tu vas ser una d'aquestes persones que va dir, hòstia, ja que hem fet el pilar, anem a dir que tenim més, o sigui, tenim ganes de més, fem més o no? Tu vas ser d'aquestes persones?
14: Sí, jo em vaig quedar a la colla, crec que... bueno, no sé, crec que vaig començar amb 6-7 anys i crec que va estar 3 anys a la colla o 4 i jo vaig continuar... I va vindre bastanta gent i molt contentes.
7: I com va ser els primers assajos després d'aquest pilar? Com va encarar després? De, o sigui, primer només assajau pel pilar, com va encarar després els assajos? També continuo només amb pilars? Ja continuava a treballar estructures?
14: Bueno, continuàvem amb pilars. Va vindre més gent a provar després de fer el primer pilar. Però també vam fer torres i castells més grans.
7: Molt bé. I fins quin punt va arribar, fins que tu vas marxar a la colla? Quin castell va ser el màxim i quin castell va ser el màxim que tu vas fer?
14: Buah, no me'n recordo, la veritat.
7: Tu vas arribar a fer un castell de 6?
14: De 6?
7: Sí.
14: De 6 crec que no, però de 5 sí.
7: Molt bé. Sí, el primer enxanet del 3 a 6 no va ser tu ja, no?
14: No.
7: Tu saps qui va ser, Roc, te'n recordes? Que ja no tinc ni idea.
13: De Júlia.
7: La Júlia?
13: Sí,
7: crec Júlia
13: que
7: sí. Pou?
13: Sí.
7: Molt bé.
14: És que abans érem pocs, al principi érem molt pocs, crec que quan vam fer el primer pilar érem menys de 100 o 100, com a molt. Com a moltíssim.
7: Pues no, si sou 100, sou més que nosaltres ara, eh?
14: No, però quan vam fer a la plaça de la Vila el pilar,
7: sí,
14: hi havia com molt més públic i menys persones de la colla.
9: Creus que des de que es va començar fins ara la gent de Cubelles comença a saber que existeixen els castellers del Foix? O sigui, en el teu moment la gent li deies faig castells a Cubelles i li sonava una cosa rara?
14: Sí, una mica, era com més desconegut. Ara, quan jo vaig començar estàvem tots amb camisa blanca i texans blaus, i ara aneu tots amb la camisa blava i el logo, i ara és molt més conegut i tot.
7: Sí, ara tu no estàs a la colla, tu escoltes parlar dels castells del Foix de Cubelles fora al poble?
14: Sí, jo ho escolto molt més ara que abans.
7: Molt bé.
9: Alguna cosa estem fent bé.
7: Sí, no? Sí,
14: esteu creixent molt bé, la veritat.
7: Molt bé.
9: Estem com creixent en coneixement, però ens falta gent encara perquè pugui venir la pinya. Llavors, tu, quan puguis, tornes. I tota la gent que coneguis, amics teus, també. Clar, que tornin, nosaltres... que vinguin.
7: Només hem tingut una altra persona que és externa a la colla, que ha estat començant ja a dintre's una mica més, que és la germana del Nogui, que van fer un programa especial d'una persona externa a la colla, i ara et tenim a tu. Llavors, vull una mica com segueixes una mica el nivell de la colla com està actualment i tal, i com veus a la colla, com veus el nivell de la colla estant fora, i com veus a la colla ara mateix.
14: Doncs ara conec, crec que un 10% de la colla, i la veig molt més evolucionada ja, la red, la samarret, la camisa, les xarxes, veig molt l'Instagram de la colla i escolto molt parlar de les diades que feu, les excursions i tot, la veritat.
7: Tu vens a les diades que fem a casa Lawrence?
14: Sí.
7: Algun cop t'he vist jo a la platja de la plaça de la Vila, t'he vist?
14: Sí, sí.

0: Em dóna una volta, em va ensenyar el cartell i molt bé.
1: Era la parada que feia esquina, just abans de la plaça?
0: Junts abans... la vostra o la meva?
1: La vostra.
0: Estava a la porta de l'església.
1: La més del...
0: Sí.
1: Vaig comprar alguna cosa, crec. Què vau pensar?
2: Sí, perquè vam comprar tots, que era la de la ruleta.
1: Sí, la que feia... Sí. Sí, llavors sí.
0: Sí, que era una panera molt gran.
1: Sí. Llavors la ruleta sí que vaig participar.
0: Sí, sí.
2: Vam comprar la ruleta, doncs.
1: Sí, sí. No sé. Mira, una pregunta que vaig fer l'altre dia a una persona de Canalla sopant, i aprofitaré i li faré també aquí a aquesta bona gent. Quan sigueu més grans, i no em val dir que no, no val ser tronqueti, quina posició voleu fer a la penya? Quina us agradaria fer?
3: Crossa.
1: Oh.
4: Com la mama, no?
3: Últim cordó.
1: De fet, l'última persona que li vaig preguntar també va dir crossa igual que la seva mare. Últim cordó, eh?
3: Sí.
1: Tu saps què li passa a l'últim cordó, no?
3: Que sí.
1: Que li
3: sí,
1: toca
3: sí.
1: Fer escaleta.
3: Sí.
1: T'agradaria fer escaleta?
3: Abans que l'altre, sí.
1: Ah, vale.
2: Roc, okay. T'ensenyaré quan toqui fer escaleta, t'ensenyaré una manera de fer escaleta sense haver-te de cuta. Que me l'ensenyaré l'altre dia.
1: És la de fer quadrat flipares. Amb les cames? És una bogeria.
2: Flipares.
1: L'hem de patentar, l'hem de patentar.
2: Gena,
1: quina posició t'agradaria fer?
2: Primer de tot, Gena, te la saps? És que l'última cara que va vindre va ser el Júlia i la Laia. I no sabien les posicions de la penya.
3: No, ja sí, ja sí.
2: Vale. Vols fer com el papa?
5: És un indirecte, eh? Dosos aprenem una mica sí. Els nens sí. Que se'n saben les posicions més
1: de fet, anem a fer una cosa. Dieu les posicions que hi ha a la penya. Les que sapigueu.
5: Cadascú diu una, va. Gena, comença.
2: La del papa. Comença per la del papa, va.
1: Agulles, vale?
3: Crossa. Dau.
1: Dau o vent. Ok, sí. Qui més hi ha?
5: Qui és el que aguanta tot?
2: De què fa el Nogui?
1: Ui, són diferents aquests. Jo de què faig? Que sempre entra pitjor al cap. Que això és una cosa que diré ara després.
5: L'ajudes, Elena?
3: Ben.
1: Jo no faig de ben, però també faig de ben, però faig una altra. Què utilitzeu per poder pujar quan esteu sobre la pinya? Utilitzeu la mà d'aquí. Roca, ajuda-les, com es diu?
3: Primeres
1: mans. I de què fa el Nil a vegades? De què va fer el 3 de 7? Sabeu on estava el Nil col·locat?
3: Baix.
1: Molt bé. I de què posició més fa a vegades? Quines falta? Hem dit primeres, hem dit baix, hem dit ben... Hem dit crossa, hem dit agulla,
5: algun
1: quina falta?
5: Algun segon demana algun costat?
1: Com es diu el que estan als costats?
3: Lateral.
1: Molt bé. De moment ja han guanyat els dosos.
2: Falta una.
5: Falta una.
1: Sí, una mica. De moment ja han guanyat els dosos. Ja han dit la meitat.
5: Faltar aquests dosos no sabien.
1: Saps que no me'n recordo quina no van dir? Ah, ara sí, és veritat. De què va fer la mama el castell per sota? Que el saps? Molt bé. Ja han guanyat.
2: Sí.
1: Han guanyat. I hi ha molta gent, jo crec, a la colla, que també els hi guanyen ara mateix.
3: Sí.
2: Perquè no us escolten el nostre programa, digueu, Roc.
3: Sí, no l'escolteu.
1: I diré, com que no l'escolteu, Roc?
3: No els escolteu.
1: Ah, vale. O sigui, rotllo, que sí, la culpa... Sí. Vale, entens que deies que no ens escoltin.
2: Jo sé que el Roc moltes vegades ens escolta, perquè nosaltres tenim el Spotify, tenim una aplicació que és el Spotify Creator.
1: Lo de l'edat.
2: No, el Spotify Creator. I ens va arribar una notificació del quart o cinquè programa.
1: No, va ser l'agost casteller.
2: L'agost casteller, sí. Teniu el vostre primer comentari Spotify, que Spotify no mai s'utilitza els comentaris i tal. Teniu el vostre primer comentari Spotify. I era un ole! I em sortia Jordi Sancho. Jordi Sancho. I li pregunto a Jordi Sancho i em diu, no, això va ser el Roc. Li pregunto al Roc i em diu, sí, vaig ser jo. Que escolta els vostres programes i vaig comentar. I
3: vas posar
2: i em diu, ole!
1: El d'agost casteller, el repàs de com anava l'agost.
5: 2 hores de jo i el Pol parlant sobre l'agost, sí. Perquè la primera hora se'ns va borrar i la segona la vam haver de tornar a gravar.
3: Vaig estar fins l'una escoltant aquell programa.
1: Jo ara vull comentar una cosa, que al Jordi se li fa molta bronca. De fet, l'últim programa se li va fer bronca, de celebrar sobre la pinya i saltar.
5: S'ha de dir que dissabte, quan vaig començar la dia, vaig dir, si descarreguem el 3 per sota, ho faré. I m'és igual. I em va dir, el 3 per sota, fes el que vulguis.
1: I vull dir que va haver una altra persona que em va trepitjar el cap l'últim dia. Bueno, la nuca. Que va ser el Roc baixant del 3 de 7, va saltar amb els dos peus directes.

0: Perfectament, i va fer un crit i vaig dir, vale, és el rock, està bé, tot bé. Què tal? Com és això? Us agrada molt celebrar? Preferiu celebrar quan esteu baixant, quan esteu ja al terra? Jo, rock, he vist un vídeo teu del 3 per sota que fas un crit quan arribes a dalt per celebrar, però un crit que fins que... i tot des de baix et diuen tranquil, rock, perquè jo crec que es pensen que estàs espantat.
1: No, sobre,
2: es
1: va acoplar amb el crit del rock i a sobre amb el del meu baix, que va ser l'Azazu, que també va ser l'emoció de que el va aixecar. Llavors jo no sabia que si estaven els dos patint, si estava allò, llavors jo estava el que estava patint, perquè el Roc estava baixant cridant que no sabia si est...
3: va ser una cosa. Va
0: ser terrorista aquesta. De fet, és que et diré, en aquell, en aquest vídeo, ara el buscaré, se't veu com fas la travessada, fas l'aleta, comences a baixar, fas el crit i la Jana es comença a riure, que la Jana estava a la cotxadora i es comença a riure. Com és això? Us agrada més celebrar dalt? O aneu celebrant mentalment de va, ja el tenim? O quan us agrada més arribar a baix i celebrar-ho tots junts?
4: Jo mai he celebrat.
0: No celebres? Però no celebres perquè et fa vergonya o perquè és com, ah, ja l'he fet, ja està?
4: No sé.
0: Vale. Tu, Jana, t'agrada celebrar els castells o no? Et dona igual. Tu fas el teu castell i baixes i ja està.
1: És com, qui va ser? No sé, hi ha un futbolista que va dir al panadero no aplaudes por hacer pan. No, pues a mí porque marque goles no aplaudes. Pues lo mateix la Jana i l'Arena. Lo mateix, no... Pa què?
0: M'agrada com la Maria ha entès la referència perquè està dient sí amb el cap.
4: Sí.
1: Al Roc sí que li agrada celebrar. Que de fet, jo, Roc, porto molt mesos esperant aquest moment de portar-te aquí a la ràdio a dir-t'ho que jo quan vam començar a descarregar els... Quan vam començar a descarregar els treus de set, sempre que baixaves per a regne, et posaves davant meu
4: sí.
1: I et posaves davant meu, celebraves i jo sempre et treballa la llengua.
4: Sí.
1: Els últims 6-7 castells, 3-7, ja no ho has fet.
3: 6-7 sí, són molts, eh? O sigui, només hem fet 10, tampoc hi ha hagut...
0: Això és que 12. Porta la compta, està molt ratllat, eh?
1: Sí, sí.
0: Ho va comentar l'altre dia, de fet.
1: Portem 14. Pues els últims 6-7...
3: 12.
1: 14, aquest 12 aquesta temporada.
3: No.
1: 12, sí, sí.
0: 10 aquesta temporada. Sí. Pol, no t'has vist el vídeo que he fet, no. Tan xulo?
3: Si hem de patir 2 minuts, patim 2 minuts, hòstia.
0: Tinc 2 minuts.
1: Per què, Roc? Perquè jo sempre t'espero, sempre et veig baixar pel marge i dic, vinga, ara et posarà davant meu.
4: No sé perquè, pujo per la plena, baixo per la regla i em quedo mirant la buida.
1: I ja no ho fas, per sí. Què no ho fas?
4: Que no sé, no, però a Viladecans ho vaig fer.
3: A
4: Viladecans
3: ho vaig fer.
1: Sí. És la meva tradició, ja. Sembla que d'esto baixo i li trec la llengua al Roc. I ja no ho faig.
0: Parlant
1: ja...
0: de tradició, qui de les dues va ser que va fer el pingüinito del Pol? Perquè va haver un càstig que algú va fer abans de pujar. I crec que era una d'elles. Va ser alguna de vosaltres?
4: No, és que jo crec que no saben què vol dir. No, és que jo crec que no saben si ho fan.
3: És que jo crec que és una altra persona.
4: És que jo crec que
0: o van ser
4: jo.
0: Dosos.
3: Jo crec que
0: o eren dosos o eren elles.
3: Va ser una dosos.
0: Va ser una dosos. Però t'estan copiant. Sí. És que jo sé que ho vaig escoltar i vaig dir, no sé per on està sonant.
1: De fet, em m'agrada molt l'altre dia.
0: No lo sé, pot ser que fos a la torre. Ah, vale, si fa a la torre.
1: Em m'agrada molt l'altre dia perquè crec que s'assaig que estava...
0: Elena a vegades ho fa, l'assaig.
1: Em m'agrada molt l'altre dia l'assaig perquè sí. Crec que estàvem a la pinya d'una torre i tenia jo... Estava la... Estava l'últim cordó de la Renata, Maite i Alfons. I no sabem qui jo pujava, i vaig començar a fer així, i la Maite li diu a la Renata, puja el pol, que s'està picant a les càmeres. Ja
0: és que és la broma de saber-ho. Jo, per exemple, sé quan puja segons esquí, perquè si passen per sobre meu, que estic de primeres, em trepitgen el cap. La Laia crec que va ser l'últim dia, em va ficar, o sigui, aquest cap de setmana, em va ficar els dits a l'orella, i jo, em deixa tranquil. I moltes vegades, tu si puges per sobre meu, a vegades també em toques el cap.
4: No, però la mà. Jo faig el Carvajal, a tu i a l'Adri.
0: I és alguna forma de dir hola, estic aquí, o és sí. Perquè et ve de gust?
4: Sí, perquè em ve de gust.
0: Ah, vale. No és un ritual com el del Pol, no?
4: No.
0: Teniu algun ritual, vosaltres, per pujar? I tu, Maria, tenies algun ritual?
5: No, jo la veritat que no tenia ningú ritual. Jo pujava ja cap a dalt i baixava i ja està.
0: Vale. Vosaltres teniu algun ritual?
4: No.
0: Ja sigui just abans del castell o sigui el dia d'abans, per exemple. Nosaltres teníem un ritual el dia d'abans. I ara ja no el
1: que s'ha de tornar a fer.
0: S'ha de tornar a fer? Però és culpa teva, que no l'hem fet l'última vegada.
4: Quin era, que no me'n recordo?
0: No.
4: Diguem
0: que quedàvem per la nit d'abans i anàvem a sopar junts.
4: Ah,
0: i de fet, quan són diades importants, el dia que anem a fer clàssiques, el ritual que tenim és que anem a la Verge de les Neus a Vilanova sí. I posem una vela.
3: I si no,
1: 2 euros.
3: I la veja les neus puja a tots els castells.
1: Això sí, això sí.
4: Bueno, pues l'any que ve us quedareu pobres. Aviso.
3: Perquè clàssica casa Marocca i Roc.
4: Per què no?
0: No tenim...
1: Pues has de fer un... Has de... Vale.
3: Vols que et digui per què no?
1: No, no, no. Ara...
4: No, ja sé la resposta. Fes un, ja sé el que diria.
1: Fes un missatge. Fes un missatge perquè la gent vingui.
0: De fet et diré una cosa. La gent que estigui escoltant aquest programa ara mateix...
3: Per fi ho hem aconseguit. No, ens queda no, una estona. Ens queda 20 minuts.
0: Són les... Ara mateix les 7:38. Més o menys. Teniu temps de sobre per posar-vos uns texans, una camisa, i fa ja no passa res, tenim el local, i que aneu.
1: Comencem a les 8 avui, comencem a 20 minuts.
3: Comencem a les 8.
0: Per això, teniu temps de sobres per poder anar a la selecció cultural i busqueu el Roc. I li digueu al Roc que us posi la faixa.
1: De fet, Maria, avui, demà, dia de dimarts, què fas a les 8? Pots venir a passar-te.
5: Dimarts a les 8. Tinc futbol.
0: No.
5: Començo l'entreno a les 8.
3: Bueno, pues, si ets com la Maria, que tens una altra cosa dimarts a les 8...
0: Divendres.
1: A les 7 i mitja gana i a les 8 i mitja.
3: Però que algú no estarà, no, divendres?
1: La majoria.
0: És que, a veure, si hi ha una cançoneta i monanem, doncs pues monanem.
3: Però monanem dissabte, a la cançoneta.
0: No, no monanem dissabte, monanem, dissabte tenim una diada. No,
3: ja,
0: doncs
3: pues jo no... Jo...
0: Veniu tots a la diada dissabte?
5: No. On és? On és la diada?
0: Diada al Vinyana. Oh. Si dius que sí, tens transport. T'ho puc assegurar.
3: A l'Arbós.
0: A l'Arbós veniu també tots?
3: Dissabte a la tarda al Vinyana o diumenge al matí a l'Arbós?
5: És que encara no sé si puc.
0: Bueno, doncs cometes al Jordi, si pots. Transport en segur, sí. T'ho puc assegurar.
5: Que aneu amb bus o amb cotxe?
0: I si no, vaig amb el meu cotxe i vens. No passa res.
1: Anem amb cotxe aquestes diades.
5: Sí.
6: Jo us volia preguntar una mica, perquè durant l'assaig nosaltres anem molt al nostre rotllo, no? I estem com una mica separats, els que no som... de canalla com a tal. I vosaltres com viviu els assajos? Què feu?
4: Jugar amb la canalla.
6: Esteu jugant allà tota l'estona?
4: Sí.
6: I a què jugueu? Perquè hi ha vegades que estem allà a pinya, ja preparats, i estem començant a pujar i diem: no tenim enxaneta? I tothom: qui és l'enxaneta? Qui és l'enxaneta? I us hem de cridar. A què esteu jugant que és tan entretingut?
4: O amb la pilota, que poques vegades hi ha, o...
0: O sí que ja ni les amaguem, que també és una altra.
4: Sí, això també és veritat.
3: O les coleu, que també pot ser
4: sí,
3: una altra.
4: Sí. O el nou, clar.
0: No sé.
4: No sé, és jo que no jugo amb alguna cosa, no jugo amb una cosa concreta.
0: En general, esteu
4: sí,
0: allà...
4: Sí.
0: Hi ha moltes vegades també, Roc, sobretot a tu t'he escoltat cridar al silenci. Què n'opines del silenci a les proves quan fem assaig?
4: Necessari.
0: Sí, però què més? Vols transmetre algun missatge? Des d'aquí hem enviat molts missatges a la gent de la colla si escolta aquest programa, i si no els escolta, doncs nosaltres els enviem igualment. Tens algun missatge que dir a la gent que està parlant tota l'estona i no calla?
4: Que només parli la gent que ho necessiti.
0: Moltes gràcies, Roc. Ojalà tothom com tu. I Jana, Elena, què penseu vosaltres del silenci? Hi ha vegades que us molesta que la gent estigui parlant?
4: Sí.
0: I passa molt o passa poc?
4: Mm.
0: He de fer bronca o no he de fer bronca a la gent? Què penseu?
4: No sé.
1: Heu de ser més dures, sí o no?
4: Sí.
0: Vale. Això, que es calli, que es calli la boca, que parla molta estona. I saps qui parla més? Els de Tronc. Vinga, ja tiro el pal i seguim.
3: Vinga, va.
0: Van tenir una baralla el Pol i jo anant a l'última diada junts al cotxe. I això va sortir.
3: A mi els terços em van dir que em callés la boca baixant del 3 de 7,
1: sí, sí.
3: Textualment,
1: bàsicament.
0: Pues callat la boca ja.
1: A partir d'aquí, moltes gràcies als 4 per haver vingut. Encara us falta una petita cosa per... Vale. Fem l'última pregunta al Nogui.
0: Vale, obro el meló.
1: Sí. Ja no me'n recordava, és que en l'últim programa no vaig vindre, ja no... No me'n recordava.
0: Tenim un meló que obrim des del primer programa, des dels baixos. Ja hem arribat fins a l'enxaneta, per tant, hem passat per tot el castell i tots els membres del Foix han respost a aquesta pregunta. Sabem que té les dues vessants, els castells, que és la part esportiva i la part cultural. Per vosaltres, els castells, què és més? Un esport o cultura? Comencem per la Maria.
5: Per a mi, cultura, jo crec. Perquè des de que vaig començar, l'Àngel em va portar a museus i tot, i ho veig com una cultura.
0: Vale. Jana, per tu què és més? Esport o cultura? Pots dir que penses sense por, perquè pensa que aquí pensem dos i dos. Pensem més o menys igual.
1: Elena, l'ajudes?
0: Elena, tu què penses?
4: Jo crec que cultura.
0: Cultura.
1: Tu també, Jana? Sí? O no?
0: Sí?
1: També?
0: I tu, Roc?
4: No. Un esport... Era una tradició que l'hem fet servir com a esport.
0: Vale, entenc. Que
4: sí, un esport tradicional.
0: Ok.
4: Que diguéssim. Sí.
0: Llavors, tu estàs en la part del Jordi meva que pensem que cada vegada és... més esport, sí. I que totes aquestes puntuacions, aquestes coses, són, sí, les que fan que sigui esport.
1: Va.
0: El Pol i el Nil són més l'altre vessant, són més que pensen que és cultura.
4: Sí, però el Pol és el primer que vol guanyar el concurs.
0: Aquesta és la baralla que tinc sempre amb el Pol, i el Pol no vol assumir que ell també pensa que és un esport.
1: Però clar, hem de diferenciar voler guanyar un concurs un cop cada dos anys o fer una tradició un cop cada setmana.
4: Si fos una tradició... No voldria fer que siguis més grans, perquè hi ha d'haver el que fas.
1: Però t'autosuperes tu mateix. També és una tradició autosuperar-se.
4: Bueno, sí. Sí, d'aquesta manera sí.
0: Roc, no deixis que el guanyi. No deixis que el guanyi. El Pol en un programa va respondre pregunta per pregunta la definició d'esport tradicional. No et pot guanyar.
1: Però tu ja estàs dient, l'esport tradicional són les dues coses, llavors.
0: No.
3: L'esport tradicional.
0: Però un esport.
1: I la tradició.
3: Vale, però tu estàs dient que no és un esport.
0: Pol, acaba... Bueno, segon programa, sí, que no. Està dient que és un esport.
1: No, sí,
0: ja
1: no, però...
0: Pots fer les preguntes que faràs un lío tu sol.
1: No, però les preguntes... O sigui, la teva pregunta ja és... Sabem que té les dues coses.
0: El Nil està al teu costat dient no, perquè...
1: Sí, no, no, però...
3: L'estàs
1: no,
3: quedant...
1: No.
3: Vamos.
1: Jo...
3: Vinga.
1: Escolta un moment.
0: Escolto.
1: La teva pregunta és... Sabem que té de les dues coses. Què és més? Un esport o una tradició? La meva resposta és una tradició. Jo en cap moment he dit que no sigui un esport. Jo dic que per mi és més una tradició.
0: Ja, però, ara...
1: però té les dues vessants, òbviament.
0: Sí, però ara acabes de dir que és un esport tradicional, Pol.
1: No. He dit que la teva pregunta, la teva cosa que va respondre.
3: Vinga,
1: això.
3: Va, Pol, passa la bateria. Pol,
0: que cada vegada cobres la boca, encara la lies.
3: Estem molt alts. Una altra cosa.
1: Però esteu baixats ara.
3: Nil, vale.
7: Aporta alguna cosa. Estic en desavantatge amb el meu company.
3: Va, vinga. Passem ara a la bateria de preguntes.
1: Vale. Si sembla, farem un peron i els expliquem bé a la gent, i ara tornem. Ara, per vosaltres serà res, un microsegon, per vosaltres serà una estoneta. Ara venem. Vinga, doncs ara que ja... Ui, això està molt alt. No m'escolto, perquè no m'escolto. No m'estic escoltant, bueno, és igual. Sí, però jo no m'estic escoltant, no passa res. És igual, jo no m'estic escoltant. Sí, no, això és per fora, però és igual. M'escoltaré per fora i ja està. Ara ja els hem explicat una mica com funciona això. Vosaltres ja, els nostres oients ja ho sabrem. No hi tens preparada això. Hem decidit que l'Helena i la Jana faran juntes i ho faran les últimes per donar-los una mica d'avantatge. El Roc començarà primer, perquè com vol guanyar el Jordi i el Jordi no vol, el Jordi ha decidit que el Roc va primer, sí. I la Maria anirà segona, ¿vale? Perquè també li dona una mica d'avantatge, ja que porta molts anys la Maria a la colla, li podem donar aquest avantatge. Roc, tothom va en contra tu. Jo vull guanyar. Jo vull que guanyis, vale?
3: Ara, Roc,
0: mínim, sisplau, fes fora el pot del rànquing.
3: Això sí, pots quedar segon, tercer.
1: No em fes fora el rànquing.
0: Ja arribarà algú que et farà fora del rànquing.
1: Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
4: 6.
1: Posició actual?
4: Enxaneta.
1: Colla preferida castella que no sigui la teva?
4: Minyons.
1: La seva cantera actual?
4: Santa... Baix.
1: Dia preferida?
4: L'Arbós.
1: Castell que t'agradaria fer i encara no has fet?
4: Torre de Set.
1: Posició que me faries?
4: Crossa.
1: Les teves tres colles preferides?
4: Minyons de Terrassa, Joves, Vella.
1: Colla Vella o colla Joves?
4: Joves.
1: Primer castell que et recordes haver carregat?
4: 2-5.
1: Castell que més t'ha emocionat?
4: Pilar 5.
1: Moment castellà que mai oblidaràs?
4: Primer 3-6 de la colla.
1: Pinyatron o Canalla?
4: Canalla.
1: Castell preferit per voler desplaçar?
4: Què?
1: Castell preferit per voler desplaçar?
4: 5-8.
1: Castell que més respecte et fa?
4: 3-9 net.
1: Millor plaça on has actuat?
4: La Bisbal.
1: Dia més nervis has viscut?
4: Viladecans.
1: A què et mires dintre el món dels castells?
4: Què?
1: A què et mires dins del món dels castells?
4: Toni Baco.
1: Assaig o educació?
4: Assaig.
5: Què penses? M'ha
7: ganat.
1: 19 preguntes respostes.
0: No. Estàs per sobre de mitja, has guanyat el David Rodan.
1: Et deixo que responguis la següent pregunta, així també li dono un avantatge a la Maria. Quin castell creus que defineix la teva colla?
4: Tres de set.
1: Ui, pensava dir el 3 de 6 amb la Guia.
3: Jo vaig dir 3 de 7. Jo vaig dir 3 de 6 amb la Guia.
0: El nostre emblema, el 3 de 7.
1: Clar, Maria. Aquí hi ha preguntes que a Maria li pot costar respondre, però bueno, no passa res.
0: No pensis.
1: T'hi mentes i ja està. Repeteix el rock i ja està. El mateix que el rock. I ja està. Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
5: 3.
1: Posició actual?
5: Aquí jo.
1: Posició castellera preferida que no sigui la teva?
5: Baix.
1: Colla, perdona, el torno a començar. Wow.
3: Sí.
1: Què has fet? Però aquesta és que estic molt mal.
3: Posició actual, sí. I era colla. O no, sigui...
1: plaça on t'agrada actuar.
3: No, però has dit posició preferida que no sigui la teva i era colla.
1: Sí, vale.
5: Una dia random.
4: Santa Ursa.
0: M'encanta, m'encanta.
1: Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porta a fer castells?
5: 3.
1: Posició actual?
5: Banquillo.
1: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
5: Vilafranca.
1: Plaça on t'agrada actuar? Plaça on t'agrada actuar?
5: La plaça de la Vila.
1: Diada preferida?
5: Santa Coloma.
1: Diada preferida, castell que t'agradaria fer encara no has fet?
5: 9 de 3.
1: Posició que mai faries?
5: Baix.
1: Les teves tres colles preferides?
5: Vilafranca, Cubelles i l'Arbós.
1: Colla vella o colla joves?
5: Colla vella.
1: Primer castell que recordes haver carregat?
5: Pilar 4.
1: Castell que més t'ha emocionat?
5: Pilar 4.
1: Moment castellà que mai oblidaràs?
5: Pilar 4.
1: Pinyatrou o canalla?
5: Canalla.
1: Castell preferit per veure des de plaça? Castell preferit per veure des de plaça?
5: Ni idea.
1: Castell que més respecte et fa?
5: Pilar 5.
1: Millor plaça on has actuat?
5: Plaça de Vila.
1: Diada que més nervis has viscut?
5: Santa Coloma.
1: A qui et mires dintre del món dels castells?
5: A l'Àngel.
1: Assaig o actuació?
5: Assaig.
1: Castell que creus que defines la teva colla?
5: Pilar
0: de Gota. Sisplau, quan puc explicar com es fa un 9 de 3? Un 9 de 3 són poms elevats. O sea,
3: no, és el pom elevat del 9?
0: No, però no és ni elevat.
3: No, no, és el pom del 9.
0: Són poms.
5: És que m'agraden les coses impossibles.
3: Dissabte al Minyana sortim de 9 de 3.
1: Espera, és que...
0: De fet, si volem, podem fer un 9 de 3 ara mateix nosaltres. Amb la gent que hi ha.
1: Tot i això, Roc, t'has superat rient-nos, eh?
3: No, no.
1: Heu empatat a mi.
0: Va canviar el cotxe del costat.
1: Heu empatat a mi. Vinga, va. Ja, Helena, us toca a vosaltres. Feu una cada un, responeu a qui toqui, qui vulgui.
4: Una cada un.
1: Sí? Jana? Propeu-vos el micro perquè si no, no se'ns escoltarà
0: no cal,
1: molt.
0: No cal que us agobieu en pensar alguna cosa, eh?
1: Ja, tireu ràpid.
0: Elena, la primera que penseu. Per exemple, si diu plaça més important que heu actuat. Si teniu pensat alguna, podeu dir la que esteu pensant. Si no, la primera que pensis.
1: Sí.
0: Ja està.
1: Casa meva.
0: No cal dir la veritat. Molta de la gent que està dalt del tot no han dit la veritat.
1: No. El Jordi va dir sí.
0: M'agrada molt que la resposta de posició actual ha sigut banquillo, eh?
1: Sí, sí.
0: No, ara tinc l'interès. Quina posició fas al futbol?
5: Doncs jugo de media punta, delantera o del que em posin.
0: Vale, ok, gràcies.
1: Molt bé. Vinga, va. Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porteu fent castells?
4: 8 mesos.
1: Posició actual?
4: Acotxador. Bueno.
1: Colla preferida que no sigui la vostra?
4: Vilafranca.
1: Plaça on t'agrada actuar?
4: La plaça de la Vila.
1: Diada preferida?
4: Cubelles.
1: Castell que més t'agrada fer encara no heu fet?
4: Torre de Set.
1: Posició que mai faríeu?
4: Baix.
1: Les teves tres colles preferides?
4: Vilafranca. No sé.
1: Colla vella o colla joves?
4: Joves.
1: Primer castell que recorda haver carregat?
4: Pilar de 5.
1: Castell que més t'ha emocionat?
4: 4 de 7.
1: Moment castell que mai oblidaràs?
4: 3 de 7.
1: Jana, pinyatron o canalla?
4: Canalla.
1: Molt bé. Heu fet 13 preguntes, que va ser on la primera persona que va vindre va fer 12, o sigui que heu superat a molta gent, de fet.
3: Elena, primer castell carregat, el Pilar 5, i descarregat.
4: El
3: 4-7.
1: Molt bé.
0: De fet, han guanyat a la Olga Yahweh, a l'Alfons, al Marfil i a la Núria.
1: Molt bé. Pues fins aquí l'entrevista amb la nostra canalla i amb una ex-canalla de Castellers del Foix de Cubelles.
0: I futura persona de tronc i sí, de pinya de Castellers del Foix
1: sí,
0: de Cubelles.
1: Sí, això ho tinc per suposat, ho dono per suposat. Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-nos donat el vostre temps i fins la propera. Moltes gràcies.
3: Olé.
1: Bueno, ara venim a parlar la segona part del programa, que és l'actuació que hem tingut aquest cap de setmana.
0: Jo vull fer una puntualització abans. Digue'm. Si escolteu sorolls o coses, és que ara mateix hem batut el rècord, ja teníem el rècord en aquesta sala, però hem batut el rècord al doble. I aquí, el doble de gent ara mateix. Llavors, si escolteu coses de fons, és això.
1: Vale, doncs això. Parlem una mica de l'actuació que he tingut aquest cap de setmana a Viladecans. Allà, com hem promogut a tot a les nostres xarxes, allà on tot va començar, no? I després la dobleta actuació que tindrem aquest cap de setmana. I primer volíem començar per una notícia sobreimportant que estava mirant a la revista Castells, que és el felicitar els minyons de Santa Cristina d'Aro, que han fet la millor actuació de la seva història. Jordi, amb quins Castells?
3: 3 de 6 amb l'agulla, 5 de 6, 2 de 6 i per 5 descarregat. 2 de 6, Figareta.
0: 2 de 6, Figareta. Sí.
1: Ja no els felicitem.
0: Un moment. Roc, quan fem la Figareta? Tu què opines? Hem de fer la Figareta o no?
4: No.
0: No, digues que sí, per molestar el Pol.
1: A partir d'aquí, una actuació que nosaltres ens agradaria fer algun...
3: ens agradaria escarregar el Pilar.
1: No diríem que no. Una actuació que no diríem que no.
0: Jo vull fer Figareta, Pol.
1: Nah,
0: Figareta pues, sí o no?
1: Marxa amb el Gerard Abous.
3: Oh!
0: La Júlia ha dit Figareta sí.
1: A partir d'aquí, comencem amb la diada que vam tindre aquest cap de setmana a Viladecans.
0: Doncs, per començar... molt feliç, podem dir el tercer castell de la temporada i el 12è de tota la història on tot va començar, és a dir, primer castell el van fer, o sigui, el primer 3 de 7 el van fer a Viladecans i aquest últim ara l'hem tornat a fer a Viladecans i et diria que moltíssim millor que la primera vegada. Jo vaig estar a la mateixa posició, en la mateixa zona, amb la mateixa inclinació i vaig treballar molt menys, vaig patir molt menys que la primera vegada que el van fer.
7: Home, perquè el teu baix ho estava fent tot perfecte.
0: Sí, qui seria el meu baix, eh?
7: Jo.
0: És que la regla de guapos. Però com vas veure tu el 3 de 7?
4: Molt maco.
1: Jo mica de pressa perquè tampoc tenim molta...
0: Sí, no,
3: sí.
0: No.
3: Tampoc cal.
1: Van fer també el segon 3 de 6 per sota de la nostra història, també molt millor que el primer.
3: Bueno, molt millor, però
1: també va patir, ja ho hem explicat abans. Sí. I vam acabar amb arrodonir la diada amb un intent de pila de 5 i amb el 2 de 6.
0: Aquí ens agrada molt dir màgia, farem màgia, tenim dos diades a la vista. Apropa, si us plau, cap aquí al micro. Farem màgia? Sí. Farem en aquest pròxim cap de setmana el pila de 5? Què penseu per aquí?
4: Sí.
0: Elena,
4: sí.
0: Tu què dius?
4: Sí.
0: Jo crec que la canalla està parlant, haurem de fer-li cas.
3: El Pilar de 5, i si el Nogui no em mata i la gent, i passa el que vol que el Nogui que passi,
0: a veure quina barbaritat diràs.
3: Farem la màgia que jo vull fer, que és tornar a fer història.
0: Història dels castells del Foix, eh? Però per això cal que tots els que esteu escoltant aquest programa vingueu a assaig.
1: Això passa perquè...
0: Dimarts i divendres. És a dir, ara mateix, quan esteu escoltant el programa, o aquest divendres.
1: Això passa perquè la gent vingui a assaig, perquè la gent vingui a la diada... A quines diades? Tenim aquest dissabte, si no m'equivoques, també a les 6 de la tarda, 6 de la tarda a Albinyana, amb Nens de Vendrell,
3: i diumenge
1: a les
3: 12 amb Minyons d'Arbós.
0: Dos diades que estan molt a prop. Sí. O sigui, aquestes d'anar a fer tarda...
3: I si no, el Nogui diu
0: que... I jo us
3: que...
0: apropo en cotxe, que... si cal, jo apropo que sigui en cotxe, faig 35 viatges, em dona igual... Contrato els mateixos autobusos que Vilafranca pel concurs. Em dona igual.
1: Vídeo d'això
0: que vingui la gent.
1: Tenim vídeo d'això dels autobusos.
3: Això va ser fort.
0: 8 autobusos, dos dels quals eren doble pis, eh? Bogeria.
3: Això ara quan comencem a tenir un altre cop l'Instagram al dia, a lo millor el post sobre el concurs de Castells de diumenge, a lo millor va aquest vídeo.
1: Sí, sí.
0: I no sé, que més
1: ja està, no,
0: ja, està, no? Ja hem comentat.
3: Ah, no, ens falta la Fires. Fires de sí, Madrid.
0: Jo vull felicitar des d'aquí a bueno, a les tres colles, anava a dir per separat, però a les tres colles que van actuar, a Minyons de Terrassa, a Jove de Tarragona i en especial a Nes de Vendrell, que crec que estan fent la millor de les diades que podrien fer i que es podrien somniar. Sé que poden fer molt més enllà, però que és un molt bon primer pas pel tot el que es queda cap al davant.
3: Han acabat una temporada que ha sigut molt complicada de la millor manera, repetint sí. L'actuació que van fer també pel concurs. Minyons cada cop s'apropa més a l'objectiu, que és descarregar el Castell de Déu aquest any, i la Jove de Tarragona jo crec que era refer-se una mica de Santa Tecla i el concurs, descarregar en Castells de Gama Extra i fer-los bé, sobretot.
1: Notícies, i notícies a destacar, Nens va descarregar el seu segon 7 de 8, el seu segon 5 de 8, i la Minyons va carregar el seu pila de 8, i una notícia que a mi em va sorprendre molt, que jo no ho sabia, que la cotxadora del Pilar i l'enxaner del Pilar de les Joves es van despedir del Pilar de 8 perquè era el seu últim Pilar.
0: Sí, és just anava
1: que era la Aixa i el...
3: No me'n recordo. El...
1: Miguel... No.
3: No,
4: el Juanito, crec que es diu.
0: No,
3: Joan Albert, potser.
1: Joan Albert, sí. Joan Albert. L'Aixa i el Joan Albert.
3: Que és l'alineació de Pilar de 8 que porta una barbaritat de temps
1: sí, sí.
3: Sent la mateixa.
1: Es despedeixen
3: d'això. I l'altre dia el Vendrell es van despedir aquest Pilar.
0: I de la millor manera possible.
1: Sí, sí, descarregar-lo. Que has fet... D'on cat que t'intent, han carregat dos i han descarregat 14, 12, 14.
0: I jo, si em permeteu, ara que estem dient d'intents o intents, abans d'acabar el programa, vull dir i destacar que el nostre 12, 3 de 7, de tots els que hem fet descarregats.
1: Sí, sí.
0: Cap ni un ha caigut.
3: 12 intents i 12 intents descarregats.
1: Mai caigut d'un castell de 7. Toco fusta, però mai ha caigut d'un castell de 7.
0: Aquí tothom ha tocat fusta.
1: A partir d'aquí, moltes gràcies i ens veiem al pròxim programa de Piles al Vent.
0: Escardats.
1: Fins la propera.
0: Està molt bé.
3: Cabrús de Mataró.
1: Quarts amunt.
0: Miau.
8: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol, tot i que amb bandes de núvols alts pràcticament tot el dia que entenyiran el cel i, a més, s'hi afegiran alguns núvols baixos a partir de mitja tarda, amb una temperatura que s'ha mantingut alta de nit, al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima encara puja de més i si ahir ja va estar per sobre dels 25, avui podria arribar als 26 amb una humitat alta, temperatura també molt alta per l'època de l'any en què estem. Vent feble amb terral de nit i garbí de dia, fent que la mar estigui molt encalmada, mar plana o arrissada, pràcticament tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui estable, però no tant com avui, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos al matí, cel una miqueta més clar al centre del dia i amb més núvols que clarianes a la tarda, tot i així, sense més importància, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 18 o 19 graus de mínima, mentre que la màxima demà quedarà més curta i estarà entre 24 i 25, amb una humitat que continuarà molt alta, vent feble amb terral de nit i marinades de migjorn al centre del dia, i continuarem amb una mar pràcticament plana o arrissada tot el dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Xavier Martínez, José Manuel Lolo García i Joan Vidal han guanyat la beca d'investigació local 2025 amb la història general de Cubelles de la prehistòria al segle XXI. Els tres membres del grup d'estudis cubellencs amics del castell han posat al dia tota la història de la vila amb la incorporació de les recerques fetes aquests últims anys i omplint els buits que no s'explicaven en les publicacions que s'havien fet anteriorment. En una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, Joan Vidal ha comentat que l'anterior història general de Cubelles és la de mossèn Joan Avinyó i creien que feia falta fer-ne una de nova.
3: La història de Cubelles de mossèn Avinyó està molt bé, el que va dir l'Albert Virella en certa ocasió, diu, està molt bé, però arriba a un punt determinat, al segle XVI o XVII, em sembla que és, és el segle XVI, diu, i després no continua. I nosaltres vam dir, hòstia, feia falta una història de Cubelles i, a més, doncs, en tot el material que ha sortit en els últims anys, tant els treballs doncs, que han aparegut de la beca d'investigació local, dels anuaris dels Amics del Castell, després de tots els informes que han donat tots els arqueòlegs que han trobat excavacions a Mastradé, bueno, les excavacions de Mastradé, de la Mota de Sant Pere i els del voltant del castell també, òbviament.
0: Xavier Martínez ha volgut destacar el paper del grup d'estudis cubellencs amics del castell i tota la feina que s'ha fet per poder arribar a completar una història general del municipi.
4: És fruit del grup d'estudis cubellencs. Per què? Perquè aquelles 10 persones, cubellencs i cubellenques, que es van reunir per fundar el grup d'estudis cubellencs, van possibilitar que durant aquests 25 anys doncs s'hagin produït una sèrie de treballs i d'estudis que en el decurs dels anys han fet que el Joan, el Lolo i jo doncs, comencéssim a pensar en la possibilitat de que ja hi havia prou bibliografia i prou documentació per poder escriure aquesta història general.
0: Martínez ha afegit que han completat les recerques anteriors amb més fons i amb més documentació nova i això els ha permès fer una història que és més acurada que les anteriors.
4: Una de les nostres obsessions ha estat no només fer un resum de tot allò que hi havia escrit per aquestes quatre fonts principals, no? El mossèn Avinyó, el pare Garí, Coroleu de Vilanova i l'Albert Virella, sinó a intentar trobar altra documentació, intentar trobar altres fonts i intentar relligar parts de la història que no estaven ben explicades en aquests llibres. S'ha d'entendre també que tots quatre historiadors estan a l'època pre-internet. Això és molt important, perquè avui en dia tens accés a molta documentació a través d'internet. I els arxius són molt més accessibles dels que no ho eren abans. No? Aleshores, això ens ha permès, crec, relligar tota la història medieval de Cubelles, que era una història que estava relativament mal explicada. És a dir, no hi havia un fil conductor del que havia estat la història de la... Hi havia moltes barreges de noms, hi havia moltes barreges de dates.
0: I Joan Vidal també ha revelat que feia anys que estaven treballant en aquesta història general de Cubelles i que presentar-la a la beca d'investigació local han considerat que era el camí més ràpid per aconseguir una publicació.
3: I al final van dir, escolta, potser la manera de desencallar aquest tema i de tirar-lo endavant doncs és portar-lo a la beca d'investigació local. El 23 el van presentar, va guanyar un altre, la Núria Genem, amb el seu treball sobre la revolta de les dones del 1760 i escaig, em sembla, el 67. I llavors el jurat va dir doncs, que el llibre aquest doncs, que mereixia doncs, ser publicat i tal. I llavors el que van fer va ser tornar-lo a presentar el 2025, i res, i aquí el tenim, ja pràcticament acabat.
0: Els guanyadors de la beca d'investigació local s'han donat a conèixer en el marc de les Jornades de Patrimoni aquest divendres 9 d'octubre passat.
5: La Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles ha posat en marxa aquesta temporada un total de 14 clubs de lectura, 4 adreçats al públic familiar, infantil i juvenil, i 10 destinats a persones adultes. L'oferta inclou una gran varietat de gènere i formats, des de la novel·la i la poesia fins al teatre, el cinema, els idiomes i els videojocs. El bibliotecari David Márquez, de la Mossèn Joan Avinyó de Cubelles, ha explicat que els clubs són espais per compartir lectures i intercanviar opinions. Escoltem-lo.
6: Un club de lectura és un espai de trobada i de conversa a la biblioteca. I el fil argumental d'aquest espai de trobada i conversa doncs és un llibre i la seva lectura. A partir d'aquesta lectura que fan els participants, que s'emporten un llibre a casa, el tenen durant unes setmanes, generalment és un mes. Depèn del club, té una periodicitat o una altra, però majoritàriament són mensuals. I una vegada que l'han llegit, fan la trobada a la biblioteca i ho comenten entre tots els participants, i que generalment sempre la tertúlia està moderada per un conductor o un moderador. N'hi ha algun grup que és autodirigit, però la majoria són amb conductors i moderadors.
5: Pel que fa a la participació, els clubs adults són oberts i no requereixen inscripció prèvia. En canvi, les activitats infantils i juvenils sí que necessiten inscripció. L'excepció entre els grups adults és el Club de Lectura Fàcil en Català, que funciona amb un grup tancat durant el curs i que ja té les places cobertes.
6: Perquè aquest és una de les novetats d'aquesta temporada, que és el Club de Lectura Fàcil en Català, que es fa en col·laboració amb el Voluntariat per la Llengua, és a dir, amb el Centre de Normalització Lingüística d'aquí del Garraf, i el Voluntariat per la Llengua és el que fa de moderador. I ho tenen una miqueta com combinat, és a dir, seran diversos moderadors que es repartiran les lectures. I la Glòria Alcácer és una de les col·laboradores que fa la primera de les sessions.
5: De fet, un dels grups amb una funció especialment educativa és el del Club de Lectura Fàcil en Català, conduït per Glòria Alcázar. La iniciativa utilitza llibres adaptats per tal de facilitar la lectura a persones amb dificultats lectores o que estan aprenent el català. Ella mateixa, Glòria Alcázar, ho ha explicat també en el decurs d'una entrevista aquí mantinguda a l'emissora municipal.
7: La lectura fàcil són uns llibres, les edicions d'uns llibres, que són novel·les reduïdes, de manera que sigui més fàcil la seva lectura. O sigui, els capítols són molt més curts, però et permet que persones que tenen dificultats per llegir o persones que s'inicien amb una llengua, com pot ser el català, perquè això està dirigit a aprenents de català que hagin fet el nivell A2 o el B1, puguin accedir a llegir un llibre en català. I després la intenció, sobretot del club de lectura d'aquest en concret, és que parlin, que agafin, que adquireixin més vocabulari i que es deixin anar a parlar. Sobretot aquest és l'objectiu. I com ella ha dit, la primera sessió serà el 29 d'octubre i la farà el que és el coordinador del Garraf, que és el Xavier Brutons. I a partir d'aquí ens ho hem repartit entre 3 voluntàries, la Glòria, la Teresa Jubal i la Maite Golobar, i ens hem repartit els llibres, perquè aquest club té una altra característica diferent de la resta de clubs. que és una de les coses que m'agrada d'aquesta biblioteca, que és l'únic que és tancat. Mm. O sigui, aquí hi ha 10 persones que s'han apuntat en aquest club i se suposa que estaran tot el curs, fins al juny. Mm-hmm.
5: La programació també inclou propostes que van més enllà de la lectura literària. El Club de Novel·la Negra i Thriller, Xavier Borrell, explica que les trobades serveixen tant per analitzar les obres com també per reflexionar sobre qüestions socials, polítiques i històriques que apareixen en les narracions. La poesia també té el seu propi espai, organitzat en format de taller, i Teresa Jubal ha presentat també aquesta proposta, conduïda habitualment per Carme Rigol, que aquesta temporada es reuneix trimestralment. Les sessions ofereixen als participants l'oportunitat d'aprofundir en el llenguatge poètic i compartir interpretacions. I entre les propostes més innovadores hi ha el Club Juvenil de Videojocs. Segons David Márquez, les sessions es desenvolupen de manera comunitària amb iPads i videojocs independents i combina també l'experiència de jugar amb espais de conversa. Aquesta activitat amplia el concepte de lectura i cultura dins la biblioteca, incorporant també nous llenguatges i formats d'interès pel públic jove. A banda d'aquests grups, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyot manté també els clubs de lectura imprevista, feminista, de creixement personal, de teatre i de cinema, així com propostes específiques pel públic familiar, infantil i juvenil. Amb aquesta oferta, la biblioteca vol donar resposta a interessos diversos i consolidar-se com un espai de participació cultural, aprenentatge i intercanvi d'idees. Aquest dimecres 14 d'octubre, Cubelles acull una nova sessió del segon cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis, un acte que tindrà lloc avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. En aquesta ocasió, el cicle proposa el documental de Radiotelevisió Espanyola Montserrat Roig, entrevista Neus Català, una entrevista biogràfica en què l'escriptora i periodista Montserrat Roig conversa amb Neus Català, supervivent de la deportació al camp de concentració de Ravensburg. El programa incorpora també fotografies de l'època i recupera el testimoni d'una de les darreres supervivents del camp, coincidint amb la declaració del 2015 com a any Neus Català. Ens ho explica Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal.
8: Llavors, aquest any fem el segon cicle de cinema documental amb l'associació Buchenwald. Ho vam fer per primer cop a l'octubre passat, del 25, i bueno, repetim perquè creiem que cal fer cultura de memòria històrica, no? Hem de conèixer quin és el passat. La segona, el del dia 14, és una pel·lícula ja de 50 minuts, Montserrat Roig entrevista a Neus Català. Recordem aquesta catalana que va sobreviure als camps de deportació.
5: El documental d'aquest dimecres 14 d'octubre a les 6 de la tarda i a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó posa cara a cara dues dones de gran rellevància per la història, el feminisme i les lluites socials, i ofereix també una oportunitat per aprofundir en la memòria de la deportació i el valor del testimoni de les supervivents. La sessió es completarà amb una taula rodona per comentar el documental amb la participació de les historiadores Isabel Pérez, de La Frontisa, Neus Capdet, de l'Institut Cubelles, i Evelyn Gómez, historiadora doctorada, i també participarà Enric Garriga, de la Miquel de Buchenwald. Més informació des del web radiocubelles.cat.
0: Junts per Cubelles presentarà Robert Monzonis com a candidat en un acte aquest dissabte. La presentació és oberta a tothom, serà a les 12 del migdia al local de la candidatura, situat al carrer de Gallifa. En declaracions aquí a Ràdio Cubelles, Robert Monzonis ha comentat que una de les seves intencions és recuperar la il·lusió per poder fer canvis a Cubelles.
9: Serà la primera pedra que posarem amb la meva presentació com a candidat, on tindrem amb el Pep Callau, que ens farà de la presentació de l'acte, també ens farà un speech, on jo explicaré una mica, desgranaré doncs, les meves idees per poder recuperar Cubelles d'aquesta situació que tenim tan desgraciada, malauradament, de moltes coses que no funcionen, però que moltes persones doncs, que ara estem enfadats, que estem frustrats, que estem empipats amb la gestió municipal, el que nosaltres volem convertir és aquest enfadament amb il·lusió. Volem convertir en il·lusió, i aquest dissabte crec que podem sortir tots plegats d'aquest acte amb una dosi d'energia.
0: Robert Monzonis, de Junts per Cubelles, també ha confirmat que en la presentació d'aquest dissabte faran una votació per confirmar-lo com a candidat.
9: Obert totalment, i és més, també tindran l'oportunitat de poder ratificar-me com a candidat popularment tothom qui vulgui. És a dir, hi haurà una votació amb alçada, amb una papereta vermella o una verda, i qui no li agradi el que es diu allà, doncs podrà votar també en contra, no? Al final tindrem una democràcia i farem una ratificació, i al final jo crec que el que volem és sortir tots d'allà engrescats, junts.
0: En les eleccions municipals del 2023, Junts per Cubelles va obtenir 574 vots que es van traduir en dos regidors a l'Ajuntament. Si Robert Monzonis és confirmat com a candidat aquest dissabte, en aquest acte de presentació, seran les terceres eleccions consecutives en què encapçala aquesta candidatura.
5: Una de les cites destacades del mes de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Navinyó serà la trobada amb l'escriptor Xavier Boix, prevista per dijous 22 d'octubre a les 6 de la tarda. L'activitat és possible gràcies al suport de la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya, i aquesta activitat estarà moderada per Joaquim Micó, emmarcada també en la primera trobada del Club de Lectura que ell mateix condueix. La conversa girarà al voltant de Manhattan, Barcelona, una de les darreres novel·les de l'autor. L'obra situa part de la seva història al voltant dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992 i s'endinsa en el món de la publicitat d'aquella època, alhora que desenvolupa una trama personal entre dues dones. Així mateix ho ha explicat la directora de la biblioteca, Núria del Campo, que anima també els actors a participar en aquesta trobada. Ha destacat també que encara hi ha temps per llegir aquesta novel·la abans de la sessió.
8: Lectura, tenim una activitat estrella, literàriament parlant, que és que el dia 22 d'octubre a les 6 de la tarda tindrem de convidat a Xavier Bosch. Gràcies a les subvencions que demanem a la Generalitat de Catalunya, a la Institució de les Lletres Catalanes, doncs podrem tenir una trobada amb aquest autor que moderarà Joaquim Micó i que forma part de la primera trobada del Club de Lectura del Joaquim. S'ha llegit el llibre Manhattan, Barcelona, que és una de les darreres novel·les del Xavier, i bé, tothom que tingui ganes d'escoltar-lo, evidentment tots els que se l'han llegit, que ha sigut molta gent que ha vingut a buscar el llibre, doncs conversarem amb aquest autor.
10: Encara tenen temps, no? Encara
8: sí,
10: tenen...
8: home, jo crec que sí. A més, és un llibre que es llegeix superràpid, que recomano molt perquè passa molt bé. La història es situa en els anys de les Olimpíades a Barcelona, el 92 i al voltant, i bueno, com era el món de la publicitat en aquella època, que no té res a veure amb ara, no? Mm-hmm. Com bueno, s'encarregaven els espots publicitaris, com es buscaven els clients, com s'explicava el que farien, però no podien fer res per lo car que era fer un espot publicitari, i tota una història connectada amb una gran publicista de Nova York, i bé, i també hi ha una història entre dues dones, entremig, molt, bueno, passa molt bé, passa molt bé.
5: D'aquesta manera, l'escriptor Xavier Boix serà protagonista d'una trobada literària a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó dijous 22 d'octubre a partir de les 6 de la tarda.
0: Ja es pot consultar el cens electoral de Cubelles per les eleccions espanyoles del pròxim 29 de novembre. L'Ajuntament de Cubelles ha habilitat des del 12 fins al 19 d'octubre, tots dos dies inclosos, un servei de consulta del cens electoral amb motiu d'aquestes eleccions convocades per al diumenge dia 29 de novembre de 2026. La consulta es pot fer mitjançant el mateix web de l'Ajuntament, cubelles.cat, o també a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Per fer la consulta, això sí, es requereix tenir un certificat electrònic o també el clave que dona l'Estat. Durant el període de consulta, els possibles electors que vulguin consultar el cens poden comprovar que consten correctament inscrites i verificar les seves dades. Aquesta comprovació és especialment recomanable per detectar errors o omissions que puguin afectar l'exercici del dret de vot del 29 de novembre que ve. El cens vigent per a aquestes eleccions es va tancar l'1 d'agost de 2026, segons l'Ajuntament, i incorpora, per tant, els moviments comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils fins al 30 de juliol passat. Els canvis de domicili posteriors a aquesta data no s'incorporen al cens aplicable a les eleccions del 29 de novembre, amb la qual cosa les persones que s'hagin empadronat amb posterioritat al 30 de juliol hauran d'anar a votar al seu lloc de residència anterior a empadronar-se aquí a Cubelles. Les reclamacions es poden tramitar telemàticament mitjançant el servei de reclamacions de la seu electrònica de l'INE i, alternativament, també s'ofereix de manera presencial a l'Oficina de Participació i Informació Ciutadana, a l'OPIC, de dilluns a divendres, en el seu horari habitual. Per fer una reclamació, cal aportar un document oficial d'identitat i la documentació que acrediti l'error, com ara un certificat d'empadronament actualitzat, en cas d'incidències relacionades amb el domicili o un certificat del registre civil, quan sigui necessari justificar errors en les dades personals. L'oficina del cens electoral és l'organisme competent per resoldre totes aquestes reclamacions. I l'Ajuntament recomana a tota la ciutadania comprovar les seves dades del cens dins del termini establert, especialment si han canviat de domicili o han modificat recentment alguna dada personal per poder detectar i corregir possibles incidències abans de la jornada electoral. L'Ajuntament ha engegat aquest mes d'octubre la campanya de poda dels arbres que hi ha a la via pública. Les primeres actuacions s'han fet als plataners del Passeig de Narcís Verdagí i al barri marítim, on té previst l'Ajuntament engegar la poda de les moreres, una de les espècies més presents a la via pública de Cubelles. Els treballs a càrrec de l'empresa Tegar s'estendran progressivament en els diferents barris i sectors de Cubelles durant aquests pròxims mesos fins a completar les actuacions previstes. La finalitat principal de la campanya és afavorir el desenvolupament i el bon estat de salut dels arbres que hi ha a la via pública i prevenir possibles riscos per a les persones i l'entorn urbà. Les tasques inclouen la retirada de branques seques o malmeses i la poda de les que puguin interferir amb el mobiliari urbà, la senyalització viària, l'enllumenat públic o les façanes dels edificis, entre altres motius. L'Ajuntament haurà de pagar un lloguer pel casal d'avis municipal. L'espai és propietat de la Fundació Pinae i el conveni signat l'any 2010 amb la desaparició de Caixa Penedès durava fins al 2025. El govern local ha aprovat, de fet, aquest agost passat, el plec de condicions i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte d'arrendament del primer i el segon pis de l'edifici situat al Passeig de Narcís Verdagí número 3, és a dir, el casal d'avis municipal. Malgrat que encara no s'ha fet pública la durada del contracte ni el lloguer que haurà d'abonar l'Ajuntament a la Fundació Pinae, sí que es tracta d'una despesa nova, ja que des del 2010 la cessió d'aquests locals era gratuïta i, prèviament, a més, era un edifici vinculat directament a l'obra social de Caixa Penedès, que se'n feia càrrec del seu manteniment. Així ho ha confirmat Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, en declaracions a Ràdio Cubelles.
11: Fins ara no havíem de pagar amb el conveni que hi havia, i llavors ara ja sí que Pinae ha dit que ja ara ja sí que s'ha de fixar una quantitat. Llavors, bueno, els serveis tècnics han fet una valoració tècnica per veure... una taxació. Han fet una taxació i amb això s'ha arribat a un acord.
0: La regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, no ha detallat encara la quantitat que haurà de pagar l'Ajuntament a partir d'ara, però ha comentat que l'acord amb la Fundació Pinae se situarà, en principi, per sota del preu de mercat.
11: Fan un contracte de lloguer amb els ajuntaments. Llavors, sí que és veritat que aquests preus estan per sota de mercat, perquè és una fundació sense ànim de lucre, etc. Però els ajuntaments és com que si volen mantenir aquest edifici han d'arribar a aquest acord amb ells d'un lloguer.
0: I segons la regidora Corbillo, el govern local no s'ha plantejat una alternativa per les característiques que té aquest edifici.
11: I nosaltres ho hem estirat, però ha arribat un punt que ens han dit, escolteu, hem de signar aquest hem ja de formalitzar un contracte, hem de fer ja un contracte de lloguer, i en això estem en perquè nosaltres no volem perdre aquest edifici. Està molt ben situat, està al centre, té ascensor, és superaccessible per tot tipus de persones, sobretot d'aquest perfil. Llavors, bueno, ubicat això en el centre, al costat de la farmàcia, al costat de l'església, en fi, i bueno, i el farem aquest contracte.
0: L'any 2016, la Fundació PINAE ja va intentar fer un canvi en les condicions per poder cobrar un lloguer per aquests locals de Cubelles, però el govern municipal d'aquell moment ho va rebutjar per mantenir el conveni signat, que era vàlid fins al 2025. D'altra banda, aquests dies el Casal d'Avis acull nombroses activitats vinculades a l'Octubre Més 65 i els usuaris també es preparen per celebrar el dinar de la gent gran, que està previst per aquest diumenge que ve, dia 18 d'octubre.
12: El cap de setmana esportiu ens deixa una gran notícia i és l'estrena del

0: guanya el partit amb molta autoritat. Un cap de setmana també que deixa victòries destacades en l'hoquei patins, amb golejades, com la que comentàvem, del Club de Futbol Sala Cubelles, però també amb victòries de l'equip B del Club de Futbol Cubelles, que va guanyar 1-2 al camp del Vilanova del Camí el divendres al vespre. En canvi, el primer equip no va poder fer valer el factor camp i va caure el Josep Pons i Ventura per 1-2 davant de l'Ulldecona. Un resultat que significa la segona derrota de l'equip cubellenc, en aquest cas sumant dues victòries i dues derrotes. El proper cap de setmana tornaran a jugar a casa, en aquest cas amb la visita de la Sénia al Josep Pons i Ventura, i amb la intenció de trencar aquesta dinàmica de dues derrotes consecutives. Com dèiem, en el futbol sala també es va debutar el segon equip, en aquest cas el Cubelles B, que va perdre 0-3 a casa davant del CASP, en el que va ser també el primer partit a casa de la temporada. I pel que fa a hoquei, el primer equip masculí va caure 2-3 davant de l'Espanyol en un partit molt ajustat d'aquesta primera catalana. En canvi, el conjunt masculí de tercera catalana va sumar la victòria per 2-4 a la pista del Joieries Moner Sant Ramon amb aquesta victòria, i també va guanyar el sènior femení del Club Patí Cubelles, que es va imposar per 0-1 al Sant Feliu en una nova jornada també de la primera catalana femenina, i les cubellenques que segueixen invictes en aquest inici de temporada. Aquesta setmana no hi havia jornada pel que fa al vòlei, degut a que el calendari tenia prevista aquesta jornada de descans, coincidint també amb el pont del festiu d'aquest primer dilluns. D'aquesta manera, el balanç del cap de setmana són 4 victòries, 3 derrotes per als equips cubellencs i la mirada ja posada en una nova jornada, la del proper cap de setmana, la qual sí que s'hi afegiran ja els partits del Club de Vòlei Cubelles per disputar una nova jornada esportiva.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Joder, Oxon, Musti, que maca aquesta posta de sol, no?
4: Hòstia santa, feia temps que no em veia una com aquesta, tio.
5: Tan taronja com la de l'Empordà, tio.
3: Ja,

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

fer. Que et cuidis com cuides els altres, sisplau, que ta mare sempre estigui bé, i el Guillem també.

tranquil. No sé per què es compliquen massa. No sé per què es compliquen massa. Són moments que no tens, són la gent que no veu, són moments. Aquests estils es quedin per sempre. Que fer-nos grans no sigui una merda. Que els dies s'allarguin.